Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Per això jo vinc a explicar-vos com fer una coca a casa vostra que sigui la millor coca de Sant Johan.
2: Em sembla una meravella.
1: Johan! La millor coca de Sant Johan! Refrescant.
3: Salut. Johan.
1: Necessitem cervesa 00, que si no es traba la lengua i no se s'entén quan parleu.
4: Cervesa?
1: Gazpacho. És el més fresquito que hi ha de la ciutat. Fàstic. Gazpacho de tot. Horchata de xutxa. Exacte, que de xutxa.
3: Vale,
1: llavors, ensaladilla russa fresqueta d'aquella que porta un 4 dies o 5 a la nevera. Edamame fresc.
4: Ah, això m'agrada a mi.
1: T'agrada? Sí. Molt bé, pues ja està bé que li agradi a algú. Edamame fresc. La crema, el pinyol, la farina, el nou i la lechita.
3: La lechita.
1: Vale? Tot això mesclat. Sí. I en lloc del forn tu menges cru.
4: Ah.
1: Estàs carós.
2: Sí.
1: Però està molt més bo que la coca amb fruita confitada.
4: Sí.
1: Per tant, és una coca refrescant de Sant Johan.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura. Catch the

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial. Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclon, clinclon, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
2: Ostres, fa gràcia, tampoc això.
1: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
3: Molt bona.
1: I la fruita confitada per al lideratge de la pitjor cosa del 2026 aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
2: Això sí que no. Has tocat un límit que aquest sí que ja no els cimins del món els has passat amb la de la feta confitada.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Sí, bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina a RAC 105, una edició especial perquè, escolta'm, aquesta setmana ha estat com trossejada, no? L'hem tingut com per fascicles, la primera part de la setmana dilluns-dimarts, després el dimecres festiu Sant Joan, ahir dijous, que era com una espècie de dilluns, i finalment ja tornem a ser divendres. Per tant, escolta'm, contents, alegres, i assumint la nostra responsabilitat de posar-nos davant d'aquest micròfon aquí a RAC 105 per despertar-vos al llarg de les pròximes 5 hores fins a les 11 del matí. Ràdio en directe que t'entreté, que et fa ballar, que et fa riure i que t'informa una mica de tot plegat. Espero que estigueu molt bé, tant si acabeu de treballar com si poseu ara el primer té a peu a terra. Benvinguts i benvingudes, com deia, al Matina Codina en un dia, aquest 26 de juny, marcat un altre dia pel sol i per la calor. Canvis que podrien arribar a partir de dimarts amb una refrescadeta, eh? Ho direm en diminutiu, tampoc per posar falses expectatives ara sobre la taula. En qualsevol cas, escolta, sense son, ja amb una mica de cafeïna a la vena, inaugurant aquesta edició 1082 del Matina Codina, tot llest també per estrenar un nou cap de setmana amb el to festiu eufòric i passat de frenada del Matina Codina, per tant, gas el divendres amb tota la teca que us hem preparat per avui. Tindrem tots els vídeos i els àudios virals d'aquest divendres. L'habitual repàs als grans titulars informatius del dia. Repassarem la miscel·lània de notícies més potents de l'apartat d'entreteniment i també us resumirem tota l'actualitat d'aquesta setmana amb l'habitual poema rimat i cridat del Sergi Ferrer. Amb el Xavi Cazorla farem una ronda de connexions per les ciutats europees més afectades per l'onada de calor i amb l'Alan Lillo una mica de zàping pels moments televisius que han trencat les audiències en les últimes hores. I com sempre, com tots els divendres, farem el temps del cap de setmana amb la gran Mònica Usart i totes les novetats musicals que avui arriben d'estrena al mercat discogràfic. Per cert, que avui tindrem entrevista amb els Búhos, en Mont DJ i Banda Neon per parlar del seu nou tema, el ventilador. I avui tornem a tenir concurs al Matina Codina. Estigueu al lloro perquè us portem al cinema per gaudir d'una pel·lícula que s'estrena avui mateix. Tenim entrades dobles per anar a veure Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, basada en la història real d'Usman Umar, i que combina emoció i aventura, mostrant que fins i tot en l'adversitat més extrema hi ha lloc per la solidaritat i l'esperança. Vols una entrada doble per aquesta pel·lícula? Doncs digues quin serà aquest estiu el teu destí de vacances, així de fàcil. La pel·lícula, recordem, es diu Viatge al País dels Blancs. Tu a quin país viatges aquest estiu? On vas de vacances aquest any? Ja deus tenir pensat, no? Explica-m'ho al 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
1: Ho comentarem aquí al programa i recordeu, des d'avui als cinemes, Viatge al País dels Blancs, protagonitzada pel mateix Usman Umar.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: I parlem de la nova parella mediàtica. Una parella que ha compartit nit d'hotel.
1: Ai!
0: Moltes hores plegats.
1: Ai!
2: Ah, sí?
0: I que diu la Mar Puga que té una connexió evident.
1: Sí, l'estem escoltant, l'estem escoltant. Es tracta de l'Anna Mena, que fa uns dies vam dir que havia tallat amb les carcasses. Doncs ara l'hem vist amb Carlos Alcaraz.
2: Què? Me habéis pillado, tío, qué guapo.
1: La seva vida sentimental ha fet un gir després de confirmar-se aquesta ruptura amb el germà del Mario Casas. Diverses revistes i programes del cor han publicat imatges de la cantant i el tenista compartint rialles, mirades i amb una actitud molt de me gustas mucho,
2: en
1: saps?
2: En el yate, bro.
1: I alerta, perquè ho ha dit l'Ernest, s'han allotjat al mateix hotel durant el cap de setmana i alguns paparazzis asseguren que van coincidir fora d'un partit de tennis, que és on es van trobar, i van, bueno, van estar junts i van ser...
2: Vamos del tenis al frontón. Sí,
0: segurament el cop de la teva vida, no, Carlos?
2: Sí. Punto, juego, set y partido, macho. Qué bueno, tío.
3: De què deu parlar l'Anna Mena amb aquest tio?
1: És veritat que són rumors i ningú ha confirmat que estiguin junts, però totes les especulacions apunten a que és una nova parella i que potser la ruptura amb el Casas, pobret meu, ve per aquí.
0: Potser el Casas no tenia iate.
1: Claro,
2: tío.
0: I tu, Carlos, sí, ara a l'estiu potser ve més de gust estar amb tu, Carlos.
2: Hombre, imagínate.
0: És que hi ha, a vegades passa que hi ha parelles que són més d'hivern, més d'estiu, no?
1: Sí, sí. Amb el Casas...
4: veure pel·lis, manteta i tal, no?
1: Sí, i amb el Casas ha fet la peli, ja ha fet la promo, i ara ja va amb el tenista, fa una mica de posto.
2: Me la voy a llevar a Murcia, tío.
1: Llévatela, hombre. Bueno,
4: hòstia, vaya planazo.
1: Però ves tu a sus conciertos, que ella va a tus partidos.
0: Per tant, tot apunta que Anna Mena ha fet el que es coneix com un tarzanazo, no?
1: Exacte.
0: I ha passat d'una liana a l'altra sense...
5: Sintonitza el programa despertador que endolla Catalunya. No és cap secret. Recomana el matí a Codina sense complexos. Cada matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina. Let's go,

0: Anem amb les pífies de la sabana, el patina acudint a Xavi Cazorla.
1: I començarem amb una de les trucades despertador que fem al programa. Val? Aquesta primera era a l'Ona, feia 7 anys, i de la informació que teníem, que ens havia passat la família, ens deien, entre altres coses, que amb 7 anys jugava a bàsquet. I això va fer que, Ernest, li demanessis al Canut, sí, que com a bon amant del bàsquet...
0: Em vaig equivocar, perdoneu.
1: Li dirigis unes paraules a l'Ona, que recordem, tenia 7 anys.
0: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet, alguna pregunta per l'Ona?
2: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport príncep, perquè no és el rei?
0: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del... del bàsquet?
3: Encara en tinc cap.
0: No tens cap, tu mateixa, clar que sí.
2: No en tinc cap, déu-n'hi-do.
4: Ànimos, ànimos a tots, que tirarem cap endavant. Merci.
1: Ai, ai.
0: Visca el bàsquet, tio, tio.
1: És el que més autèntic que s'ha dit mai en aquest programa, eh? Sí.
2: Com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport príncep, perquè no és el rei?
0: Fàcil, ràpida i directa, eh? Fàcil, ràpida i directa, diu.
5: No
6: ens vam entendre.
1: No, ja. I no deixem les trucades despertador, perquè també vam intentar trucar a la Nandi, però ens van donar un telèfon que no era, i en lloc de la Nandi vam despertar una senyora gallega.
0: Oh. Nandi, em sents?
7: Te has equivocado, creo, eh?
0: ¿Te llamas Nandi?
7: No.
0: ¿Dónde estamos llamando, por curiosidad?
7: A Galicia, a Pontevedra.
1: Oh. Ay, caray.
0: Nosotros somos uno de los programas de radio más escuchados en Cataluña, que se llama Matina, Madruga Codina. Vale, bueno, Pontevedra, has dicho, ¿eh?
7: Concretamente de Caldas de Reis.
1: Oh, precioso. Oh, una bella población, pues, y mejor, más bella todavía es su,
0: sí,
1: gente.
0: Sí, sí.
1: No sé hablar.
8: No sé hablar castellano.
0: Sí.
9: Es buena.
0: Esta, vale, vamos a ir. ¿Tu nombre es, por, perdón?
7: Sí, a mí,
0: ¿edad?
7: Pero eso no se pregunta, ¿eh?
0: Bueno, no pasa nada.
1: No pasa nada, estamos en confianza.
0: No, ¿a qué te dedicas?
1: Eso, ¿de qué trabaja usted?
7: En un albergue de peregrinos trabajo.
1: Ah, del Camino de Santiago.
8: Ostras.
1: Qué chulo.
0: Buen horario, ¿eh?
7: El Camino Portugués.
0: Vale.
1: Ah, del portugués.
9: Del bicho.
0: Muy bien. Y que mucha gente, mucho ambiente.
1: Estás por sañarles.
0: Un abrazo con Dios.
8: Lucía, síguenos en Instagram, @RAC105, con números, 105.
1: Me gustará mucho la canción Boomer.
9: No me vaya, no me supe que rea.
1: La vam machacar a dades del programa, la senyora.
8: No tenia res.
0: La Mar no perd oportunitat per fer publicitat del nostre Instagram.
1: Sí,
0: molt ben fet. Jo no sabia ni que hi havia una ruta portuguesa del Camino de Santiago.
1: No. Molta volta has de fer, sí, per fer el Camino fins a Santiago i anar per Portugal.
10: Escolta, ja et vaig dir, Ernest, que això ho hauríem d'instaurar ja com una secció per la temporada que ve.
0: Un número aleatori,
10: trucar,
0: no?
10: Trucar a llocs de fora de Catalunya i parlar amb la gent.
1: A veure quan dura.
0: Ens ho apuntem a la llibreta d'idees que no fructificaran.
10: Bueno,
0: Seguim.
8: Gràcies,
1: Ernest. Acabem amb la Mar, que va assistir a l'estrena de Toy Story 5 i ens va portar un reportatge increïble des del cine, però des de dins, eh? A dins de l'altaveu, concretament, mentre sonava la música del final de la peli.
11: El día creo que empieza muy temprano.
8: Ara, demasiado, ¿no?
1: Claro.
12: Però clar, ens encanta que, tot i que és una mica trastito, que jugui tot el que vulgui, no?
0: I és impossible amb la música tan alta.
8: No, no, sí que s'entén.
13: Claro que sí, guapi.
12: I jo, ¿sabes cómo bus? Me pongo mi estrellita.
8: No, s'entén perfectament.
14: Sí, seguro.
12: De dir, fer un stop, perquè és veritat que necessitem un moment de toma peli i una tila per mi, no? Però crec...
15: No oigo na.
12: Hoy te dejamos todo el día, pero luego vamos controlando. I aquest control no, jo no el veig enlloc.
8: Mira, no penso anar mai més al cine i preguntar res.
1: Hi ha un meme d'un nen fugint de tota una orquestra, era exactament...
8: No, és que ho vaig escoltar i s'escolta bé.
16: Ponte aquí al lado de este altavoz y te grabo un momento para la radio.
0: És que ja havia començat la següent pel·lícula.
16: Movie Record!
8: Aneu a Toy Story 5.
0: Gràcies, Mar.
8: Estic esgotada.
17: Estoy sorda.
0: Suposo que ara que ho, en retrospectiva, i ara que ha passat uns dies,
8: veus
0: que era inescoltable aquest document,
8: jo,
0: no?
8: Jo continuo dient que s'entén.
0: No s'entén bé, Marc.
8: Si s'entén, però s'escolta més alta les crèdits.
10: Ho està molt bé, bonica. Valeria. Així l'oient és, si s'està avorrit amb el que està aplicant el tio aquest, pues escolta la música de fons.
8: Ai, l'acerta.
1: Està bé.
8: Ja està.
0: Acabem, Cazorla.
1: Sí, anem amb totes les pífies de la setmana juntetes.
0: Això d'ensenyar la pedra... No, ensenyar la mà no. I no tirar la pedra?
16: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
0: Exacte.
1: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros... A... Sí.
0: Entres a un lot de llet nostre. Ja, ara ho explico per antena.
10: Un sorteig, no, dins el lot.
0: Fem de cafè, de iogurt natural i de natural, eh?
16: Molt concretes, val?
0: Barpo, a quin motiu l'has trobat avui? Motiu l'has trobat avui per llevar?
10: Escolta, anem per pams. Perquè...
0: O anem a pams o anem per parts.
16: Anem per parts.
0: Sí, anem per pams.
10: És veritat.
0: Anem ja amb l'infopuga perquè avui t'ho has preparat, això.
1: Ah, avui sí?
16: Avui sí.
1: Va bé.
8: Avui he dit, va.
10: És hora, macho.
8: Ah, ja? Vale.
16: Molt bé, s'ha preparat.
8: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt bon missatge, crítica social, no sé què.
1: Entretenit, crítica social i no sé què més.
10: I el diumenge acomiado la meva dona i el meu fill, que se'n van a Córdoba una setmana.
1: Oh. Hombre, fiesta gorda!
0: Guillo, vols venir a celebrar la revetlla amb mi i els teus amics?
10: Escolta...
8: No. És que no em va bé. Jo vaig pujar a un escenari. Perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat... Tia, però jo no como pollo. Però t'has bebido el caldo, ya. O sea...
6: Que dice que saquemos la pistola.
16: Vaya garro.
8: Prou ja.
0: Xavi Cazorla, moltes gràcies. Som els millors.
13: Matina Codina.
14: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
13: Matina Codina amb Ernest Codina. Sí.

0: i encara amb la ressaca de la revetlla tenim curiositat per saber com han viscut la nit de Sant Joan els personatges del programa Sergi Ferrer.
1: Doncs sí, us porto males notícies, company.
2: Què ha passat?
1: Es veu que els personatges van fer un sopar.
2: Ai, Déu meu.
1: Van decidir celebrar-ho junts a casa de l'Albert Om, del nostre Albert Om.
3: Sí, és veritat.
2: Ah, sí?
1: I pregunto, no sé, Xavi, a tu t'hi van convidar?
3: A mi no.
1: A tu, mare, t'han dit alguna cosa? Alan, no. Ernest, tu que ets el jefe.
0: Jo no sóc un personatge, però la Mar, per exemple, sí.
1: Doncs a cap de nosaltres ens van convidar. Vam fer un sopar paral·lel i això sí, alguns d'ells m'anaven enviant talls, m'anaven enviant vídeos de com anava la cosa. Ho he intentat muntar tot perquè ens fem una idea de com va anar més o menys el sopar.
2: Que guai!
4: Benvinguts, aneu passant. Va, no sigueu tímids. Farem un pica-pica a peu dret, eh?
5: Aquesta nit, oi?
6: Dimecres.
5: Exacte. Escolta, a mi deixeu-me al costat del meu amic Ronald Koeman. Ronald!
7: Hombre, Luis.
5: ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo va todo por ahí?
7: Pues mira, una ha sido abuela hace poco y bueno, las otras están bien, la verdad.
5: Guardeu-me a menjar, eh? És el meu sant. Passeu-me les braves. I els musclos. I la coca aquesta de llardons. I els petards. Petards!
6: I a mi passa'm un supertrueno, que el ficaré a una bústia. Que guapo, hermano.
5: Hòstia, xata, cal que els tiris aquí davant? Que pesavets, tu.
4: Escolteu, nois, no oblideu posar posavassos. El propi nom ja ho diu. Posa el vaso. Que la taula és nova. Escolta, aquí fa molta calor, tu. Posa l'aire.
7: Escucha, tu no era el activista del clima?
4: Me la sua, el clima. Poseu l'aire, tu.
5: Marta, hòstia, para allà amb els petardets.
7: Perdón, he sido yo, que se me ha disparado la pistola.
5: Porteu més coca, hòstia, per l'amor de Déu, que faré una bestiesa, eh?
4: Poseu l'aire.
0: Però aquí, cada loco con su tema, d'entrada et diré que potser millor que no ens hagin convidat a
2: sopar, no?
1: Una cosa més rara.
3: El sopar dels idiotes, era.
0: Quin engorro.
1: Era una cosa molt rara. Això sí, l'alcohol va anar, diguem, avançant, la jornada, la gent es va anar animant, i diguem que la cosa no es va acabar d'endreçar.
8: Escolteu, família, aneu menjar de la can, que això fred no val res, eh? Ara us porto dos senglars més, que collserola n'hi ha patades, valen?
9: Vamos a brindar todos, hostia, por la amistad. Quisiera decir unas palabras, porque es muy importante...
8: ¡Cállate ya, pesao! ¡Butamante! ¡Hijo de...!
6: M'ha patat a la cara i no porto les ulleres. M'ajudeu?
10: Va, por favor, que somos oculistas, ¿vale?
8: Oye, ¿y aquí no vais a poner música o qué?
9: Bueno, de eso ya me encargo yo, si me pasáis coca de esa. Y luego ya, si eso, ceno algo.
6: Com volem dir que ja heu d'una coca i després ja de l'altra. És bona.
7: Oye, qué asco, está la mesa, está llena de hormigas.
5: Sí, mira, porta això.
4: ¡Oh, pero qué haces! ¡Que nos vas a matar!
6: ¡Que me da la tos! ¿Tú eres tonto o qué? ¡Qué asco! Vale, aquest ja està, aquest era l'últim.
4: Com t'agrada la nit de Sant Joan, Marta?
6: Ah, que és avui? Ai, quina il·lusió!
2: L'amor.
1: S'ho va passar molt bé, la Marta.
0: T'he de dir que estic francament enganxat a tot el que va succeint en la celebració de la revetlla per part dels personatges de la Maria. Fins al punt que vull la sèrie.
1: Sí, sí.
0: Ostres, ja et podria convidar.
1: Quan facin coses així, jo si voleu, de tant en tant, els hi puc anar demanant.
0: Quina és la pròxima? La pròxima, final de temporada.
1: Clar, per final de temporada. I parlaran de nosaltres, segurament.
0: Sí, perfecte. Sergi Ferrer, gràcies per aquest document exclusiu.
11: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Viral, la Gaga, que és rockera, també toca bé els pals musicals, doncs, jo què sé, del dance, de l'electrònica. Un artista, sa, tu, escolta'm. Ai, per què he posat ara la sintonia als informatius? És que bueno, estic ben despistat.
1: Perquè m'has vist a mi i saps que sóc un punt informativa, no?
0: No,
1: la informació del temps és informatiu, també.
0: No, crec que ja... O sigui, he anat com un pas endavant perquè ja tinc ganes de sortir corrents de la ràdio per anar-me'n de cap de setmana.
1: Ja, on vas aquest cap de setmana?
0: Aquest cap de setmana, mira, el tinc tranquil.
1: Ah, molt bé.
0: El tinc molt tranquil.
1: No
0: avui...
1: sembles tu, doncs.
0: Sí. Sí, sí, no, estava pensat, estava premeditat, això.
1: Vale.
0: O sigui, ja tinc un juliol que és molt mogut a nivell professional.
1: Vale.
0: I llavors vaig dir, bueno, doncs reservo una setmaneta per mi abans i tal. I demà me'n vaig a una festa de 50 anys a Tona, avui sopar amb els amics. Tranquil·litat.
1: Bueno, tens coses també, eh?
0: Sí, però de gaudi personal. I tu, sí, què fas aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana, segurament demà anirem al Tibidabo a passar calor, què et sembla?
0: Tu ja tens la targeta VIP de l'Hormiguero.
1: Sí, allà. Diumenge encara no ho sé, diumenge encara no sé què faré.
0: Bueno, tranquil·litat.
1: Sí, home.
0: Família.
1: Sí.
0: Repòs.
1: Sí. Dormir.
0: Recuperar energia, sí, efectivament. Molt bé. Sí. I, bueno, però m'estaves dient ara que t'ha costat dormir, eh?
1: Molt, molt. Que, perquè aquest horari que
0: mira,
1: fem...
0: Mira, és que això, això és delicte, però és perquè la meteoròloga, la millor meteoròloga d'Espanya...
1: Sí?
0: Que és la Mònica Usart, ja sap les temperatures que hi haurà durant
1: sí,
0: la nit.
1: Sí, el que passa és que a la nit no ens agrada posar l'aire condicionat, perquè llavors mal de coll, ens encostipem, tal. I ahir amb el ventilador,
0: que
1: és que no anava enlloc amb el ventilador ahir.
0: Són delicades.
1: Sí, encara que em posés el ventilador abraçat a mi al llit, no me'n sortia ahir. I a més, com anem a dormir a una hora complicada, perquè ahir em vaig estirar al llit amb la persiana aixecada i era de dia, saps? Ja. I em costa, aquest horari em costa quan arriba l'estiu i llavors dormo cada cop menys i arribo divendres fet a pols. Què t'haig de dir?
0: Doncs el temps al cap de setmana.
1: Vinga, va, el temps, continua la calor. T'ha importat poc, el que em passi.
0: No, m'ha interessat moltíssim, però és que no tinc la solució.
1: Continua la calor aquest cap de setmana, semblant a la que vam tenir ahir. De fet, avui es mantenen les temperatures entre els 32 i els 37 graus de màxima o arribant als 38 a Ponent. Matí de sol, bandes de núvols prims i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu que no portaran gaires conseqüències. Demà continua tot igual i diumenge sí que a partir del migdia s'esperen alguns xàfecs en punts de muntanya de les comarques del nord, Pirineu i Prepirineu, i probablement a partir de dimecres de la setmana que ve afluixaria una mica més aquesta calor. Si ara estem uns 5 graus per sobre la mitjana, doncs tocaríem aquesta mitjana, per tant baixarien 4-5 graus aquests termòmetres i estaríem millor. I ara mateix, entre 24 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, ha sigut una nit tòrrida al centre de la ciutat. 23 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 25 a Mataró i 21 a Sabadell.
0: És que ja s'acaba el mes de juny i anem de cara al juliol.
1: Mentida, vull dir que... em passa tan ràpid.
0: Jo el que tinc ganes ja et dic és anar de vacances.
1: Clar, home.
0: On vas de vacances?
1: Ah, ja t'ho explicaré després quan m'escoltis.
0: Són 2:15, jo t'escolto sempre.
1: Sí,
0: i el que escolto amb molta atenció és la nova de Joan Dausà. T'agrada, eh?
1: Ah, sí.
0: Papi, posa-la al disc. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Una de les cançons de l'estiu en català. Peus a les...

Amb la germaneta, que ja tenia una cançó, que era la Valentina, i ara la cançó de la Julieta... T'has bullat la samarreta, posa't el sol una estoneta, però no gaire, perquè aquesta calor, doncs no... No tria gaire a assecar-se la samarreta. Molt bona la nova cançó de Joan Dausà. A mi em té el cor robadet, tu. 6:33 d'aquest divendres fa bastendres, 26 de juny, en directe a RAC 105, explicant-te en aquests moments les notícies que avui dominen el panorama informatiu. Heu de saber a aquesta hora que el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha deixat gairebé 250 morts, entre els quals hi ha almenys dos espanyols. De moment es comptabilitzen 4.300 ferits i 37.000 desapareguts, però es preveu que les xifres augmentin. 24 hores després dels sismes encara hi ha persones atrapades sota la runa. I el Congrés dels Diputats vota per majoria absoluta que Pedro Sánchez se submeti a una qüestió de confiança. Era una moció del PP i s'ha aprovat amb els vots de Junts i de Vox, entre crits de dimissió. El text no és vinculant, però demana al president espanyol que faci un pas al costat. I l'incendi de la franja de Ponent continua actiu i ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees. També ha obligat a desallotjar 240 veïns i confinar-ne un miler més a pobles de l'Aragó. A aquesta hora hi treballen un centenar llarg d'efectius. I als esports, la selecció d'Austràlia és l'última classificada pels setzens de final del Mundial. L'equip australià espera rival després d'empat a 0 contra el Paraguai, que també podria passar de ronda. Aquesta matinada també s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, Japó, Suècia i l'Equador. I aquesta propera matinada, Espanya-Uruguai. L'equip espanyol depèn de si mateix per passar com a primera de grup. El partit és a les 2 de la matinada, per si algú torna de festa o de sopar i vol allargar la nit amb aquest partit d'Espanya contra l'Uruguai. I el Barça de futbol sala torna a ser campió de la Lliga després de 3 anys. L'equip de Javi Rodríguez ha derrotat el Pozo de Murcia per un global de 3 victòries a 1. La darrera ha estat aquesta nit per 4 gols a 6 a la pròrroga. A França ha mort un tercer menor d'edat per quedar-se tancat dins d'un cotxe en plena calorada. Això no ho entenc jo. Tot apunta que la criatura hi va entrar sola, sense els pares, i sense els pares que no se'n van adonar. A París els termòmetres han superat els 41 graus 2 dies seguits, que és un rècord històric. I els Mossos d'Esquadra avisen d'un augment de l'agressivitat als carrers de Barcelona. Segons BTV, ho atribueixen al consum de marihuana i als problemes de salut mental. Per reduir les baralles, segons el periòdico, aquest estiu hi haurà més policia, per exemple, a la zona del Raval. I el Congrés ha aprovat la norma que castiga en presó les teràpies de conversió LGTBI. Vol reformar el Codi Penal amb penes de fins a 2 anys de presó. Ara haurà de passar pel Senat, on el PP hi té majoria absoluta. Vinga, més coses! Als Estats Units es confirma que tancarà la presó de migrants Alligator Alcatraz. És un centre de Florida rodejat de pantans, plens de caimans o de serps. Tancarà després d'haver deportat 21.000 persones en menys d'un any. I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. Als cinemes hi arriba Supergirl, de l'univers DC, la nova de Jackass, la mítica saga, que a mi em va divertir molt en el seu moment, i també Viatge al País dels Blancs, de la qual avui en regalem entrades al matí a Codina. Ho explicarem de seguida. A Disney Plus, o Disney Plus, com es digui, s'estrena la cinquena temporada de Bear, i a Netflix, Torrente Presidente. I en música, avui novetats de Charlie XCX, Muse, i també, atenció, atenció, Rolling Stones. Aquesta és una de les cançons que és avançament del nou disc que sortirà al juliol i es diu Divine Intervention. Doncs escolta'm, fins aquí les notícies més destacades. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb les efemèrides, el trànsit i l'Arnau Mulet abans de les 7, que avui agafa vacances. Ara en parlem, ara en parlem. Bon dia des de RAC 105.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: El teu cervell és increïble, és capaç de triar entre milers de possibilitats i en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
11: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
12: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
13: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
14: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
15: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
13: Menys Shazam i més RAC 105.
16: Això només passa al Ja Tardes.
17: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. Ah. És molt cutre, eh? Ai. Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Ah. A veure si toquen els gots del programa.
18: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
19: Oh. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
18: Ostres, a mi també et transporta a la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Clar, clar. Ja. Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
16: Ja tardes.
20: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
16: A RAC 105.
21: Amb l'Enric Font.
22: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Aquesta és de la família i la Taylor Swift amb The Fate of Ophelia des del seu disc Live of a Showgirl. És d'aquesta manera com volem ambientar el teu divendres 26 de juny, ja últims cops de cua del mes. I tenim aquí la reina, la més guapa, la més simpàtica, la més exuberant, la personalitat més forta de RAC 105, un aplaudiment per... Mar Puga!
1: Gràcies, gràcies, gràcies. Quants elogis de bon matí.
0: Home, és que avui, avui has vingut trepitjant fort.
1: Ah, això m'has dit, eh? Sí. A més, vaig amb unes sabates noves molt maques, també. Mira, te les ensenyo des d'aquí. Estan guapes, eh?
0: Hòstia, és ara increïble el que gastes amb roba, tu, eh?
1: No et pensis que te'n sembla més del que gasto. Pensa que jo només gasto amb roba i menjar. És l'únic joc on inverteixo i per cine.
0: Bueno, perquè tu no has de pagar de moment habitatge, que tot arribarà, eh?
1: Ah, exacte.
0: Ja veuràs, eh? Llavors sí que...
1: No, jo estalvio molt, eh?
0: Es prometen verdes, llavors, eh? No, però el look, no? També el pentinat, pot ser? El pentinat, el look
1: pot ser,
0: general...
1: Pot ser, perquè m'he posat el cabell cap allà en lloc de cap allà i em veus diferent.
0: Tens el guapo pujat i mira que m'has dit que no has dormit una merda aquesta
1: correcte,
0: nit, no?
1: Correcte, de calor. Mira, he arribat aquí a la redacció i la primera cosa que he fet és parlar amb Mònica Usaf i preguntar-li si això que està passant ara, que a mi em té sense viure, si jo estic amargada, ens durarà tot. O sigui, si juliol i agost serà igual o pitjor.
0: I què t'ha dit?
1: I m'ha dit que en principi no, o sigui, que poden venir més onades de calor, però no tenim per què superar aquesta. Vull dir que potser el pico de l'agost ja l'estem vivint ara.
0: Sí, teníem temperatures d'agost fa uns dies.
1: El cas és que ahir a la nit que em podia dormir vaig estar parlant sobre això amb ChatGPT i la Mònica m'ha dit que no ho faci.
0: No ho fas.
1: Que no me'l cregui. Que parli amb ella. I jo ja però et volia molestar una de la matinada.
0: Bueno,
1: ella
0: és meteoròloga i també té problemes per dormir.
1: És que no suporto la calor.
0: És denominador comú de molts ciutadans de Catalunya en aquests moments. A més, tu vius a una zona alta, que la calor puja, ja ho saps?
1: Sí, bueno, puja i aire, hi ha bastant airet al meu barri.
0: Escolta'm, estaríem hores parlant del temps i de tantes altres qüestions vinculades a la nostra vida personal, però tenim previstes les efemèrides a aquesta hora del matí, que jo crec que els oients les gaudeixen, eh? Commemoracions d'un 26 de juny, quan vulguis.
1: Doncs mira, avui fa 11 anys que des del Tribunal Suprem dels Estats Units s'autoritzava el matrimoni entre homosexuals. I want to break free. Doncs sí, i això coincideix justament aquesta setmana que diumenge, dia 28, se celebra el Pride, és el dia de l'orgull LGTBIQ+. Per tant, per sort, fa uns anys, em sembla poc, eh? 11 anys que s'autoritzava als Estats Units. Si fa res, fa dos dies.
0: Bueno, ja sabem que els Estats Units són una mica retrògrads i bastant de dretes últimament, eh?
1: I va ser un 26 de juny del 1989 quan Roxette arribava al número 1 de vendes a Espanya amb el seu hit The Look.
0: I no m'estranya, no m'estranya. Tremendo hit. But it's over now. És que això és de la meva època, Mar Puga.
1: Bueno,
0: quan jo era petitet, a casa s'escoltava Roxette.
1: El 1997 es publicava l'èxit de Harry Potter, el primer llibre que era la pedra filosofal de l'escriptora J.K. Rowling, i des d'aleshores m'ha parat de créixer, és un fenomen Harry Potter. Ara fan una sèrie HBO nova i no paren perquè té molts fans.
0: Xutes una pedra i et surt un fan de Harry Potter.
1: Home,
0: aquí l'equip mateix tenim el Sergi Ferrer, que ho ha seguit tot això, tu.
1: Tenim l'Ernest emocionat.
0: No pots posar aquests temazos.
1: Home, és que perdona, avui dia 26 de juny fa 26 anys clavats d'aquesta cançó de Coldplay, Yellow.
0: Per mi aquest seria el hit per sortir del llit avui.
1: Avui he posat un que no m'agrada a mi, però us agradarà als oients.
0: Va, seguim.
1: Vinga, el 26 de juny del 1977. A mi m'agrada aquest hit. Posa'l. Home, l'Elvis Presley feia l'últim concert als Estats Units, el 77, l'últim concert del rei.
0: Cançó de western de galopar amb el cavall.
1: I una cosa curiosa és que el 1974 es va fer el primer escàner d'un codi de barres als Estats Units. La primera vegada que es va escanejar una data com avui.
0: Jo encara no entenc que hi hagi un trasto que pugui desxifrar unes barres i que cada producte pugui tenir el seu...
1: Entenc.
0: Això és una cosa que em supera.
1: I estem escoltant Neverita de Bad Bunny perquè avui és el Dia Mundial de la Refrigeració. I també és un altre dia mundial i per això escoltem Melendi. Escoltem Cannabis perquè avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de les drogues.
0: Mira, avui he explicat a les notícies una notícia vinculada al tema del cannabis, i ara no la trobo, eh? Ah, sí, no, diu que els Mossos d'Esquadra avisen d'un augment de l'agressivitat als carrers de Barcelona i ho atribueixen precisament al consum de marihuana i als problemes de salut mental. Vull dir que, conscienciem-nos una mica sobre aquest tema. 10 minuts i les 7 del matí. Aniversaris, va, quins famosos bufaran avui les espelmes.
1: L'actriu Aubrey Plaza, de White Lotus, avui fa 42 anys. També l'actor Chris O'Donnell en fa 56. Un actor dels únics homes joves amb qui jo em casaria, probablement. Ell és Jacob Elordi, a qui no li agrada, és l'actor de moda. L'hem vist a Cumbres Borrascoses, a Frankenstein i a més cosetes. I avui en fa 29. Jo pensava que era molt més gran, el Jacob. Doncs no. Vinga, i seguirem amb el cantant de Brahms, el Francesc Rivera, conegut com a Titot, que avui fa 59.
0: 59 el Titot, home, grande! Dilluns que ve, deixo la beguda, no t'ho creus ni tu. M'agrada Brahms, bé.
1: Meravellós.
0: Més cosetes, va. Hòstia, aquesta és important, eh?
1: Aquesta és important, grossa. Eh? Avui em fa 33 una cantant que li agrada a tothom, i ella és l'Ariana Grande. Something about you. I acabarem amb el cantant de One Republic, en Ryan Tedder, que avui en fa 47.
0: Bons aniversaris avui, eh?
1: I tant.
0: Molts temassos per triar, molts temassos.
1: Molts.
0: Escolta, 8 minuts i les 7 del matí, és tard i vol ploure. Doncs... I també vull saber què diuen els astres avui.
1: Vinga, resumim. Avui els que tindreu són els aquaris, lleons i sagitaris. Aquaris és un dia ideal per prendre iniciatives. Els lleons sentireu l'energia positiva i carisma. I els sagitaris us acompanyarà la sort en nous projectes i en decisions importants.
0: Perfecte. Cop d'ull a les carreteres. Ferran Aràndiga, com se circula a aquesta hora del matí per la xarxa viària?
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues incidències destacables. Parlem d'un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció Barcelona, on s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, doncs, també parlem d'una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies, en aquest cas en direcció Lleida. Per últim, doncs, pel que fa a les retencions habituals en aquest sentit, doncs, força tranquil·litat de moment, doncs, ja trobem només lentitud als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, trempat. Fins després. Marc Puga, va, el hit per sortir del llit.
1: Home, doncs fa anys l'Ariana Grande, encara que a mi no m'agradi, jo sé que a la gent li agrada molt. Per tant, comencem el dia escoltant això. Problem.
0: Es diu Problem. Yeah. Fora els problems.
1: Fora!

0: electrònic. Ariana Grande, avui en fa 33, l'edat de Cristo, yeah, nostre senyor.
1: Matina Codina.
2: Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Fins la temporada que ve no tornarà a sonar l'Arnau Mulet abans de les 7, perquè avui agafa vacances.
4: Sí, senyor! Bon dia, Catalunya! Bon dia, Osona! Bon dia, família! Què tal? Com esteu?
5: Tristos, tristos. Home, trobarem a faltar tristos aquest moment d'abans de les 7, aquests dies.
6: Bueno, però pensa que en Codina, ahir al vespre, el Clotilde Fest em va dir que estava renovat, eh?
5: Ah,
6: no sé si durant les vacances s'ho pensarà, però en principi em va dir que estava renovat.
0: Si a mi m'agrada saludar-te cada matí, entenc que a la gent li agrada sentir-te, que ens expliquis coses un dia més bones que les altres, però bueno... Sempre...
6: Podríem fer una enquesta, fins i tot, dir-li a la gent a veure si vol que renovi o no. Ara, no, perquè sortirà que no i després jo ho faré igual.
0: Saps? A veure,
6: perquè
0: no...
6: Això no és una democràcia.
0: Si algú es vol manifestar, 608-71-741.
1: 608-71-741.
0: Has de pensar que tenim un minut, llavors m'agradaria saber quin és el teu pla de vacances a partir de dilluns o a partir de demà mateix. Què faràs?
6: Doncs mira, no, demà mateix vida familiar, demà passat i dilluns vida familiar. Dimarts agafem un avió cap a Estocolm, tio, que és la primera vegada que el meu fill de 2 anys i mig, per si la gent no sap que tinc un fill de 2 anys i mig, agafa un avió. Per tant, veurem com va tot plegat,
0: sí,
6: i passarem allà uns dies i res, a visitar Suècia i després tornarem una mica de platja, una mica de muntanya, que és sortidetes.
0: Escolta, allò, una recomanació ràpida perquè no ens queda molt temps, però em sembla que ja saps que Estocolm és la ciutat de Vichy i diria que van inaugurar un museu. Fes el favor d'anar-hi de part meva,
6: Vale. També el Buscarons em va demanar que anés a un museu de la música pop en general, sobretot d'Ava, per tant, sí.
5: Ah, oh, me moro!
0: Perfecte, Mulet.
5: Fes fotos!
0: Bones vacances. Estan arribant uns missatges que sí que volen la teva renovació, per tant...
6: Al
0: setembre hi tornem, t'ho dic en sèrio, que sí.
6: Vale.
0: Ho deixem aquí, Mulet, que tinguis unes bones vacances.
5: Va. Vinga,
0: adéu-siau. El perdem de vista un mes. N'hi ha que tenen sort, però després hi ha aquella cosa que dius, quan torni ell, marxarem nosaltres. Que el bon vino.
5: Correcte.
1: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, 2 aigües...
7: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
8: Això ho hauries d'haver demanat abans.
7: Abans de l'ensaladilla?
8: Abans de l'estiu.
1: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
9: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
10: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
11: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: ¿T'ha entrat en aquí de pensar que la casa está sola?
15: No, m'ha entrat això.
14: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: Híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
21: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
22: 3 de maig del 1929.
21: I el número de la sort, el...
22: 9.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Ei, un aplaudiment, va, que som els de Matina Codina. He deixat un petit silenci de cortineta per marcar el que és la publicitat del que és ja pròpiament al directe. Passen 24 segons de les 7 del matí, perquè veieu que això està passant ara mateix aquí a la Torre Barcelona, en emissió per totes i cadascuna de les freqüències de l'accent 5 i internet. Això vol dir que no sabem on estem sonant ara mateix. Bon dia a tots i moltes gràcies. Queden, comptant aquest, 21 programes per marxar de vacances. És poquet. Deixa'm fer una ronda ràpida de salutacions per veure com estan els ànims. Divendres ja.
2: Sí.
0: Divendres, el Nico. Sí. Com ho portes? Bé, bon dia.
2: Molt bé, s'està acabant la meva setmana màgica d'estar sol a casa. Vull dir que l'he d'aprofitar.
3: Quants avui, quilos has pujat?
2: Avui acabo amb els homes lliures de Sant Pol, que són aquest grupet que hem muntat, que al mig del bosc ens posem doncs, a menjar i a fer coses d'homes.
0: Aquesta cosa d'homes primitius, no? Sí.
5: És que el nom homes lliures ja et diu bastant una mica, no?
3: Clar, perquè homes lliures, de quina opressió esteu fugint?
5: Exacte.
3: D'arribar a casa i que el dinar estigui fet, colla de masclistes.
5: Mare meva.
2: Perdona,
5: Sergi.
2: És un grup que està obert a gent que tingui els seus problemes. Vull dir, esteu convidats també?
0: Home, doncs jo... Jo crec que opto a ser president del Homes Lliures.
15: Jo vengo.
3: Però Ernest, si tu ja ets lliure, tio. No, segons les teories dels Homes Lliures...
0: La meva presó sóc jo mateix.
2: Series molt benvingut i de veritat que t'obro les portes a que vinguis un dia.
5: Ernest, vés aquesta nit, sisplau.
2: No, avui toca mar. Avui farem...
5: Toco jo?
2: No, avui toca gambes, ostres...
0: Però sortiu a pescar-les vosaltres, entenc, no? Com els vídeos aquests que em surten a mi a Twitter i a Instagram de gent que va amb taparrabos al bosc i es fot un plat que no el trobes
15: Si trae ostra, yo sí que vengo, eh.
2: Ah, doncs mira.
15: Quants sou? De quales son,
2: avui serem uns 10.
5: I tots casats?
2: Evidentment.
3: Clar, perquè són... Bueno, volen ser lliures.
15: L'Alan ahir estava sopant al McDonald's i unes Doritos Tex-Mex i avui ostres, eh?
0: Això millor...
3: Mari Muntanya, tu.
0: Això que passa amb els teus amics, millor que no ho sàpiga la Irene Montero.
5: Exacte.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
3: Bon dia, Ernest.
0: No pots igualar l'anècdota. I, a més, avui vull que faci la secció la Marpuga. Per tant,
5: calleu tots.
0: Xavi Cazorla, tot bé?
15: No, anem al gran. Vinga.
5: No, va, no.
0: De què va la secció aquesta que fa una setmana que no podem fer i que anem arrossegant?
5: Posa la cançó que ja pots... Gelats! Home!
3: Ostres!
5: No, perquè aquesta secció estava pensada per fa una setmana, perquè jo us deia, ara que entrem a l'estiu aquest diumenge, doncs ara us dic, com vam entrar a l'estiu diumenge passat...
0: Fa una setmana que la tia no feia secció a la set,
5: no, és que us porto curiositats, són curioses, de gelats, platges i calor. Hola. Segur que no les sabeu. No!
0: Quina llàstima no haver-la fet abans.
5: No, mireu, per exemple, el rècord del gelat més car del món.
0: Sí.
5: Sí, té un rècord Guinness, un gelat que es va crear a Byakuya, a Tòquio, i es va vendre per 873.400 iens, que són uns 6.200 euros. Sí,
0: què
5: un gelat que portava tofu, una formatge parmigiano, fulles d'or comestibles... Un gelat molt car.
15: Que al Sergi li agrada el sàndwich de nata, com dius aquesta
5: cosa? Bueno, per si
3: mira, jo pagaria 6.000 iens també per un sàndwich de nata.
5: Després vaig trobar que el sabor més estrany del món és el gelat de peix, també el d'all, el de carbó vegetal, el de cervesa, o fins i tot gelat de wasabi.
0: Això ho fan per aconseguir el titular, perquè això no hi ha qui s'ho mengi.
3: Ningú. Ni el que ho ha creat ho prova.
5: Les platges. No sé si alguna vegada heu perdut una xancleta a la platja, però vaig llegir que cada any desapareixen aproximadament 200 milions de xancletes al món.
15: I on van a parar?
5: És molt pel mar, clar. No és aquest problema dels plàstics. El mar se les emporta.
15: Hi ha una illa de xancletes.
5: Hi ha una illa de xancletes per allà, perduda.
0: Si mai pateixo un naufragi, vull caure en la zona on hi ha totes aquestes xancletes per salvar-me, saps què vull dir?
3: Les havaianes que floten.
0: Sí, brutal.
5: Després, sobre l'estiu, no sé si ho sabíeu,

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Agradable.
3: És important hidratar-se.
4: Posa una mica de llimona quan fas això, no? Una cullereta.
5: Escolta, brutal aquesta secció.
6: Jolín, és que brutal, era
5: un aplaudiment per Marta.
7: Ha valgut la pena.
6: No, la setmana passada era molt guai.
2: La podem repetir dilluns?
6: Vale, dilluns la torno a fer. Vale.
5: No entens lo dels gelats, perdona.
6: Que el gelat més car del món, que és el que no entens.
5: No entens que estiguis parlant de les xancletes de la Torre Eiffel. Què té a veure això amb els gelats?
6: Pues a l'estiu, els gelats, la calor, les platges, tot té a veure.
5: És el mateix que amb semàntic. A mi no em parlis així, amb aquest to.
6: Ni tu a mi.
5: No, pues explica't, dona. Portem una setmana dient, farem una secció de gelats. Pues que ja... I m'estàs parlant de la Torre Eiffel.
6: Pues que no és el que no entens. És molt fàcil d'entendre.
8: Jo ara no sé si hi ha un gelat de la Torre Eiffel, però el vull comprar.

0: Doncs una d'aquestes cançons que està a la pole position per esdevenir cançó de l'estiu, la Shakira, un dels hits del Mundial amb Burna Boy. Die, die, chin bomb.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al matí a Codina és l'hora de fer zàping.
0: Zàping per l'actualitat amb el Xavi Cazorla, quan vulguis, Xavi.
3: A veure, aquesta nit al Mundial la selecció espanyola juga amb l'Uruguai, val? Serà com a les dues de la matinada, és un horari bastant guapo.
0: El mirareu o no?
4: Sí.
3: No.
4: Des del bosc. Jo el veuré al mig del bosc, com els homes lliures.
0: Bueno, sí, però que teniu tele amb el mòbil, no?
4: Tenim de tot, tio. Tenim un projector i tot.
3: Joder, ostres, Alan. Bé, ara em centraria bastant en això de l'Alan, però hi ha una secció a fer. Com l'aspecte futbolístic del partit em rellisca bastant, us porto unes declaracions del seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa, el Loco Bielsa, que és capaç de respondre 6 preguntes d'una periodista que el va abordar en 38 segons.
5: Un Mundial más, esta vez con Uruguay, qué expectativa.
6: Bueno, mucha ilusión.
5: ¿Cómo ha trabajado en estos últimos días, sobre todo teniendo en cuenta los futbolistas?

0: Estás lesionados.
1: No, sin inconveniente.
0: ¿Cómo está Ronald después de lo que fue el viaje a Madrid?
1: Normal.
0: ¿Pero sirvió ese viaje express, ese tratamiento?
1: Veremos con el tiempo.
0: ¿Cómo ha trabajado también pensando en el debut con Arabia?
1: Bueno, tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido.
0: ¿Ya tiene usted el 11 en la cabeza o se va a definir en estos días?
1: Lo voy a definir en estos días.
2: ¡Molt bé!
3: Bueno, està amb una mena d'estat letàrgic, no? No són monosíl·labs, però gairebé s'agraeix, també, que no fotin la xapa, no?
4: Sí, però... Com està Rona després del viaje? Normal.
3: M'ha recordat el Lucho, Luis Enrique, un referente para ti, supongo, no?
5: También para, mí, sí. Para mí ha hablado de más.
6: S'ha enrotllat, no?
5: Para mí se ha hecho pesado.
3: Està seguint el Mundial, Lucho, o no?
5: Para nada.
3: No? Quin seria el jugador més en forma o el que seguiries de més a prop en aquest Mundial?
5: Joder, si te he dicho que no estoy siguiendo, yo qué sé, pues algún... Bueno, no sé.
3: Alguna selecció candidata?
5: Costa de Marfil.
7: On passaràs les vacances?
5: En tu casa.
6: Aquesta nit juga a França. Com veus a Mbappé en França?
5: Mbappé?
6: Sí.
5: Quantes Champions ha ganat Mbappé?
6: No ho sé. Cap, no?
5: Pues eso.
3: Hem d'avançar i està sonant ja la següent cançó, que és de Mariachis.
4: Sí, perquè una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic, ja està classificada.
3: Bravo.
4: I ahir al vespre s'ha fet bastant viral un tall de Latinus Televisión, que és una mena de plataforma digital que fan als Estats Units i a Mèxic, on van fer allò típic de connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter.
7: Sí.
4: El reporter és un senyor amb ulleres molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio perfectament,
3: sí, sí.
4: I acaba la connexió completament blanc, li tiren algo que no sé què és, no he, sent Mèxic podria ser, sí. Però no és això que
3: gas
4: estic
3: pensant. Gas mostassa.
4: Sí, li tiren algo molt fort i l'acabaran mantejant, o sigui, l'acaben tirant amunt i la connexió s'acaba en un moment donat.
8: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Obviamente mucha gente llega a Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
9: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Que se ha reivindicado este área también de festejar a la selección.
4: ¡Quiere volar!
9: Porras, Carlos, sigue muy animada, muy entusiasta, sigue festejando.
4: ¿Qué?
9: Bueno, comentarte que
4: ¡quiere volar!
8: ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! Oye, pero ¿qué tal? ¿Qué está? Casi le ponen el... ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué gusto ver!
3: ¡Ah, qué gusto! ¡Qué gusto!
4: ¡Qué gusto ver a la gente así! Si veus al tío com queda, ¡qué gusto ver a la gente así! No sé, m'agrada molt el quiere volar, la gent comença que quiere volar, quiere volar! I llavors el comencen a tirar...
3: Sí. Però, i molt poca sensibilitat pel part del tio que està a l'estudi, que es descollona, no?
4: Sí, van fer una segona connexió 2 minuts després amb el tio completament blanc i als 10 segons van començar a cridar quiere volar i el van tornar a fer volar.
3: I això només és perquè s'han classificat per 700.
4: Sí, imagina't.
3: Hòstia, si guanyen el Mundial...
7: Ui, quiere volar, però...
10: Surt volant, de veritat.
3: No, que es veu que hi ha hagut atropellaments i tot, eh? O sigui, sí. Aquesta gent està ensonant.
6: Quiere morir, quiere morir. Entro amb un cotxe allà.
10: Que bèsties.
3: Acabem, Xavier.
4: Sí, perquè ha passat ja la nit de Sant Joan, ja fa una miqueta que ha passat, i faltava saber una mica el balanç que es feia des de l'Ajuntament de Barcelona de la nit de Sant Joan. I això ho va fer l'Albert Batlle, que és regidor de l'Ajuntament, el de Seguretat, sí. Ciutadania, totes aquestes
6: Batlle,
4: coses,
6: Batlle.
4: Que tenia molt controlat... Batlle, no Batlle. Tenia molt controlat tota la quantitat de persones, sí. I tots els números els tenia tots al cap.
11: I anem a les dades més concretes, com l'ombra d'assistents... A les platges ha estat de 70.000 persones. El balanç provisional de les deixalles que s'han recorregut està al voltant de les 70...
12: 90
11: tonelades.
12: Pot recomençar, si vols, aquest...
11: Bueno, doncs, bueno, estàvem dient, perdoneu, 90.000 persones assistents, ja veieu que quan les coses es van ajustant on tany, doncs sí, ens podem dir 90 tonelades.
13: Otra vez, otra vez.
11: 90.000 assistents i 70 tonelades.
13: Sí, sí, sí.
11: 90.000 assistents i 70 tonelades.
14: Bueno, un whisky a dormir.
7: No entes res. Oh, oh, oh. Quanta gent va anar a la platja?
4: 90 tonelades de gent. Primer que, a més, diu tonelades, que no és tonelades, són tones.
3: Són tones.
4: Però que quan al final el corregeix, dius, no. És el que estava dient.
7: Com és obvi. I el paternalisme de l'assessora, que li diu, torni a començar.
3: Bueno, és l'assessora o és una periodista? Perquè com ho sàpiga més la periodista que...
4: Ostres.
3: Que...
15: Bueno, això que dic eren les dades concretes, aquest senyor. Diu, això és concret, no?
4: Sí.
15: De concret no té res. Vull dir, una cosa...
3: Bueno, escolta, venia també l'Albert Batlle també té dret a celebrar-ho, m'entens? Jo què sé, potser anava una mica carregadet.
6: Quiere volar,
3: quiere volar, quiere volar, quiere volar, quiere volar. Cazorla, gràcies.
4: Bé!
2: Tenim carn.
10: I també peix.
2: Tenim fruita.
10: I tenim verdura.
2: Tenim amplis horaris.
10: I botigues al teu costat.
2: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
10: I estem molt a prop teu.
2: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
16: Ja és mala sort que la primera veu que escoltis cada matí
17: sigui la nostra.
3: Li vaig dir, com me ve passarà prou a prop, un segon, Codina.
16: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
21: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Infórmate en cupra.com. Ocasión
22: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
24: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
24: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
28: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: Màxim 5 avui mateix. Entra a la nostra programació musical aquest Jamaican Bam Bam de Hugel, una cançó de Afrobeat electrònic que, sens dubte, sacsejarà les pistes aquest estiu.
1: Ah, que guapa, tio.
0: Està guapa, Kiko, eh? Està guapa,
1: Estàs
0: eh?
1: Estàs pel xónar, tio, pel mi festival favorito.
0: 7 i 20.
2: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Truquem l'Ona, que en fa 19 i es veu que li ha anat molt bé el primer curs de biotecnologia a la universitat, eh?
3: Hola. Sí, olé. Sí.
0: Avui té l'últim examen.
4: Gent molt llesta, truquem últimament.
3: Sí. Que guai, està a primera carrera, no?
0: Sí, ara li preguntarem què vol fer, recerca biomèdica, no sé...
5: Hola.
0: Hola, bon dia. Ui, que ho saps, Ona, que et truquem de la ràdio, punyetera.
5: Sí, sí. Bueno, m'acaben de... despertar els meus pares i sí, bueno, m'han portat a la cuina i jo no sabia per què.
0: T'han portat
5: bueno,
0: en braços, com si fossis un golden retriever, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Bueno, ja s'ha dit una nena petita, però bueno.
0: A tot això, per molts anys, bonica.
3: Guapa!
0: A veure, anem a pams. Abans de parlar de la celebració, avui tens un examen, l'últim, no?, d'aquest primer curs de biotecnologia.
5: Sí, d'enginyeria química.
0: Uau, quina passada, no? Gràcies. Començar el cap de setmana.
5: Sí, bueno.
6: Efectivament.
0: Com ho portes, això?
5: Bueno, el porto prou bé.
0: Sí, hem anat aprovant els exàmens durant el curs, sí, no?
5: Sí, de moment sí.
0: I quan acabis la carrera, el grau, que es diu ara, què t'agradaria fer? De què t'agradaria treballar? Ona?
5: No sé, suposo que de recerca o investigació.
3: Olé.
0: Recerca, investigació... De què?
5: No, no sabria dir la veritat.
4: Escolta, Ona, davant la...
5: el màster i després
0: ens veurà. Veia coco, l'Ona.
4: Sí. No, res, que com els cinc són persones estúpides i sense estudis, sí, li he preguntat al ChatGPT que em faci una pregunta molt difícil sobre enginyeria química.
0: Uh-huh. Uf.
4: Si no. A veure si me la sap respondre. I tampoc ho sabré si està bé o no. Per què un reactor químic exotèrmic pot tenir més d'un estat estacionari estable a les mateixes condicions d'operació?
7: És molt fàcil, aquesta.
5: Uau, crec que encara no he arribat allà, eh?
4: Inventa tu.
0: Jo contestaria perquè sí.
5: Exotèrmic?
4: Sí. No, digues.
5: Perquè allibera calor, ok? I clar, vale. Una reacció doncs, pot tenir diverses parts.
4: Exacte.
5: I doncs allibera com... pot tenir diverses fases, no?
4: Mm-hmm. Sí, bueno, exacte, és això que has dit. Sí. No, diu que la calor generada per la reacció i la calor eliminada pel sistema poden equilibrar-se.
0: La resposta és correcta! No cal que vagis a l'examen, perquè passarem al professor o professora aquest tall de ràdio
8: ara.
0: I aprovadíssima, tu.
8: Impressionante!
4: Bueno, tu mateixa, després amb calma, comprova si està bé el que has dit.
0: Escolta'm, un cop hagis aprovat aquest examen i hagis superat el primer curs, suposo que aniràs a alguna biofesta, no?
4: Ok. Ara.
5: Bueno, crec que hi ha una fan de biofestes. La vam fer, ja la vam fer.
0: La montes tu, la montes tu.
1: Claro, tio.
0: Escolta'm, res, una abraçada de part de tota la teva família, la germana petita, la Lia i també del matí, a Codina, que et regalem 50 euros perquè vagis a Montseinteriors a comprar-te alguna coseta per la llar. Entesos?
5: Ostres, merci.
0: Bon cap de setmana, bonica.
8: Per
0: molts anys.
5: Moltes felicitats pel programa.
0: I bon estiu! Bon estiu! El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó.
2: Quan t'independitzes, et canvies de pis, et cases, tens un fill o dos, obres un restaurant o una casa rural, tu vas canviant, casa teva també, i nosaltres ens hi adaptem. A Montse Interiors trobaràs més de 19.000 solucions i moltes ganes d'ajudar-te. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Doncs aquesta és la seva aposta per l'estiu, el rotllo tropical que tant els funciona. Tropical, ja et diria jo, també una mica aventurer, no? Quin temps farà aquest cap de setmana? Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Hola, Mònica. Continua la calor, no?
1: Sí, continua la calor, temperatures semblants a les que vam tenir, per exemple, ahir. Avui es repetiran aquestes temperatures entre els 32 i els 37 graus de màxima. Demà baixa un pèl, però sensiblement no ho notarem. I diumenge es mantindran sense grans canvis. I a més, un cap de setmana amb poca pluja, moltes estones de sol i només amb alguns xàfecs diumenge a partir del migdia en sectors del Pirineu i del Prepirineu. Dies càlids i nits també de mal dormir. Ara mateix, per exemple, entre els 24 i els 27 graus a Barcelona. Hem tingut una nit tòrrida al centre de la ciutat, 23 graus a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 26 a Mataró i 22 graus a Vallirana. I la setmana que ve la començarem amb ruixats de tarda també al Pirineu i a partir de dimecres podria fluixar una mica més aquesta calor.
0: Ens agafem aquí a dimecres,
1: Tenim temperatures 4-5 graus per sobre de la mitjana, així es mantindrien almenys fins dimarts.
3: Posa'm una mitjana, sisplau.
1: Fins dimarts i després a partir de dimecres es normalitzaria més la temperatura i a veure si podem respirar una mica millor.
0: Sí, perquè tu, Mònica, has dormit malament aquesta nit, ens has dit,
1: És que a l'hora que anem a dormir, les temperatures encara són molt altes, fins i tot és de dia, almenys, en el meu cas.
4: Sí, és depriment.
1: I costa molt. I quan s'està millor és aquell moment en el que t'has de llevar. Matinades, quan dius, ara, corre l'airet,
0: Jo torno a dir-vos el truco de la mandrugo, que és posar els llençols al congelador i llavors els poses abans d'anar a dormir i ja està.
1: Però això ho fas, tu?
0: No ho he fet mai.
1: No t'imaginava.
5: Que desagradable, no?
0: No.
4: Amb olor de peix,
0: sí. No, però ho vaig veure un dia a Twitter.
1: No t'ho creguis, tu.
4: Recorda'm que si mai vaig a casa teva i m'ofereixes cafè amb gel, dir-te que no.
0: Gràcies, Mònica.
2: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Com ha dormit el Xavi Pardo aquesta nit? Tu dorms bé o no?
5: Mira, aquesta nit... No dormo bé. No dormo bé gairebé mai, perquè ja tinc una edat. Però aquesta nit he dormit prou bé. Amb el ventilador tota la nit, això sí.
0: Jo també.
5: Escolta, una cosa.
0: De sostre.
6: La meva iaia...
0: Millor invent de la història.
6: Té 96 anys. Vull dir que, per un tema d'edat, hauria de dormir...
5: És més gran que jo, vols
6: dir. És una miqueta més gran que tu.
5: Un palet més gran que jo.
4: Una dona de bandera, tot sigui dit de passada.
6: 100%. I dorm de conya, eh? Vull dir que això de l'edat, de vegades, també és... És relatiu.
5: És tipus boomerang, però no?
4: Dóna de voltes.
5: Que de jove dorms molt bé, quan en tens 40, no tant. Exacte.
0: Potser la teva àvia s'ajuda amb algun químic.
6: No et pensis, eh?
4: Fuma porros, la teva àvia?
6: Que jo sàpiga, no.
5: Vale. Aquella oloreta, quan vas a veure la teva àvia, aquella oloreta que fa a casa...
6: Sí que és allà que sempre riu, però...
5: Vale.
0: 8:15 en punt del matí. I aquest programa té aquest problema, que és que estàs fent cachondeo i llavors has d'explicar el balanç de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela, clar.
5: Quin remei. És el peatge que hem de pagar per estar ben informats del que està passant al món, i és que el doble terratrèmol ha deixat gairebé 250 morts, i entre ells hi ha, almenys que sapiguem fins ara, dos ciutadans espanyols. Les tasques de rescat continuen i ja hi ha 4.300 ferits i 37.000 desapareguts. Són xifres molt bèsties i les tasques de rescat són titàniques. Mentrestant, pel que fa a la política espanyola, el Congrés dels Diputats ahir va demanar a Pedro Sánchez que faci un pas al costat. El ple va aprovar per majoria absoluta una moció del PP que reclama que presenti una qüestió de confiança, i van votar a favor PP, Vox i Junts, que va permetre que, per tant, aquesta proposta tirés endavant. És la proposta, aquella polèmica que explicàvem del PP per demanar eleccions a Pedro Sánchez i que, vaja, que faci les maletes.
0: Però aquesta moció no és vinculant i, per tant, Pedro Sánchez tirarà pilotes fora i
5: seguirà. No és vinculant, i si voleu una pista del que farà Pedro Sánchez després d'aquesta moció, la vam tenir un cop es va aprovar, que és que els diputats socialistes directament van riure i van aplaudir.
0: Exacte.
5: Aquest és el valor que li donen a la moció del PP. I ahir el Congrés va passar una altra cosa també important, que és que va aprovar la norma que castiga en presó les teràpies de conversió LGTBI. Una norma que vol reformar el Codi Penal amb penes de fins a 2 anys de presó. Ara haurà de passar pel Senat, on el PP té majoria. Veurem si posa bastons a les rodes o permet que això...
4: És increïble. Segle XXI, tio.
5: I una altra qüestió també important de les últimes hores, l'incendi de la Franja de Ponent, que continua fora de control. Ha arrasat de moment 1.000 hectàrees. Els bombers fan mans i mànigues per estabilitzar-lo, i a l'Aragó hi ha 240 veïns desallotjats i un miler de confinats, perquè és un incendi ben bé a la franja, a la frontera entre Catalunya i l'Aragó.
0: Xavi Pardo, moltes gràcies. Fins després.
5: A vosaltres, guapíssims.
0: 7:32.
3: Matina Codina. No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
7: Felicitats pel programa.
8: Felicitats pel programa.
9: Felicitats pel programa.
3: Matina Codina a RAC 105.
10: RAC 105 Barcelona.
11: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
13: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
12: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
13: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
12: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
14: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
15: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
16: Troba el teu lloc amb ParkClick.
17: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
19: Per trobar bona música...
20: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
21: Tisse Locarti.
22: Mi penya del RAC 105.
23: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
24: Família de RAC 105.
25: Som els Catarres.
26: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
27: Som els Tiets.
28: Sóc el Migui Núñez.
29: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
30: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
31: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
32: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
33: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
34: No, no cal creuar mig món.
35: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
36: Un petó i una abraçada, família.
37: Un petonet de part de tots cinc.
38: Això és RAC 105.
39: Un besinho.
40: A RAC 105.
41: Merci, un besito.
3: RAC 105.
42: Sempre apostant per la música en català. T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
3: En un podcast concentrat i sense pauses?
42: Desig concedit.
4: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada.
42: Oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
4: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
42: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify
3: i porta'ns on vulguis.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: I ara l'última hora d'incidències i retencions a la xarxa viària amb el Ferran Aràndiga, des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Vinga. Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb complicacions en quant a les incidències actives, en quant a retencions, de moment força tranquil·litat. Parlem de 4 accidents en total actius. Parlem del primer accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. El segon accident ha estat a la B23 que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat amb direcció a Barcelona. El tercer accident ha estat a la C32 a Sitges, on obliga a tallar la calçada en sentit nord també cap a la capital catalana, ja amb 1,5 km de lentitud. Per últim, el quart accident, en aquest cas, ha estat a la AP7, a l'accés amb la A2, a l'altura de Martorell, que en sentit Lleida doncs talla un carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina Codina. El programa que treu del llit i et porta de pet a la feina.

0: la cançó cantada amb passió perquè parla d'un amor tempestuós. Quina veu i quina melodia tan especial aquest Good Luck Babe de la Chappell Roan. L'escoltes al matí a Codina de RAC 105 que ve de 3 quarts de 8 d'aquest divendres 26 de juny. De seguida el titular d'impacte amb el Sergi Ferrer.
1: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: De què ens parles avui, company?
2: Doncs parlem de festa, Ernest!
3: Epa!
2: Molt bé, Sergi!
3: Vamos, vamos, vamos!
2: Vale, triga més en què pensava en petar. És igual, un grup de joves...
4: Ara, ara, ara!
2: Va sortir de festa, va? La nit de Sant Joan, tot això a l'Hospitalet de Llobregat, que és la capital de la festa
0: sí, senyor,
2: a Catalunya.
0: Del tecno.
2: I quan van acabar, van tornar amb el cotxe i van, el tio que estava darrere estava dormint. Ja, José, José, despierta, José. José, que em deixis dormir. José, que ja hem arribat. José, que em deixis estar. Van dir, bueno, pues ja sortirà ell del cotxe.
4: Claro.
2: Tot això a la matinada. Total, que el José es desperta el dia següent.
4: Sí.
2: Una a dues del migdia.
4: Ostres.
2: 57 graus al sol. I diu, però on estic? Estic en un vehicle. Estic amb les finestres tancades, com si fos un jorsec d'aquests que abandonen els centres comercials.
4: Ai.
2: Total, que ningú li feia cas. No passava ningú pel carrer. I el tio ofegant-se. I ofegant-se.
4: Ostres.
2: I ofegant-se fins que va arribar un moment que va dir, jo és que he de sortir d'aquí, com puc cridar l'atenció? Doncs aprofitaré que el cotxe està en una rampa, va treure el fre de mà i el cotxe va començar a desplaçar-se fins a fotre's al mig del carrer, de manera que va cridar l'atenció dels cotxes que volien passar i va haver de venir bombers i guarda urbana a rescatar-lo. Al final, tot ha quedat en una anècdota, però des d'aquí, un consell, no deixeu ni gossos, ni nens, ni amics borratxos al cotxe tancats perquè és perillós en un cop de calor.
0: Sí, sí, no, i darrerament amb aquestes onades de calor han mort molta gent tancada dins d'un vehicle. És tremendo. Doncs això, uns col·legues que es deixen una mica dins del cotxe.
2: Sí, sí.
5: Hi ha vehicles que funciona el tema del clima de l'interior del cotxe automàticament.
6: Ah, sí?
5: Ho dic perquè tampoc cal rebentar tots els cotxes quan veieu un animal a dins si està refrigerat, saps?
2: Ja. Si és un Opel Corsa el 2002, igual sí.
5: Sí, això sí. Hi ha gent que posa un cartellet de "Está refrigerado el coche, no rompas el cristal".
2: El perro
5: está bien.
2: No,
0: canviem de polèmica. Gràcies, Sergi Ferrer.
2: Home, de res.
7: Buenas noches, señora.
0: En aquest cas és una polèmica amb la nova operadora de Bertín Osborne, que és una associació de consumidors que l'acusa d'incomplir fins a 5 lleis amb aquesta operadora telefònica, no?
8: Sí. El Bertín Osborne ha impulsat una nova companyia que es diu Española de Telefonía. Però pocs dies després del seu llançament, l'associació de consumidors l'ha denunciat perquè considera que pot estar vulnerant fins a 5 lleis diferents, com publicitat enganyosa, atenció al client no gratuïta, manca d'informació a la web, problemes amb la política de privacitat...
6: El nom és molt maco.
8: El cas és que li han preguntat sobre la companyia, el nom és molt maco, diu, doncs escoltem el que diu quan li pregunten concretament sobre el nom, que recordem que és Española de Telefonía.
9: Es que es todo tan ridículo. La compañía se llama así porque nos sentimos orgullosos de ser españoles. Porque hay 200 personas en un call center y todos son españoles. No llamas y te contestan desde Marruecos o desde Túnez. No, están en Córdoba. Y damos trabajo a españoles. Y los socios somos españoles. Y tenemos la bandera de España porque es la nuestra. Y yo estoy orgulloso de ser español y de mi bandera. No hay ninguna connotación política. Es simplemente el orgullo de ser españoles, nada más. Y eso se consigue cuando viajas. El problema que tienen muchos de estos taraos que nos llaman fachas y todos estos es que no han salido de aquí y no han podido comparar. No tienen ni puñetera idea de lo que es este país, que es muy grande,
0: ¿no?
9: A pesar de que algunos quieren que sea pequeño o que se disuelva. Entonces, no es mi manera de ver la vida ni mi manera de ver lo que tengo que hacer en esta vida. Y ya está.
0: Això, per entendre'ns, seria el parlem de l'Espanya profunda, no?
8: Bàsicament.
10: Herrera en COPE, buenos días.
2: Pensaba que anabas a dir Española de Telefonía.
10: Española de Telefonía, efectivamente. Es que mi compañía, vamos, la principal y a partir de ahora la de siempre, porque efectivamente es que esto no...
0: Ya te has donat d'alta, ¿no?
10: Yo estoy dado de altísima, ¿eh? Tú no sabes lo que es tener un wifi español.
8: O sea, un wifi español.
10: Las ondas españolas que van a
0: internet. ¿Quin paquet has agafat?
10: El plus ultra total, que es aquel que incluye pues la televisión, que solo ves televisión española.
2: Clar, canals de toros, suposo.
10: Efectivamente, toros, Toro TV, tus huevos ahí, es el eslogan. el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Doncs, poca broma, perquè estic convençut que tindrà molts clients aquesta espanyola de telefonia, que és la teleoperadora d'Albert Sins.
2: Sí, a més, li pregunten, escolta, aquestes denúncies de FACO, i el tio diu, que és espanyol.
6: I ha dit que els call centers estan a Marruecos i a Túnez.
0: No.
6: Sí, primera notícia.
2: No, en cap cas.
0: Ha dit que en cap cas.
6: Vull dir que la majoria diu que estan allà.
2: Ah, mai m'ha trucat ningú amb accent ni de Marroc ni de Túnez.
6: Però és veritat que ven més dir que són marroquis, no?, que dius
10: claro,
6: americans.
10: No, sí. Que tu ahora llamas a...
0: Y que solo son españoles los trabajadores, ¿no?
6: Eso es. Ah, no, sí. ¿Verdad? Que son topanchitos lo que te
10: coge. Tú llamas a española de telefonía y te coge el teléfono un español o una española.
6: Vamos a desecarlo.
10: Y no un moro.
0: Ja està. T'agafa el telèfon la Pantoja.
6: Guapo seria això.
0: Sí, vinga, va. Xavi Cazorla, quin és l'àudio que s'hauria de fer viral avui divendres?
6: Un del portal Notícies Trabajo, que ara que som en dies de gaudir de la onada de calor, potser hi haurà algú que intenta sobreviure a la piscina comunitària del seu pis, si la té, o d'una segona residència amb piscina comunitària també, si és que també la té. Doncs atenció a aquells que no paguen les quotes de la comunitat.
0: Fui.
11: Si tienes un vecino moroso.
12: Soy un moroso, moroso, moroso.
11: Que deba alguna cuota, la comunidad de propietarios puede prohibirle el uso de la piscina comunitaria, ya sea el propietario o el inquilino, en caso de que su casero no pague la cuota de la comunidad.
12: Pero...
11: pues o pagas o no puedes bajar.
12: Yo solo quería un chapuzón.
11: Esta prohibición se mantendrá hasta que el propietario pague todas las cuotas pendientes y la comunidad de vecinos podrá incluirlo en sus estatutos. Además, esta normativa se extiende a toda la unidad familiar, es decir, que los familiares del vecino moroso tampoco podrían usar la piscina comunitària.
0: Bueno, té certa lògica, no?
6: Sí, bàsicament.
2: Sí.
6: Ara, explica-li també, saps?
0: Tothom afanyant-se a pagar les quotes, allò, a última hora, saps? Per poder-se banyar.
6: Ni piscina comunitària, ni aquells que tenen pistes de pàdel o espais així tot guapos. Res, no podem fer servir res.
2: Has de ser un cutre per viure a un lloc que té piscina, pista de pàdel, gimnasi, solàrium i deure dues quotes de la comunitat.
0: Sí, que et dones de baixa de qualsevol altra cosa per poder-te banyar.
2: Evidentment.
0: I fer una mica de...
10: Claro, un chapuzo.
0: Gràcies, Xavi.
1: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: Es veu que hi ha gent que no baixa del cotxe fins que sona la cançó Boomer, tu.
13: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
14: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
0: Una de les seccions més preuades del programa. Música Remember de primer ordre.
15: I tens, perquè avui és divendres, i a més és un divendres tan de farra, estem en una setmana tan de festa, que he hagut de demanar l'ajuda de Gigi D'Agostino. Que bona que era aquesta de 1999, que tots heu ballat alguna vegada. Era el bla, bla, bla.
0: Però un boomer de veritat li diu Gigi L'Agostino.
15: Ara també.

0: cançó que ens ha conduït fins a l'eufòria, que ens ha fet sentir aquell pessigolleig de la nostàlgia, ens ha recordat temps pretèrits en què ens ho passàvem tet a la pista de ball, i fins i tot et diré més, al pòdium, i et diré més, recolzat a la barra. Demanant el teu Malibu amb pinya. 8 minuts i les 8 del matí. Per cert, una coseta, que aquesta nit teniu sessió Remember Dance, si us agrada aquest rotllo, amb Lector Huguet, de 9 a 12, i també demà dissabte, eh? I diumenge tots a Marineland.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
2: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
0: Entesos, matineros, 7 minuts i les 8 del matí... Avui tenim concurs al programa, tu. Avui us portem al cinema per gaudir d'una pel·lícula que s'estrena avui mateix i que ja ha vist la Mar Puga, que sí?
3: Home, i tant, la vaig veure a la preestrena, al BCN Film Fest,
0: perquè
3: fa mesos,
0: ets una dona, doncs, diguem-ne, molt, bueno, molt cotitzada, molt
3: VIP,
0: cotitzada,
3: VIP, efectivament. I soc amiga del protagonista.
0: Sí, i formes part de l'Star System català. Tenim entrades dobles per Viatge al País dels Blancs. Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, basada en la història real d'Usman Umar i que combina emoció i aventura, mostrant que fins i tot en l'adversitat més extrema i el lloc per la solidaritat i l'esperança. Voleu una entrada doble per aquest pel·liculot?
4: Sí. Home, i tant.
0: Doncs participeu al tema del dia, com que la cosa va d'un viatge, tot i que no és un viatge especialment divertit.
3: No.
0: Volem saber quin viatge fareu aquest estiu. És així de senzill. Oh. Ens expliqueu una mica si ja teniu la reserva i per què heu escollit, diguem-ne, aquest destí. No? Ara em sembla que està de moda Albània.
4: Sí, abans de que s'ho quedi tot.
3: Sí. Sí.
4: No, el turisme.
0: S'ha dit de Cuba que aneu i abans no canvi. S'ha dit de Croàcia, també.
4: Sí,
0: ara es diu d'Albània.
4: Quina ràbia fa això.
0: No sé, ràpidament, personatges i persones d'aquest programa, voleu dir la vostra?
5: Correcte. Mira, jo me vull anar a New York City, al districte financer, on està Wall Street. Allà és on es mou el capital del món.
0: Jo tinc una foto allà a Wall Street.
3: Aprèn anglès si vas allà.
0: Amb el toro. Sabeu que hi ha un toro allà?
3: Sí, amb el toro. Que no veia,
0: Tinc una foto acariciant un dels testicles del toro.
3: ¿Y tú, Santiago, dónde vas?
6: Yo voy a Alicante.
3: Ah, sí.
6: Alicante y después a Murcia.
3: Qué cabrón.
6: A la manga del Mar Menor cada año.
4: Un altre any reserves amb més temps, no passa res.
6: No, todos los años, desde que me casé con mi Mercedes, desde que somos novios,
0: Però teniu apartament o on aneu?
6: A l'apartamento de mi suegra.
0: Sí?
3: Ah, vale.
7: Tota, ja buscaries per allà o què?
6: Sí que hi ha alguna, Luis. Vete un verano, hombre, y nos lo pasaremos bien.
4: Amb la sogra, també.
0: Però molt lleig, no?, deixar la sogra i la dona a casa.
6: Entretienen haciendo gazpacho para el día siguiente y bueno, yo ahora vengo.
7: Sí, perquè després tens gana, no?
4: El més heavy és que està ple de gent així.
0: Imagino el Santiago fotent la migdiada amb el Tour de França de fons.
6: Sí, y Armando me lo pongo en los huevos encima para que nadie me lo quite. Y de si así se ve la etapa entera.
0: Sergi Ferrer, que cada any es gasta la paga doble en un viatge, aquest any on vas?
4: A veure, funcionarà per contrast amb lo del Santiago. Me'n vaig amb l'Helena a la Toscana. Hem pensat, on farà més calor que a Barcelona? Sí. Llavors, agafarem el cotxe, el fotrem en un vaixell i ens deixaran allà a la Toscana. I llavors farem un road trip.
6: I a la Toscana. Però sos de Gui.
4: Que no, que és d'italiano, que és quasi lo mismo.
0: Per quines ciutats passareu?
4: Montepulciano.
0: Home.
4: Firenze.
6: Se'ls està inventant.
0: Firenze és Florència.
4: Florència, però ho he volgut dir en italià.
6: Oh, quina ràbia.
4: Arezzo. I altres.
0: Menjaràs bé.
3: Porta'ns un imà, no? Algo, que d'Egipte encara espero. El clauer.
4: Us volia portar tiramisú, casolà, oli d'oliva i tal, però us portaré un imà.
3: Arribarà desfet el tiramisú.
7: Tinc un acudit, si em permeteu, ja que Sergi Ferrer està parlant d'Itàlia.
0: Silenci.
7: Sí, escolta, diu un tio que truca un amic seu que està ara precisament a Florència, diu, escolta, Florència, quin temps. Diu que, Miquel, què tiempo hace Florencia ahora? I diu, bochorno. I diu, bochorno, diu, què tiempo hace en Florencia?
3: No
0: entès. Bochorno, bon com giorno. Si fos bon giorno.
6: Aquest era un altre.
3: Aquest més bo.
4: L'explicaré als ballar quan arribi.
0: A tu no t'agrada viatjar, però alguna escapadeta faràs, no?
3: Jo, a l'Estartit. I dona gràcies que està lluny. I aquest estiu, compte,
0: alerta.
3: Compte, no em veieu per Barcelona, eh?
0: Ulla!
4: Bueno,
0: a veure, és un destí turístic bastant massificat, si em preguntes.
3: I a mi m'agrada molt a l'estiu mirar els instastories de tothom fent postureo viatjant, perquè a més jo ho veig i penso, quina sort tinc de no estar allà. De no ser aquest destí ple de turistes i de calor. Exacte. I des de la piscina de Costa Brava o la platja, mirant les medes, observo.
0: Ets un contrast tan meravellós.
3: Mira, jo només tinc ganes de setembre, perquè jo estic d'aquesta calor que
0: setembre,
3: no puc més.
0: Setembre,
3: no, de veritat, a mi m'agòbia l'agost. I jo em posa de mal humor.
8: I el més important, Ernest Codina. On va l'Ernest Codina? El nostre matinero. Vinga.
0: Platja d'Aro, a Eivissa i Logroño més Sant Sebastià. Faig tres escapadetes.
6: Ah, escolta. Que te vas a sitio de buen bebé y buen comer.
0: Home, digue'm tonto, sembla que no em conegui, Santiago. I recordeu, des d'avui al cinema es viatja al País dels Blancs, protagonitzada pel mateix Usman Umar, juntament amb Víctor Sey, Benjamín Cacrava i Emma Vilarassau!
3: Majors.
0: Escolta, per cert, una pel·lícula presentada a la secció oficial del Festival de Màlaga, pel·lícula d'inauguració del Barcelona Film Fest 2026, per tant, pel·liculot, eh?
3: Pel·liculot.
0: I us convidem des del matí a Codina. Tenim dues entrades dobles. 608-7171-41, 608-7171-41. Quin serà el teu viatge de l'estiu? Ens ho expliques i entres al sorteig.
9: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
10: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisure. Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
15: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
15: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
19: Bon dia, Ernest i companyia.
20: Matina, Codina.
19: Només dius que sou la millor ràdio Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, amb el temps, Matina Codina.
21: El programa matinal que vols escoltar mentre surts d'allà.

0: genera, jo crec que, impulsos molt positius, no? Fins i
1: molt.
0: Tot, en el meu cas, una mica de dopamina i ganes de sortir a ballar aquest divendres mateix. Josh Fawad versionant la Madonna, Like a Prayer, 8:26 de juny del 2026. Capicú, Albert!
2: Fixa't, no fotis!
0: Sí, 26 de...
2: 26 del 5 de 26.
3: Espera, ah,
2: com? La vida i els números de vegades et donen unes alegries...
4: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies. Gràcies als milers de persones que a aquesta hora esteu sintonitzant RAC 105.
5: Gràcies.
0: 8:03, som els del Matina Codina en directe. Ens sintonitzes des del cotxe, des de casa, des de la feina, el transport públic, pel carrer, passejant el gos, al gimnàs.
3: Ara, la dutxa, ja, la dutxa.
1: Hi ha gent que té ràdio dins la dutxa.
0: Però no se sent molt bé el programa des de la dutxa.
3: Cagando.
0: Amb l'aigua i tal.
1: Cagando, també.
3: Si se't fica sabó a l'orella, llavors ja deixes de sentir les bromes. Bueno.
0: Efectivament. Hem superat una setmana més, companys, agafats de la maneta des d'aquí, des d'aquest estudi.
6: I no, això s'ha fet molt llarga, amb aquest entremig, amb una festa.
0: Sí.
6: Sento que han passat dues setmanes, saps?
0: Ha sigut una setmana estrafolària de parar, tornar a arrencar.
6: A mi no m'ha agradat.
0: Però és l'últim divendres del mes de juny, companys.
3: Ostres.
0: I només queden 21 programes, comptant el d'avui, per anar de vacances d'estiu!
3: Sí.
0: No tothom, però nosaltres sí. Aquí a la ràdio ja,
6: ah,
0: ja,
6: no, clar,
0: ja ens han pagat, ja ens han pagat, però bueno, coneixent-nos dilluns no ens queda un duro. Ja.
3: No.
0: Bé, li he preguntat a la Mònica Usart quin temps farà aquest cap de setmana i s'ho ha currat molt, eh? M'ha dit sol i calor, m'ha contestat.
3: Hola, família!
0: Sol i calor.
6: Bueno,
0: puta, ja està, si és el que farà, és el que farà.
2: I tant.
0: Xavi Cazorla, què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
7: Que aquest estiu poden estar tranquil·les si anem a la muntanya perquè tenim 9 parcs naturals que no tenen un pla antiincendis.
0: Què?
7: I ara us explicaré quins són. Els afortunats parcs sense pla antiincendis són el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, la Reserva Natural de Mas de Melons...
0: Mas de Melons, què te l'has inventat, aquest?
7: El Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.
3: Has dit 7, però bueno.
1: Bueno, no sé, perquè hi haurà algun més aquí al mig, jo què sé.
0: La majoria que has dit és que tenen aigua molls, aigua, el riu Ebre per allà, vull dir que jo crec que no fa falta, sobretot un pla d'incendis.
1: Sí, no, i a més dir, home, potser, podria ser que hi hagi una normativa que sigui nova, no?, perquè amb els incendis dels últims anys, han dit, hosti, canviem-la i no han tingut temps d'implementar.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Sergi Ferrer, ajuda'm a reconduir el programa dedicant-lo a algú, va.
3: Ostres. A veure, li hem de dedicar al Ronaldinho.
4: El gauxo.
3: Perquè bones notícies, ha tornat al futbol professional.
5: Home, no fotis.
3: Ha tornat al futbol professional amb 46 anys i una panxa que convida a pensar que no farà uns sprints per la banda com els que estàvem.
2: Bueno, perdona, té un element, una protuberància més per rematar, no?
3: Això sí, amb la panxa no havia marcat mai. El tema és que fa una dècada que estava retirat, però l'ha fitxat el Ravenna Football Club, que és un equip que competeix a la tercera divisió italiana.
4: Sí, senyor.
3: No és la primera.
2: Això vol dir que és futbol professional?
3: No. La veritat és que no.
2: O li paguen amb entrecots.
3: Ara anem a la lletra petita. Fa pinta que això al final és un fitxatge mediàtic. S'ha compromès a jugar com a mínim un partit.
5: Hola!
6: Una estoneta.
3: I tot i que no ha transcendit el seu sou, jo he estat investigant una mica i hi ha una suposada. Poseu-li moltes cometes. Filtració a mitjans i xarxes brasilers que segueixen a l'exfutbolista, que diuen que podria cobrar 78.000 euros mensuals.
6: Joder.
3: No anuals. Per jugar un cop l'any.
6: Gens de màfia per aquí, no? De la màfia italiana.
3: Mal pensat.
2: Sí. Bé, doncs seguirem o no els passos de Ronaldinho en aquest equip de la sèrie C italiana.
7: Jo tampoc.
2: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
3: No.
2: Marc Puga.
8: Què?
2: Bueno, això és com si un dia... Perdona. No, això és com si un dia tu, Sergi, vas a fer una col·laboració de tant en tant a Ràdio Castelldefels.
3: Sí, però per 78.000 euros mensuals poques coses no farien.
2: La retribució serà una altra, segur. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
8: Una cosa, és que és molt fort. Avui, si obreu Netflix, la primera cosa que us sortirà és Santiago Segura, perquè des d'avui ja Torrente Presidente està a la plataforma.
9: ¡Ole!
2: Per si no us va avorrir prou al cinema, ara també la podeu veure a Netflix.
8: Exacte, després d'haver fet història, perquè recordem que ha recaptat aproximadament 26,4 milions d'euros a la taquilla, convertint-se en una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres dels últims anys, amb 3,7 milions d'espectadors. O sigui, ha fet història el Torrente amb aquesta pel·li, ben Santiago Segura en aquest cas, i per tant des d'avui la podeu veure a Netflix i a mi això em fa molt feliç perquè me la posaré en bucle.
2: Oh. De fet, el podem saludar a aquesta hora del matí.
8: Ah, sí?
2: Torrente, senyor Torrente, buenos días.
8: Hola.
10: Hola, chavales. ¿Cómo estamos? Eso es mi mal, venga.
8: Ole.
10: Hablando de la mejor película de todos los tiempos.
3: Pinícula.
10: Torrente Pinícula. Presidente. Ya disponible en Netflix.
2: Netflix no, Netflix.
10: Por fin ya no te das que estar una horita para coger la peliculeta. Ya todo el mundo ya sabe lo que tiene que clicar, joder. Ahora, compito... con Stranger Things. Minecraft.
3: Minecraft.
10: La casa de papel.
3: Aquesta sí.
10: Y Breaking Bad. El de las drogas. Heisenberg. Te voy a enseñar a ese calvo quién es el que manda.
6: Bueno, verá, José Luis, tú también eres calvo.
10: Señor Torrente, con los beneficios que saque de Netflix... Ah, no, espera, que esta frase no es mía.
8: Yo estaba pensando que yo...
2: Això ho diu
11: el Torrente, Caín. Me ha robado la frase. Señor Torrente.
8: Qué bo.
11: Con los beneficios que saque de Netflix.
3: Ya no fa gràcia, da igual.
10: Eso ya lo he dicho yo, está yendo.
6: Una sorpresa.
11: Me podrá pagar los 6.000 euros de whisky.
8: Ahora sí.
2: No eran pesetas.
3: No, era pesetas.
6: Era carnita. Yo también voy de una frase.
8: Dios, la mateixa.
10: Antoñito, no veas cómo ha subido la factura. Claro que sí, Antoñito, no te preocupes. Pero hasta que esto lo pase, ponme otra, que mi vaso tiene un agujero. Venga. Todo el mundo a ver Netflix. A Netflix.
3: Això era el Jan Laporta?
10: Sí, la Leti.
6: Me debes 6.000 pesetas de whisky per rampa.
3: Molt bé, Marta.
8: Molt bé, també l'ha llegit.
10: Oye, Marta, estarà usted soltera.
6: Està insinuant.
2: Hòstia, aquesta capa no me l'esperava.
8: Ai, m'encanta.
3: Això ho hem de parlar de cara a la següent temporada. No improvisem ara coses que no.
2: Torrente, liança amb la Marta de recepció. És un somni que no sabia que tenia.
6: Que rico.

0: Una cançó infal·lible, no pot faltar, un autèntic as de la música electrònica per qualsevol de les sessions que puguin anar encarades, doncs, en aquest estil. Lady Hear Me Tonight de Mojo. Per cert, estimat oient del matí a Codina, contractis amb qui contractis, la llum de casa teva és sempre la mateixa, això no canvia, però... Escolta una cosa, i la tranquil·litat de gestionar les teves energies amb la garantia d'una marca líder com Repsol?
1: Ara.
0: Què? Què me'n dius, això?
1: Ara que l'estillo.
0: Sí, a més, estalvies en factures i carburant, tu. Això és una altra cosa, això és diferent. És una altra energia. Contracta la llum amb Repsol i comença a sentir-la. Repsol, la mateixa llum, una altra energia. Informa-te'n a repsol.es/otraenergia, repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia. Potser no tanta com la que té el Sergi Ferrer els divendres.
2: Ah, el resum setmanal cridat i rimat.
0: Recordem que aquesta és aquella secció en què el Sergi Ferrer es creu un trobador, un poeta, i ens resumeix amb uns versos fantàstics, amb un poema, l'actualitat de la setmana. Go!

0: La primera setmana sense escola, el nen celebra, l'avi es desconsola. Nens al casal, ningú els dona bola. Ai, nen, calla ja, posa't la consola. 3 mesos eterns, família sola. La mare vol verí, el pare vol pistola.
1: Hola.
0: I l'avi veu que el tema se li descontrola i fuig a viure al bosc de Collserola. No vols els nens a casa? Ja no et mola? Doncs haver guardat a temps la titola.
2: Hola! Molt bé, molt ben rimat.
3: Cada respecte. Un poeta.
0: Oh, pobra Begoña, que fort. Li han retirat el passaport per si pensava anar a l'aeroport. El futur de Sánchez és tort. El president tocat de mort, fora de la seva zona de confort.
1: Oh, oh, oh.
0: Corrupció que no arriba a bon port. La flor al cul ja no hi és. Mala sort.
1: Oi, oi, oi, oi.
4: Qué bueno. Esta sí que me ha hecho gracia porque va en contra de Sánchez.
5: Pero ha arribado passaport i aeroport.
4: Eso también es verdad.
5: Y luego port. Venga, hombre, que cutre.
0: Patapim pum pam, és Sant Joan.
2: Què?
1: Oh, mare meva, mare meva.
0: Patapam pum pam, no en sóc fan.
2: Mare meva.
0: Nois, és final de temporada. Els petards seguiran explotant. Durant dies els anirem escoltant. Gats i gossos estan exultants amb les bombes que van rebentant. Per Sant Joan els petards estan bé. Però després, la setmana que ve, els petards tots pel cul i al carrer.
1: Vinga.
0: Pantaló, samarreta mullada, el llençol i la manta empapada, la roba interior amarada, Europa sota l'onada d'una calor inusitada. La gent caminant asfixiada, cansada, rendida, ofegada, sense esma, energia, esgotada. Europa patint la calor i l'ausart amb la xella suada.
2: Sí, senyor! Oh!
3: Que bona!
4: Què vol dir amarada? No sé què vol dir amarada.
5: No, perdona. Paraules per arrimar.
1: Inusitada sí que potser és, no?
0: Que no, que totes existeixen, però què us penseu?
2: Millor que patapam.
5: I què és l'ausar?
0: Hem tingut festiu intersetmanal. Setmanal, el que em penja el camal. No acaba de ser un festiu com cal. Dimarts és divendres, això no està mal. Dijous és dilluns, això va fatal. Arrenques i pares, fa bastant de pal. Cansat i amb ressaca, desastre total. He consultat ja el calendari laboral. L'any que ve cau divendres. No torno fins Nadal.
2: No!
0: Era la música molt més èpica del que estava dient. Sobre la CL, una cosa a comentar.
1: Ui.
0: Els nens de Catalunya ja no saben comptar. Les mates és un desastre, ni sumar ni restar. 3 per 4, 16, més 8 per emportar. Generació perduda, va tot pel pedregar. Ara recorda els profes, que ja us van avisar. Hi ha massa nens a classe, ja no es pot ensenyar, que no tenim recursos, Innovamat no va. Resulta que ho sabíem i no vam voler escoltar.
1: Sí, senyor!
2: Oh, molt bé!
1: Quines rimes, quins versos, quina lírica, Sergi Ferrer, gràcies per resumir una setmana més l'actualitat.
0: Res.
1: El resum setmanal, rimat i cridat!
5: Oh, mierda! No tenia gràcia, nada! La rima, que cutre.
4: Qué asco, cada día me hace menos gracia.
5: Ha rimado camal y mal.
4: Vete de vacaciones, ya, grítale a tu padre.
6: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina, a RAC 105.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concesionarios oficiales Audi.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de cotxes seminuevos, jo voy a ganar. Jo voy a Ocasión Plus.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
15: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
16: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
17: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
18: Et demanarem fer mates.
19: Hey guys, I'm Bruno Mars.
20: A RAC 105, estàs escoltant.
21: Matina Codina.

0: celebració clarament impresa i evident en aquesta cançó que es diu I Just Might, el disc de Romantic. Estem parlant de Bruno Mars, el cap de setmana i la festa. Comença aquí a RAC 105 al matí, a Codina, 5 minuts i mig i 2 quarts de 9.
1: Les notícies per...
0: I combinem la música, la festa, el bon humor, també amb la informació que heu de conèixer per arribar al Matadero i, sobretot, la gran notícia, la més comentada i la més seguida, per desgràcia, aquesta hora, és el doble terratrèmol de Veneçuela, que ja ha deixat gairebé 250 morts, una xifra que no para d'augmentar, Xavi Pardo.
2: Sí, es preveu que augmenti, perquè de moment tenim constància de 4.300 ferits, que són molts, i 37.000 desapareguts, amb la qual cosa doncs ja us pot donar una idea de la magnitud del balanç de víctimes que pot deixar finalment aquest doble sisme, i es preveu que aquestes xifres, com dèiem, doncs vagin augmentant. 24 hores després d'aquests terratrèmols, encara hi ha persones atrapades sota la runa. La notícia positiva de tot plegat és que han encara trobat gent en vida sota la runa passades aquestes 24 hores des dels dos terratrèmols, i el que també sabem a aquesta hora és que hi ha almenys dos espanyols entre les víctimes mortals, que és el que té constància el Ministeri d'Exteriors del govern espanyol.
0: Que he llegit que la bona expansió d'aquest doble terratrèmol s'ha sentit fins i tot a Catalunya.
2: Ostres.
3: La ona sísmica, que es comporta com una onada del mar, diguem, s'ha detectat a alguns sismògrafs d'Europa, perquè això passa encara que no ho notem.
0: Era una dada. És una dada que he llegit i dic la dono. No,
4: és que Sergi havia de dir la seva i quedar per sobre una altra vegada.
3: Però que estava ajudant
0: perdona,
3: un company.
0: Si ell en sap més que jo, doncs escolta, ja s'agraeix. Només faltaria. Aquí no estem competint.
5: Molt bé.
0: Som un equip. Això és ràdio en equip.
5: Ràdio
4: en equip. Sabelo todo.
3: Per una vegada que aporto alguna cosa sèrio i...
5: Escolta,
0: anem cap al Congrés dels Diputats, perquè allà s'ha votat per majoria absoluta que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
2: Sí, era la polèmica moció del Partit Popular, que hi havia l'incògnita doncs, de si prosperaria o no, perquè tot depenia una mica de què fes Junts. Finalment Junts hi va donar suport i, per tant, aquesta moció va tirar endavant amb els vots de PP, Vox i Junts. És una moció que demana a Pedro Sánchez que assumeixi responsabilitats polítiques per tots els casos de corrupció que l'assetgen i que se sotmeti a una qüestió de confiança, bàsicament per saber si a dia d'avui encara té la confiança que va permetre la seva investidura, és a dir, si els socis que el van investir president encara confien en ell o no.
3: Ai, quina
2: és
3: emoció.
2: Un text... No, perquè no passarà res a partir d'aquí, perquè és una moció que no és vinculant, per tant, ja està, es va votar, tot molt simbòlic, es va fer el peripé, aplaudiments dels diputats socialistes, crits de dimissió, bla, bla, bla, i ja està. Fins aquí hem arribat.
0: Doncs hi ha una altra cosa. L'incendi de la Franja de Ponent continua actiu i ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees.
2: Sí, també ha obligat a desallotjar 240 veïns i confinar-ne un miler més en pobles de l'Aragó. A aquesta hora hi treballen un centenar llarg d'efectius. Veurem com evoluciona aquest incendi al llarg del dia d'avui, perquè a més les condicions meteorològiques doncs, poden ser un factor en contra al llarg d'aquest matí amb el vent i tot plegat. I relacionat encara amb la calor a França, ha mort un tercer menor d'edat per quedar-se tancat dins d'un cotxe en plena calorada.
0: Jo no entenc que puguin passar aquestes coses.
2: Cada cop que hi ha onades de calor,
0: tenim
2: notícies de nens que moren tancats en cotxes en plena onada de calor. I que sembla mentida que continuï passant. Tot apunta que la criatura va entrar al cotxe sola, sense que els pares se n'adonessin, i va morir per culpa de la calorada. A París, els termòmetres, penseu que han superat els 41 graus dos dies seguits. Que és un rècord històric.
0: De seguida farem una ronda de connexions per diverses capitals europees per saber com s'està vivint aquesta onada de calor aquí al matí a Codina. Acabem parlant d'una britànica embarassada, per cert, que ha decidit posar un nom bastant conflictiu a la seva filla, Xavi Pardo.
2: Sí, els pares s'han enamorat d'aquest nom perquè és un nom, diuen, molt bonic. El que passa és que té un problema, que és que el nom en qüestió és clamídia.
3: Què?
2: Clamídia...
0: Això és una malaltia de transmissió sexual, no?
2: Sí, clamídia escrit amb K, però clar, si tu dius en veu alta, doncs tampoc no s'entén si estàs parlant de la malaltia de transmissió sexual.
0: Però avui en dia s'escurcen els noms i diran clami.
3: Clami, amiga de la Sifi.
6: La clami. Com a una planta, també.
2: La gono, la clami, la Sifi.
3: Exacte. I juntes som VIH.
2: Els pares estan convençuts de la decisió, diuen que es dirà clamídia, que ho escriuran amb K en lloc d'amb C, per evitar que ho relacionin amb la infecció, un pla sense fissures, i asseguren que això ajudarà a treure l'estigma al voltant de la clamídia.
0: On estan serveis socials quan se'ls necessita, no?
3: A partir d'ara a la Mar li diré gastroenteritis.
5: Ah, vale, gastro.
0: Però no sé com transcendeixen aquestes coses a la premsa, no? Vull dir, bueno, perquè jo crec que ara el clam popular hauria d'aturar-ho, això.
2: Hauria d'aturar això, sí. Perquè aquesta nena, vull dir, no té cap culpa que els seus pares siguin així de beneïts.
3: Fins a primària encara pots esquivar una mica la bala, però que comenci a estudiar educació sexual...
2: Sí. Bueno,
0: Xavi, perdó, no deixes de sorprendre'ns. Gràcies i molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Igualment.

0: aquesta cançó és d'aquella època en què Pitbull col·laborava amb tothom, eh? Només li va faltar una col·laboració amb els Pescadors de l'Escala i ja ho teníem, eh? Rain Over Me, aquí el tenim amb Marc Anthony, per cert que està oficialment de tornada al raper cubano nord-americà, perquè el 4 de novembre amb una gira que es diu I'm Back, que vol dir he tornat, passarà per Barcelona Palau Sant Jordi. Què vol dir quan torna un artista que estava desconnectat? Que s'ho ha gastat tot, ja.
1: Clar.
0: L'entenc perfectament, perquè jo també tinc la mà fora. 8:32.
2: Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination us ofereix aquesta secció.
0: Ho deia ara el Pardo, Europa està sotmesa, està sota, viu sota una onada de calor, tot i així sembla que per fi es va acabant, Xavi Cazorla.
1: Sí, sí, perquè està sent uns dies
0: malson,
1: molt difícils. I per saber com s'han aixecat avui els diferents asfalts europeus, farem una ràpida ronda de connexions per diferents punts del continent amb els corresponsals que tenim a RAC 105, perquè la gent no ho sap, el que passa que no els fem servir.
0: Són els mateixos de La Vanguardia.
1: Sí, més o menys una mica així, però ara connectarem amb ells.
3: Olé!
1: Començarem a París, on s'han registrat temperatures rècord. Allà ens escolta el company Kilian Mekeme. Bonjour, Kilian, com es va?
4: Bonjour, com se va? Ici a Paris, ara mateix fa tanta calor que per dinar m'he fotut una fondue i m'ha sentat com a vosaltres el gaspacho. Aquí fa tanta calor que les milers de turistes del Louvre s'han escandalitzat quan han descobert que el David de Michelangelo li suaven els testicles. Oh, molta calor dins del Louvre. Com a nota més preocupant, els 40 graus de temperatura assolits en algunes poblacions fan sospitar les autoritats que milers de ciutadans francesos s'han vist obligats a dutxar-se.
3: Oh!
4: Sí, oui, ça va. El mateix Macron en persona ha recomanat no precipitar-se i aguantar una mica més. És tot des de París. Kilian, Mekeme, RAC 105.
0: Carai. Més coses.
1: De França anem al Regne Unit, a Londres, on ens escolta el periodista del The Sun a Chicharring. És el senyor Anthony Gordon Suadíssim. Good morning, Anthony.
5: Good morning, this is quite a punch at the meu apartment. Aquí fa molt de calor, my lord. Fa tanta calor in the sunny day que ara mateix vaig a fer-me un banyet a la swimming pool.
3: Oh, quina ràbia.
5: Wait. Vaig a saltar des del balcony del meu apartment.
6: Perdoneu la interrupció, companys, però si esteu fent una ronda de connexions per Europa, voldria aprofitar per trucar a Rotterdam, als Països Baixos, per saber com està afectant aquesta onada de calor el meu vell amic Ronald Koeman.
3: Què té a veure?
6: Podria fer una petita trucada, si no t'importa.
3: Per què no ho fas al teu espai?
7: Petita trucada, petita.
8: Hola.
6: Ronald, com estàs? Com portes la onada de calor?
8: Però qui en llama tan temprana? Que no, eres tu, Canut.
6: Efectivament. Com està la teva dona, Ronald?
8: Pues supongo que estarà dormida, però tu sabes què hora és.
6: Home, a Holanda aneu amb el mateix horari que a Barcelona, no?
8: Ja,
6: vull dir que...
8: Jo no estoy en Holanda, Luis, te lo he explicado 15 veces. Yo estoy en Estados Unidos, en el Mundial. Son los 3 del madrugado, yo estoy en Kansas.
6: Permetem que et faci una petita broma. Si ets a Kansas, ja descanses.
8: Luis, eres idioto. Hemos jugado esta noche hace un rato y tengo sueño, Luis. Déjame dormir, por favor.
6: Disculpa'm, Ronald. Només volia saber si davant l'onada de calor tu i els teus estàveu bé, en bones condicions i tot plegat amb el tema de l'onada de calor aquesta, que està fotent de molta calor.
7: Que sí.
8: La verdad que suponga que sí. No se hace mucho calor en Holanda, se han marchitado los tulipanios. Las señoras del compañía del barrio Roja de Ámsterdam solo hacen coita con aire acondicionada.
6: Sí, senyor.
8: Y de tanto calor se ha derretido todo mantequilla holandesa de lata.
3: Ostres.
6: Escolta, no sé si tens temps per recordar una petita anècdota.
8: Hombre, Luis, estaba dormida, son los 3 del mañana.
6: ¿Recordes aquella vegada que passejàvem per Amsterdam en bicicleta, juntament amb el José Ramón, l'Alex Sanko, el Chiqui Begristany i el Julio Salinas?
3: Quina mandra d'anècdota.
6: I se'n va punxar una roda i vaig haver d'entrar, diguem-ne, que en un coffee shop. I vam acabar dormint amb unes noies molt amables.
8: Bueno, te cuelgo la telèfona, Luis. Buenos nachos.
3: Buenos nachos.
1: Lluís, estava intentant fer una cosa. Aquí jo, saps, connectant amb corresponsals...
6: Perdona, Xavi.
3: És que no tenim temps ara de fer res més.
6: Tu coneixes el Xavi Valls, no?
1: Sí.
6: Escolta, dona-li records de part meva.
1: Dona-li tu, que el deus conèixer més que jo.
6: Com està la furgoneta aquella que té?
3: Lluís. Vés-te'n. Buenas nachos.
9: Preparats per l'aventura... Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
10: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
9: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: braçolets de coctelet, si m'apures, eh? Seal City. I una de les primeres col·laboracions que van donar a conèixer el nom de Dua Lipa al món sencer, Electricity. Per cert, que s'ha casat la Dua Lipa. Sí. La cerimònia civil va ser el 31 de maig.
1: Oh. Oye, que el marido está buenísimo. He visto las imágenes.
0: Sí, però no cosifiquem.
1: El marido armario.
2: Hem de fer un regal entre tots, sí. Potser.
3: Home, no crec.
0: I la gran celebració va ser un cap de setmana sencer del 5 al 7 de juny. Sí. Els rics fan això. No fan un dia.
2: Quants diners fareu?
0: I va ser a Palerm. Erm, Sicília. Va, calleu tots que...
2: 50 euros està bé per persona, no?
1: Sí, vés-li fent.
2: Ara li faig el vell fum.
0: Aquí, a la Dua Lipa.
2: Aquí. Oh, sí. Sí.
0: 4 minuts i 3 quarts de 9.
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Em costa molt, diguem-ne, no perdre el nord, saps?
3: Bueno,
0: o sigui, no perdre el fil del programa.
3: Ja, ja, ja.
5: Està ple d'idiotes.
0: 3 minuts i mig i 3 quarts de 9 del matí. Quin temps farà aquest cap de setmana? Continua la calor, Mònica Usart.
3: Sí, sol i calor durant el cap de setmana. Demà podria baixar un pèl la temperatura, però sensiblement no ho notarem. Per tant, temperatures màximes d'entre...
1: Poca cosa, tot plegat.
3: 32 i 37 graus, tant avui com al cap de setmana, amb les temperatures més altes cap a les comarques de Ponent. De pluja, poca. Sí que les tardes avui i demà poden créixer algunes nuvolades en punts de muntanya, però sense aigua, i diumenge sí que a partir del migdia sí que hi haurà algunes tronades a les comarques del nord, sobretot Pirineu i Prepirineu. La setmana que ve la començarem també amb aquests xàfecs de tarda al nord del país, i a partir de dimecres podrien començar a baixar les temperatures i normalitzar-se. Aquests dies encara estan uns 4-5 graus per sobre de la mitjana i es podrien normalitzar i podria afluixar aquesta calor. Respirarien una mica millor al començar el mes de juliol,
0: bé,
3: però ja ho anirem
0: bé,
3: seguint.
0: Bé,
3: i ara mateix, entre 24 i 28 graus a Barcelona, 24 també a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 23 al Canà i 22 a Terrassa.
0: Mònica Usart, moltes gràcies.
3: Sí. De res, a vosaltres.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
0: Va, seguim al Matí de Codina, que avui tenim concurs. Et portem al cinema a gaudir d'una pel·lícula que s'estrena avui mateix i que ja ha vist la Mar Puga.
3: Sí.
0: De fet, ens en parlaràs a les 9 del matí d'aquesta pel·lícula que es diu Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, basada en la història real d'Usman Umar i que combina emoció i aventura, mostrant que fins i tot en l'adversitat més extrema i, per sort, hi ha lloc per la solidaritat i l'esperança. Vols una entrada doble per aquest pel·liculot? Doncs participa al tema del dia al 608-717-141. 608-717-141.
1: 608-717-141.
0: Tot i que el viatge que explica la pel·lícula no és gaire agradable, volem saber què feu aquest estiu, quin és el vostre destí de vacances.
7: Perdoni que interrompi, sóc el senyor García Albiol, l'alcalde de Badalona.
0: Intentem no ficar la pota amb el tema de la pel·lícula.
7: No, deixo que felicite els creadors de la pel·lícula, perquè és la meva pel·lícula preferida.
3: Ah, sí?
7: El viatge al País dels Blancs. És una mica el que serà Badalona.
0: No deixa de ser desafortunada la intervenció que està fent.
3: Sí.
0: Recordeu, des d'avui al cinema es Viatge al País dels Blancs, protagonitzada pel mateix Usman Umar, juntament amb Víctor Sey, Benjamín Cacrava i Emma Vilarassau. Aviam, què ens diu la gent? Quin és el destí de vacances, el viatge que faran els nostres oients aquest estiu? Hola, bon dia.
8: Bon dia, matineros.
1: Hola. Bon dia.
8: Doncs nosaltres aquest estiu anirem, la meva parella, a les Dolomites.
1: Mira que bé.
8: Estem preparant el viatge. Tenim una camper, una Volkswagen Caravel, d'aquestes que s'aixeca al sostre. I doncs
0: xula. Que aventurers, molt bé.
8: Bueno, a sota del sostre.
0: Ja.
8: I en principi anirem a fer càmping.
0: Molt bé.
8: I a fer trekkings, caminades, perquè ens agrada molt la muntanya, gaudir de la natura.
0: No, és la muntanya i la natura ho entenc perfectament, però anar-te a cansar més que durant l'any, jo trobo això, no?
1: I també m'agraden les golondrines.
0: Jo sempre, jo poso un límit en el meu viatge. Dolomites, no golondrines.
1: Sí, sí. Són maques.
0: Que sempre és que, diguem-ne, les meves vacances no siguin més cansades que el que ja és el meu propi any, no?
2: Perquè si no et veus
0: obligat... O que dormi com a mínim una mica millor, no? Que estigui una mica millor que el que és
2: el ritme normal. Però si et dona la sensació que has espremut?
0: Sí, molt bé, ho has dit bé. Espremut, molt bé.
2: A fondo... Molt bé. He gastat el català. A fons les teves vacances, crec jo, eh? Perquè a mi m'ha passat algunes de... Jo recordo quan vaig a Costa Rica que a les 6 arribàvem al lloc...
0: Rica.
2: I dèiem, després que anem a sopar, i dormíem de 6 a 7 del matí. I era perquè no, ni sopàvem, estàvem rebentats. Però tens la sensació d'ostres, ben parat.
5: Bones galetes.
0: I aquest any, aquest any què fas, Xavi, amb la família?
2: Aquest any fem un creuer pel Mediterrani amb els meus pares, el meu germà, la meva cunyada i la meva dona.
0: Vacaciones en el mar, eh?
5: Sí, perquè us cuidin les nenes fins i tot en un creuer a alta mar.
2: Així poder expremuri la pulserita aquesta.
0: Assegura't que no hi ha antivirus en el creuer.
2: És igual, doncs confinats, vindré després al setembre i ja està.
0: No, no, és que ho deia pel programa, jo.
3: Evidentment.
0: No per la teva salut, és broma. Va, un altre missatge. Hola, bon dia.
9: Matina Codina, bon dia.
0: Què passa, tremendo?
9: Jo d'estiu treballo, però a finals d'agost me'n vaig a Galícia uns dies.
0: Molt bé.
9: A casa d'una amiga a Orense i al setembre me'n vaig a Canadà. Ostres. A veure el nebot que està allà estudiant. Vinga, felicitats pel programa.
0: Molt bé. Gràcies a aquest oient molt llest perquè ha triat destins més fresquets que el que serà a Catalunya aquest estiu, que serà... Seran les calderes del Pere Botero. Escolta, fem una pausa per la publicitat, perquè, Sergi Ferrer, et veig nerviós, perquè ha arribat menjar, no?
5: Ha arribat menjar, els companys de Delícies Sense Gluten ens estan esperant a la porta.
3: Hola, que guai!
5: Ens han dut, no una capsa, no, una capsa i una bossa plenes de menjar que ens han hagut de fer un inventari de tot el que han portat.
0: En què és concret aquest menjar? Què és, això?
5: Jo he vist croissants, he vist palmeres, he vist pa i moltes coses més.
7: Oli?
5: Pa? No, l'oli no porta gluten.
0: Delícia Sense Gluten, que patrocina el programa des de fa uns dies, ens ha portat menjar. De seguida us expliquem exactament en què consisteix aquest menú. Ara tornem.
10: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
11: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
10: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
12: RAC 105 Barcelona. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
16: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. I el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb Parklink.
18: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
19: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
20: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Compte enrere està a punt d'acabar, companys. Només queden dos dies per la gran estrena del Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona.
2: Olé!
1: Rock, pop i tota una diversitat de gèneres musicals que convertiran el Poble Espanyol en el centre de la cultura viva d'aquest estiu.
2: Uau!
1: Matineros, aneu a veure l'Axan Busto, Joan Dausà, Xinova o ZZ Top, que estan sonant. Mira, mira.
2: Epa! Oh! Wow!
1: També hi haurà concert de God Save the Queen, que és el millor homenatge a Queen. Oh! O M-Clan.
3: Oh. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que...
1: Cartell complet i entrades a barts.cat, barts.cat, que no t'ho expliquin, vés a viure-ho, perquè l'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
3: Quererte sin quererlo, de encontrarte...
1: I de seguida repassem la tele amb Alan Lillo. Abans, des de la banda sonora de Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: altra que se m'ha escapat, eh? La Taylor Swift també es casa el dia 3 de juliol i dius, on es deu casar? A un restaurant així tranquil·let de... no sé, de Texas, no. Es casa al meravellós Madison Square Garden.
1: Oh, hola!
2: A la Taylor Swift li fem 100 euros i l'ha gastat ja el 150.
0: Amb el Travis Kelce, tu. No ens ha convidat.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 8:54 minuts d'aquest divendres en què repassem, per exemple, l'APM de TV3 a l'Alillo.
4: Sí! Som-hi.
0: La tele.
4: Atenció, perquè això és una història de no superació explicada a l'APM.
0: Flipareu.
4: I no és cap gag. O sigui, forma part de l'entrevista que el Joel Díaz li ha fet a l'Oriol Mitjà. És una entrevista que us convido a que la veieu sencera perquè és incòmoda de nassos. És una entrevista molt estranya. El metge va estar treballant a Papua i allà li van passar coses terribles, però terribles.
5: Porto un any superdolent. Va morir el meu millor amic, van matar la meva gosseta...
6: Qui ha matat la teva gossa?
5: Uns papus caníbals.
6: Uns què has dit?
5: Papus caníbals. Gent que viu a Papua.
6: Persones humanes?
5: Persones humanes que mengen gossos.
6: Es van menjar la teva gossa?
5: Però jo ho entenc perquè ells necessiten proteïna i de vegades no tenen proteïna.
6: Bueno, clar, doncs mira, vist així...
5: Sí, per mi va ser un trauma molt gran.
6: Joder.
7: Tu vas deixar la teva gossa a Papua?
5: Amb una infermera.
6: Amb una infermera.
5: Que la cuidava. Ah. Aleshores, la gossa es va perdre, se la van menjar i la infermera es va morir.
6: De la pena.
5: No, la infermera es va morir d'un atac del cor.
6: Joder, Oriol, tingues en compte també que estem en el marc d'un programa d'humor, perquè, clar...
4: És increïble.
0: O sigui, la concanatació de desgràcies que va viure l'epidemiòleg, no?
1: Jo cometria genocidis i crims de guerra si algú es fora el meu gat per esmorzar.
2: Sí, home, però si saps que vas a un lloc que es poden menjar els gats, no te'n vagis allà amb el teu gat i el deixis allà una senyora?
1: També és veritat.
7: A més, ho justifica, diu, no, perquè pensa que per ells és proteïna.
1: Sí, clar, doncs han portat unes barres d'aquestes, unes barretes de xocolata al gimnàs.
0: Si surten a caçar i no troben res, jo entenc que és una mena de tribu, no?
1: Bueno, és una ètnia. No sé si viuen com a tribu. Ja és un jardí immens en el que cap de nosaltres està preparat per entrar.
2: Són sus costumbres, oye, los negritos, todo el África.
1: No, ni són negritos.
0: Però bé,
2: pobrecitos, los negritos.
0: Però sí que és veritat que l'entrevista va cap a unes cantonades, no? Que no són molt... no tenen moltes capes humorístiques, que diguem.
4: Una entrevista molt rara.
1: Sí.
4: En fi, l'Oriol Mitjà i el Joel Díaz són dues persones que jo crec que si no fos per l'APM mai s'haguessin ajuntat. No. Mai.
0: Però és veritat que el contrast fa molta gràcia.
4: Sí, molta, molta. Fixeu-vos com acaba l'entrevista, després de tot el que li va explicant, i com el Joel Díaz li diu a l'Oriol Mitjà, de forma subtil, que no l'entén gaire, que no connecta molt.
0: Continua la història, en aquest cas, amb els noms de les mascotes de l'Oriol Mitjà. Seguim.
6: Com es deia la gossa?
5: Ratolina.
6: Tu no li pots posar un animal el nom d'un altre animal?
5: Ah, doncs el meu altre gos es diu Drac i l'altre es diu Llop.
6: Ui, ets un tio curiós, eh? És molt curiós, eh? Que sí? Ja t'ho diuen a casa, tu, eh?
5: No.
6: Molt bé.
5: Sí que m'ho diuen.
6: Sí, bueno, doncs, encantat de conèixer't.
5: Gràcies.
6: T'ha agradat l'entrevista o no?
5: Sí, ara però molt desendreçada, eh?
6: Sí, com sóc jo.
1: Que incòmode.
4: Quan algú et diu, ets un tio curiós, és que no...
1: Malament. Has caigut fatal.
0: Mira que era la tercera vegada que l'entrevistava, però jo crec que a cada entrevista han anat perdent química.
1: Sí, ja. Això passa, no t'entens amb la gent.
4: Bueno, i acabem amb el Mundial, perquè una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic, ja està classificada pels 700 de final. I a la cadena mexicana Latinus van sortir al carrer per connectar amb el seu reporter perquè informés de la celebració i l'ambient que respirava, no? Fins aquí tot normal.
0: És que al Lillo li fa molta gràcia perquè ha vist el vídeo i es despullona.
1: Sí, deixeu-lo sol. Sí. Deixeu-lo, que és un professional.
2: T'ho has muntat.
4: Deixeu-lo.
0: Silenci,
2: ja em
0: si se'n surt, va.
1: Que ningú l'ajudi.
0: Va.
4: No. L'home...
2: Ándale!
4: És que l'home hem de dir que és un tio seriós. Periodista.
0: Bueno, un periodista de bandera, no?
4: Sí, amb unes ulleres.
0: Intenta trobar un homòleg a Catalunya.
4: Mira, seria una espècie de...
1: Abraham Oriols?
4: De Víctor Pazzi.
0: Un Víctor Pazzi.
4: Aquí també li ha passat això, no? Fa molt temps.
0: Sí, a Canaletes, no?
4: Sí.
0: Llavors... Quan no el deixaven respirar a Canaletes, no? Seguim amb el context.
4: Llavors,
1: Què passa?
4: Pensa que el que connecta amb ell està en una espècie d'informatiu, amb traje, corbata, vull dir, tot és molt seriós. I de cop i volta, la gent del carrer comencen a tirar-li com escuma, però en quantitats però aquí estan industrials
0: celebrant
4: que s'ha classificat Mèxic per la fase següent, els 700. És a dir, comencen a llançar de tot el pobre senyor que està parlant d'això, farina, una espècie de farina, xorros d'aigua immensos, i fins i tot hi ha un moment que comencen a cridar ¿Quiere volar?
0: Entenc que el mantegen, no?
4: Exacte,
0: li fan com
4: i el
0: llencen no?
4: pels aigües.
0: Bé, doncs ara, tot això que ha explicat l'Alan, ho escoltem.
8: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Obviamente mucha gente llega a Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
9: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La gente se ha reivindicado este día también tratando de festejar a la selección mexicana. Sigue echando porras, Carlos. Sigue muy animada, muy entusiasta. Sigue festejando por tiempo que se está registrando.
8: En estos momentos, Carlos, puedo comentarte que Carlos, pues quiere volar, quiere volar, quiere volar. Oye, pero qué tal que está, casi le ponen el... Ah, qué maravilla, qué gusto.
0: Qué maravilla, té el company allà, que l'estan a punt de matar, i el tio des del plató dient que maravilla, quina poca sensibilitat, per l'amor de Déu.
4: És espectacular.
0: Jo fa una estona m'he trobat l'Alan Lillo plorant sol aquí, sí, i està mirant el vídeo.
4: Sí, la imatge és brutal, perquè a més el tio del traje, que és el que s'està descollonant, és com molt estrany, perquè és com d'un informatiu, no?
0: Sí. A més, no sé si us heu fixat, però on succeeixen els fets es diu Paseo de la Reforma. I es diu així perquè cada cop que hi ha una celebració de la selecció mexicana, la destrossa.
1: Ai, pobres.
0: Aquesta vinguda, aquest passeig.
4: Hem de dir que el reporter és superprofessional, perquè mentre vola, mentre el fan volar, ell continua fent la crònica amb el micròfon inalàmbric.
1: Tu no has pogut fer-la aquí, assegudet, tranquil, amb l'aire condicionat.
4: Exacte.
1: Aquest senyor...
0: Estoïcisme. S'agraeix aquesta professionalitat com la que tens tu, Alan Lillo. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: 9 del matí, clavats. Mira.
3: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
10: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
11: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
10: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
12: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
13: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Infórmate'n a cupra.com. Ocasión
14: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans. Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
7: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda que...

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Osman Umar, que explica el seu viatge des d'un poble de Ghana fins a Barcelona. Té el llibre, ell va fer el llibre fa uns anys, i ell va dir, Mar, faré la pel·lícula. I s'ha fet realitat. I jo que l'he vist, he tingut la sort de veure-la a la preestrena que es va fer al BCN Film Fest, crec que va ser el mes d'abril.
3: Sí.
2: Puc dir que és un peliculón, que avui, a partir d'avui la podeu veure al cinema i el que és millor, podeu guanyar dues entrades aquí al Matina Codina.
3: Efectivament.
2: Enviant àudios dient quin viatge fareu aquest estiu, no? Sí. Ja que la pel·li, sí, òbviament, no és el mateix tipus de viatge.
4: Si no és aquest estiu, el pròxim viatge que voleu fer, per exemple.
2: Parleu-nos de viatges.
3: Exacte.
2: Mentrestant, parlàvem de la pel·lícula perquè, com bé he dit, vaig anar al BCN Film Fest i vaig parlar amb tots ells, amb el Dani Sancho, el director, amb l'Usman Umar, el protagonista, i amb l'Emma Vilarsau, protagonista també. Començarem escoltant a l'Usman com estava aquella nit d'estrena i com ha viscut aquesta pel·lícula.
5: La verdad es que muy bien, muy entusiasmado, una ilusión que, bueno, en fin, la ilusión me sale por las orejas.
2: Miras, yo me acuerdo cuando se estaba cociendo ese proyecto.
5: Sí, sí,
2: hombre,
5: sí.
2: Mira, hoy,
5: las tripas. Estabas en la universidad, mira, me acuerdo. La gracia es que has podido crecer a pesar de lo que estaba en pañales aquel entonces. Hoy hay más de 6.000 niños y niñas en Ghana con acceso a la educación digital.
2: ¿Tú apareces en la película haciendo de ti mismo?
5: Exactamente, sí. Sí, sí, sí, sí. Es bastante raro. No sabes cuándo estás soñando, cuándo es real, claro, cuándo estás riendo de broma. O sea, realmente ha sido un viaje, otro viaje.
3: Clar, a més, és totalment autobiogràfic. Entenc que molt poca ficció, no? O
2: molt poca ficció, és literalment la seva vida. L'Usman era un nen a Ghana que sempre parla del país dels blancs. Un dia veu un avió i pensa com pot ser que una cosa voli, no? Què fan els blancs? Què estem perdent?
3: Sí, jo encara ho penso, això.
2: Claro. I ell decideix venir fins aquí, està 40 dies travessant, doncs, Ghana fins aquí. Imagineu-vos el viatge que va fer. Per a molts amics pel camí, ell no sap ni quin dia ha nascut, ell no, només sap que va néixer un dimarts, i l'Usman no sabia parlar cap idioma més que el d'allà de Ghana, el ghanès, i ara mira, parla català, parla castellà, parla més idiomes que tots nosaltres junts. Arriba a Barcelona, sí, i ell va estar vivint al carrer molt de temps, i la Montse, que era una dona de Gràcia, que és el paper que fa l'Emma Vilarasau a la pel·lícula, veu a l'Usman una tarda o un matí i l'acull, i a partir d'aquí li canvia la vida, no? Aleshores, clar, jo li vaig preguntar a l'Usman si ha sigut dur reviure tota aquesta vida seva, que és real, a la pel·lícula.
6: ¿Ha sido duro para ti volver a aquella época, a aquel viaje que ya viviste?
5: Sí, volver a poner la piel de aquel niño que fui,
6: claro,
5: el
6: complicado
5: frío que pasé, claro, y el abandono, sobre todo, la verdad es que no fue fácil, pero la verdad es que estamos hablando de una película profesional con un presupuesto elevado, con lo cual había un equipo que me ayudó muchísimo, la Emma misma, que me ayudó bastante, o sea que reconozco que he tenido gran apoyo.
3: A més, és fort perquè ell no és actor.
2: No, que va, i ho fa molt bé. Ho fa molt bé perquè l'Usman va començar...
7: Perquè és la seva vida, ho sap perfectament com ho ha de fer.
3: Clar.
2: No, però és veritat que d'un punt de ficció, entre cometes, però en tema que no l'estan gravant i molta gent... I no, ho fa superbé. Ell va començar a fer moltes conferències, que també podem veure la pel·lícula. Realment és molt interessant, és un xoc de realitat i fa plorar molt la pel·lícula perquè és un exemple de superació bestial. Vaig parlar amb el director, també, amb el Dani Sancho, de com van viure doncs, tot aquest viatge amb l'Usman.
6: ¿Cómo esperas que sea la reacción del público?
8: ¿Tenéis Kleenex o no? Muy bonito, pero duro, duro. Ha sido un viaje físico, muchas localizaciones. Usman se interpreta a sí mismo. Hemos tocado temas emocionales complicados, pero muy felices. Creo que la peli llega y emociona, que es lo que queríamos. Y ojalá haga reflexionar.
3: Doncs mira, la mirarem, eh?
9: Sí, bon dia, Catalunya.
3: Home, Jordi, no estic.
2: Hola, Jordi.
9: Sí, peu a terra, peu a terra, que és divendres. Escolta'm una cosa. Per exemple, pel·lícules d'aquest tipus, tan colpidores, a més, basades en fets reals, i històries tan fortes i tal. Quan tu vas a veure aquest tipus de pel·lícules al cinema, hi ha gent que es demani crispetes?
2: Sí, evidentment.
9: Sí.
2: Tu no?
9: No, perquè és una miqueta... No, però perquè el protagonista passa gana. Ho dius per això?
3: Clar, vull dir, és un contrast una mica estrany, no? Vull dir, estàs veient
9: una
3: història molt bèstia i tu estàs allà fotent-te les Coca-Cola.
9: Sí, però això passa amb totes les pel·lícules que mires, no?
7: Ets un periodista brillant, Jordi, però ara mateix no t'estan tenint ningú.
2: No té cap sentit. Jo vaig estar a la sala...
9: És com estar veient conflictes bèl·lics mentre estàs dinant i dir, posa'm més mandonguilles.
7: Però què passa, que no pots menjar mentre... Han de ser sempre bones notícies. Només pots veure pelo picopata mentre menges.
3: Només es pot menjar si la pel·lícula és feliç.
7: Clar, si és una pel·lícula culinària. Posa'm Toy Story, que tinc gana.
9: Perdona, ja saps, més doncs, cinematogràfic, més d'estil.
3: Hauria tingut més sentit, per exemple, en un conflicte bèl·lic, entra gent a la sala tirant granades,

0: perd.
1: Clar.
2: Bueno, doncs almenys estàs empatitzant.
1: Això als Estats Units passa, eh?
0: La Marta té raó, és empatitzar una miqueta. Oh. Hi ha sales de culte de cinema que estan molt mal vist.
1: I quan vas a veure Aquaman, que fas una apnea d'una hora i mitja?
2: Doncs sí, cal ser.
3: Jordi, jo vaig estar a la mateixa sala que l'Usman, en aquest cas, al Cine Verdi, i també menjava, eh?
4: Van fotent les crispetes aquí l'Us. Ja t'ho dic jo.
3: Tu vas venir, no?
2: Falta de respecte.
3: Vaig acabar parlant, evidentment, amb la actriu catalana de referència, l'actriu més estimada d'aquí de Catalunya.
4: La sentirem en castellà perquè tu vas fer aquesta entrevista per un altre...
3: Per motius, sí, vam fer l'entrevista en castellà, però és que per Vilarassau...
2: Si hi ha gent que ens està escoltant des de Sud-Amèrica...
3: Ah, però que no era per Matina Codina.
4: Però que si algú li grinyola que sentirem l'Emma en castellà, que sapigueu que és perquè la Mar Puga va fer aquest reportatge per un altre mitjà de comunicació.
3: Amb l'Emma parlem en català sempre.
4: Aquí també?
3: En aquest cas, no, en aquest cas vaig dir, Emma, ens hem de forçar al castellà, vinga. Y me parla así.
5: Pues ha sido un viaje increíble porque Usman es una persona con mucha fuerza, con mucha predeterminación, incansable, que no se rinde ante nada y ha sido muy bonito conocerle y muy bonito trabajar con él.
1: Exactamente.
4: Yo creo que a vegades, no, a vegades nosaltres que ens entristim o ens ofeguem en un got d'aigua, no, amb les minúcies de problemes que tenim, veure aquesta pel·lícula ha de ser, sens dubte, un revulsiu i combustible per tirar endavant amb qualsevol cosa.
3: I tant. Aneu i us deixareu de queixar, sens dubte.
4: Bé, doncs que sapigueu que avui regalem dues entrades dobles per aquesta meravellosa pel·lícula que ens acaba d'explicar la Mar, Viatge al País dels Blancs, amb l'Usman Umar, amb Víctor Sey, amb Benjamín Cacrava i amb la gran Emma Vilarassau. Si voleu una d'aquestes dues entrades dobles, 608-717-141, ens heu de dir quin és el vostre pròxim destí, el vostre pròxim viatge. 608-717-141. Lluís, digues.
6: No, simplement, si li pots donar records a l'Emma Vilarassau, ara que estàs amb ella, doncs fes una...
1: No està amb ella, és una cosa que
2: la vull veure.
4: Està gravat, això, Lluís.
1: Està gravat en castellà, no ho has sentit.
3: L'altre dia va venir aquí a RAC1.
6: Estava parlant amb ella fa un moment.

0: Seguim pedalant en aquest Matina Codina especial divendres amb la Shakira, Wyclef Jean i Hips Don't Lie. Els malucs no menteixen. Quan una cançó és bailonga...
1: Sí.
0: Ei, a veure qui et frena, a veure qui et frena. Claro. Passant 2 minuts d'un quart de 10 del matí, fem una trucada patrocinada per Llet Nostra.
2: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: La Núria... Núria... Aquella cançó dels Pets,
3: cançó.
0: No?
3: Ah, no, com sí. És?
0: Home, la teva dona es diu... Capró, la teva dona...
4: Com sí. Es diu Núria... La, la, la, la.
5: Una dona de
3: bandera. I has cantat moltes vegades.
0: No hi és a l'ordinador ara, si no us l'hagués posat. Fa 50 anys.
6: Fixa't.
0: Vèiem si l'agafa.
6: Número rodó. Núria.
0: Que es veu que és infermera de quiròfan. Suposo que teniu preguntes.
5: Evidentment.
0: Jo en tinc moltes.
3: Jo també.
0: Com a bon hipocondríac.
3: Jo també.
5: Com més ens interessa la trucada, més fàcilment
7: l'agafa.
0: Hola, Núria. Hola, Núria, carinyo, sóc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105, mig segle, eh?
7: Ah.
0: 50 anys.
7: Ostres, hola, què tal?
0: Ei, bon dia.
7: Hòstia,
0: és una paisana,
7: bon dia.
0: Paisana meva, ets biguetana, tu, no?
5: Molt
7: bé. Som biguetana, sí.
0: Sí, ens coneixem, sí. O no? Que aquí a la comarca ens coneixem tots i probablement som cosins i tot.
7: Hòstia, doncs no sé, si ens coneixem, no sé. Jo diria que no. Aquí... Bueno, en tens pas 50, tu, no?
0: No, jo en tinc 40.
4: Però aparenta.
7: Per això, que ets molt jove, bueno, com bé, no crec que ens coneguem.
0: Que fort la ves a cagar, per cert. Per molts anys, Núria.
5: Molt bé, felicitats.
7: Moltes gràcies. Gràcies a tots.
0: De part dels teus fills Arnau i el Lluc, que sempre deus pensar sí. Que van a la seva bola, els teus fills, no? Segurament, perquè deuen estar a l'adolescència, no? Què?
7: Home, ja no, ja l'han passada.
0: Ah,
7: ja.
0: Sí? Sí que
7: ara, per sort, ja l'han passada, sí. Bueno, sí,
0: va ser mare joveneta, perquè avui en dia, no? La gent té els fills bastant tard, en general.
7: Bueno, no sé. 27. A 27. No sé si jove o no, això.
0: Mira, és com si la mar fos mare l'any que ve.
3: Correcte. Ostres, mar. Mai se sap,
4: Espavila.
0: Ens escoltes a vegades al Matina Codina o no? Ens escoltes?
7: Sí.
0: Molt bé.
7: Sí,
0: doncs sí. Que sàpigues que és un gust felicitar-te. Ens han especificat aquí al correu electrònic que la teva professió és infermera de quiròfan.
5: Ara.
0: Que jo, com a bon hipocondríac, ja, o sigui, se m'ha fotut la pell de gallina només de pensar el que deus veure i el que deus viure allà.
5: Sí.
0: No, perquè
7: no, res, molt maco, molt bonic.
1: S'acaba algun calabacín, per exemple, d'un culo?
5: Què diu?
7: Con culo, no, nada.
1: Nada
7: no,
1: de culo, no has sacat nada de
0: el, culo. El Santiago entén el català, si vols, no et preocupis.
5: Sí.
7: No. Res, però em dedico més a la trauma, o sigui, que veig més ossos i músculs, tot això sí.
0: No, però
7: res de culs.
0: Clar, és que hem vist molt Hospital Central, no? I a vegades, enfermera! Sí. Enfermera, tráeme, no sé quina.
1: 37 miligramos de
3: blubocaína. I bisturí.
5: Núria, jo tinc una pregunta.
0: A veure, Sergi Ferrer.
5: Com a enfermera de quiròfan, com de real és el joc d'operació? Aquell que si tocaves el cos s'encenia el nas.
8: Periodismo.
7: No, molt poc.
5: Vale, d'acord. No tinc més preguntes.
0: Per exemple, la pròxima operació que et toca assistir, quina és?
5: Ara.
7: Sí, una pròtesi de genoll.
0: Pròtesi de genoll.
5: Però tu amputes coses? Sí, que... Jo tinc una amiga que amputa coses. O sigui, no, és metge.
7: Bueno,
5: és...
7: sí, a vegades sí que s'ha d'amputar.
5: Si
7: hi ha
5: si
7: més
5: no.
7: Remei, s'ha d'amputar. Però és l'última solució.
5: Clar.
7: Sí, ja és l'últim de l'últim.
0: Mar Puga aixeca la mà, et vol fer una pregunta, Núria.
3: Sí, Núria, jo també tinc una pregunta, perquè jo he sigut molt fan d'Anatomia de Grey, no sé si has vist la sèrie.
7: Sí.
3: I jo sé si és veritat que als hospitals hi ha tant d'això mamoneo i lius entre
0: enfermers, doctors... Escoltant, segur que t'explicarà...
3: Bueno, però no em parlarà d'ella, em parlarà de les hospitals.
7: Bueno, penseu que és una gran empresa i allà hi treballa molta gent. De coses en passen moltes.
3: Sí,
7: em passen moltes de coses. Deixem-ho així.
5: Estudiar 15 anys perquè et facin aquestes preguntes de merda a la ràdio. Quina vergonya.
0: Alguna anècdota? No sé, per exemple, que un dia haguéssiu... Que això ho hem explicat... Aquí a vegades expliquem notícies curioses. Allò típic que s'ha d'operar una cama i opereu l'altra, per exemple.
5: Ara.
0: La bona.
7: No, home, no, aquestes coses no són molt serioses. Amb això sí que no. No. Sempre fem un checklist i verifiquem que tot estigui correcte perquè no passin aquestes coses.
0: Aquí no
7: si ha arribat a passar realment és perquè no s'ha fet tot el checklist abans d'arribar a quiròfan.
0: I també perquè el pacient és una mica tonto, eh? Perquè a mi aquests pacients que diuen no, m'han operat la que no era, penso, bueno, i el pacient no ho diu?
5: Però si estàs adormit, Alan...
3: No t'enteres.
7: Bueno, el que passa que a vegades ja venen d'emprenestèsia anestèsia a quiròfan.
5: No, perdona, el que Alan és el més tonto de l'equip.
0: Escolta, a quin hospital treballes, Núria?
7: Bueno, ara treballo molt a la clínica Bofill.
5: Ah?
0: No tinc ni idea de quin és.
7: No, no, Girona.
0: Girona.
7: Una bona clínica.
0: Que vius a Girona, tu, eh?
5: Mal, mal,
0: no?
7: Sí, sí, Girona. Sí.
1: Pues digue'l, sí, que han baixat a segona, de part de l'entrada de l'Espanyol Manuel González, que són la segona.
6: Exacte, que s'enteni.
1: Se joden.
6: El Barça B.
1: La falta d'aspecte.
7: El què? No, home, no, però les clíniques privades me funcionen molt bé, eh?
0: Estan parlant... Estan parlant de futbol, ara.
7: I que hi ha molta professionalitat, eh?
0: Escolta'm, Núria, re, que tinc un missatge per donar de part del Carles, que entenc que és la teva parella, no?
7: Sí.
0: Diu, el meu missatge és que...
7: Des... És el meu marit.
0: Sí, diu, després de gairebé 30 anys junts, diu, em segueix tornant boig, sí, i posa un símbol de cors. Diu que ha tingut molta sort trobant-te i que està molt feliç al teu costat.
7: Bueno, jo amb ell també, eh? També me l'estimo moltíssim.
8: No vull xafar el rotllo, però no són símbols de cors, són de cara rient.
7: De cara rient, que se n'ha fot.
0: Ah, no, no, no, és que jo des de lluny veia cors. Bueno, és igual. Escolta, un petonet, Núria.
7: Moltes gràcies, eh? Molt bon programa.
0: Gràcies, carinyo, gràcies.
1: Viva la lechita.
0: Gràcies. Entra la Núria... Nois, de veritat, és molt difícil, eh? La Núria entra un sorteig de 30 litres de llet i dos packs de 4 potets de flam de mató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural, de iogurt de maduixa. I també el kit, doble kit esmorzar, amb dos bols i dues culleres Molt Nostre de ceràmica per començar cada dia amb el matí. Si voleu encarregar una trucada a despertador, desperta@rac105.cat. Dimarts farem el sorteig d'aquest superlot de Llet Nostra.
2: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
1: El mandat del poble.
0: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
2: Ai, bueno, no passa mal.
0: Matina Codina, a RAC 105.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
14: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la Cindy ratllada d'alt i està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
13: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
14: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4 euros amb 59 al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3 euros amb 75 al quilo. Fins al 28 de juny.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa d'un el. Cada

0: Sí, una estampa molt familiar, molt domèstica. Passa molt això, no? Que la Julieta es mulla la samarreta, sí. I el pare diu, posa't el sol una estoneta, i aviam si t'asseques, no? Això suposo que els que sou pares us ha passat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant, i tant. Sí.
0: Suposo que deu ser la millor de les coses que va passar, que el teu fill es mulli la samarreta, no?
1: Sí, exacte. Sí. Però a mi em fa feliç, tu. A mi i aquests pares que pateixen per aquestes coses, no, jo no coincideixo amb ells. És a dir, jo penso que si s'embruta i es mulla...
0: Una mica de fang, una mica de caca,
2: no,
0: el pantaló... De vòmit i tal.
2: Como la que lo frega la mujer, pues l'hombre no da igual esas cosas.
3: Santiago, has d'intentar moderar una miqueta el teu discurs de cara a la temporada que ve.
0: Bé, mira...
2: Oye, la Irene Montero aquí con canas ha venido a decir cosas ya.
3: Soc jo, la Irene Montero, con canas?
0: Sí, home, qui vols que sigui.
3: Pot ser la Mònica Usar, també.
0: Bé, a veure, no, hem escoltat la nova cançó de Joan Dausà per aquest estiu. Serà un èxit, ja us ho dic ara. Es diu Papi, posa-la al disc. Amb Mama Duixa, 9 i 32 minuts.
4: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Vacances d'estiu calorós, pinta això.
5: Sí,
0: amb Rosa, amb Rosa dels Vents, calents.
5: De moment els vents. Ha començat maco l'estiu. Què?
6: Em va fer gràcia la rima aquesta que acabes de fer consonant. Rosa dels Vents, calents.
0: Són calents els vents, Mònica.
5: Treu-li el micròfon. Sí, de moment calor aquest cap de setmana, amb temperatures d'entre 32 i 37 graus, força semblants a les que vam tenir ahir i les que tindrem avui. Per tant, calor 4-5 graus per sobre del que seria habitual, però ja sense aquesta categoria donada de calor. Podríem baixar les temperatures? Sí. Quan? A partir de dimecres que ve, que comença el mes de juliol.
3: Que bé.
0: Espera, Mònica, que em demana passar el Lluís.
6: M'ha sabut molt greu això que m'ha dit la Mònica Usada, que em retirin el micròfon.
5: No.
6: Jo t'admirava des de que vas començar amb el 324.
5: Em sap molt de greu, ho sento, de veritat.
6: Bueno, doncs accepto les teves disculpes.
5: Ens abracem.
6: Ens abracem,
5: sisplau.
6: Escolta, vine cap aquí, Mònica. Jo t'he vist créixer a la televisió i també a la ràdio.
5: Sí, disculpa. No ho volia fer, de veritat.
6: D'acord, doncs dona una forta abraçada a la Dana Ebron. Una punyetera vegada.
5: Ja li vaig donar dimarts.
0: Sí, ja la vam trucar.
5: Sí, li vaig fer una dimarts.
3: Sí. Quantes coses passen en un moment en aquest programa?
5: Doncs això, i ara mateix ja tenim temperatures força elevades, 30 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 31 a Cabrils, 25 a Lleida, 27 a Girona i a Tarragona, i 28 a Cunit. Com dèiem, doncs molta calor avui al cap de setmana. De pluja poca, com molt diumenge a la tarda, sí que hi podrien haver algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, per tant, si teniu previst anar a fer muntanya al cap de setmana, millor dissabte que diumenge.
0: Menjar i beure faré aquest cap de setmana. Jo he de fer muntanya, jo.
5: Però això sempre, no?
0: Sí. Avui es pot sopar bé, no? Fora, tindrem calor,
5: sí, clar,
0: fora.
5: Sí, clar, caloreta, sí.
0: Avui vaig al Dinell, eh?
5: Però allà sempre s'està bé. Sí, molt bé.
0: No hi has estat mai.
5: Però pinta que s'està bé, no?
3: No has anat mai al Dinell després de conèixer-lo des de fa 20 anys? No,
0: fins i tot quan érem amics.
2: Ha faltat de respecte.
0: Quan la Mònica i jo érem bastant amics.
5: Sí.
0: L'havia convidat moltes vegades i amb falses promeses.
3: Ah, sí?
0: Molt típic de la Mònica.
2: Ara ja no sou bastant amics.
5: És que no va venir a la meva festa dels 40.
3: Ostres! I tu vas anar a la seva?
5: Clar.
0: Sí.
1: Aquí hi ha moltes coses que...
0: Sí, moltes ferides.
2: Tot això ho heu de treure.
5: Sí. I anirem a un psicòleg.
2: Ah, Pérez, ¿dónde estáis enrollado o algo? ¿Lo habíais estado también?
0: Sí, i tant. Jo amb totes les de la planta.
3: Pues no hi ha poca dona, res. Tampoc far distant. No hi ha tanta via a la ràdio.
0: No, bueno, en fi, han entrat un parell de noies que encara no he pogut parlar, però bueno, a la que hi parli.
3: No sona tan bé com
2: quan has dit entrar.
3: Sí.
0: No, que acaben d'entrar a l'emissora a treballar.
2: Ah.
0: No. 9:35. Mònica Usar, molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Que vagi bé,
0: i gràcies a Rosa dels Vents Calents.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
8: Matina Codina.

0: Tremenda aquesta, eh? Más que nada de Sergio Mendes amb la col·laboració dels Black Eyed Peas. Una altra cançó que afegim a la nostra programació d'estiu aquí, a la teva música, de RAC 105, som al Matina Codina, iniciant el cap de setmana a ritme de Bossa Nova. 9 i 38 minuts.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Atenció, perquè el Mundial de Futbol encara ja el tram final de la fase de grup. Ah!
2: Vamos, España. Esta noche juega España, tío.
0: Esta noche juega España. Ara en parlarem amb l'Albert Pedrol. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: De moment, però, expliquem que el Mundial continua deixant històries molt curioses, Albert.
3: Sí, n'hi ha una que ha creat furor. Mira, a veure com l'explico. A veure, han cremat un ninot amb la cara d'un àrbitre del Mundial per venjar-se.
0: Hola.
3: Hola. Els aficionats del Paraguai han aprofitat Sant Joan per passar comptes amb l'àrbitre salvadorenc Ivan Barton, que va expulsar l'estrella local Miguel Almirón.
4: Ja sé qui és.
3: En el partit contra Turquia. Resulta que els seguidors consideren que el col·legiat els va perjudicar i per aquest motiu van cremar un ninot amb la seva cara. El van fer com si fos una falla de València,
4: sí,
3: i el van cremar.
0: Això també ho havien fet amb un ninot de Puigdemont, no sé si us en recordeu.
4: Ah, sí, que van dir que no era delicte.
5: A Coripe, Andalusia.
3: Ah, sí? Doncs sí, doncs aquest era d'un àrbitre. És l'anomenat oients paraguaians del Matina Codina, si m'equivoco ja em corregireu. És l'anomenat Judas Kai, o crema de Judas. És un dels costums que formen part de les celebracions dels paraguaians cada 24 de juny i que dura fins a final de mes.
0: I també hi ha un aficionat, Pedrol, que s'ha fet absolutament viral. Quin n'és el motiu?
3: Mira, se'l coneix com a Lumumba. És aquest aficionat que fa l'estàtua durant tot el partit. És un aficionat de la República Democràtica del Congo. És un seguidor que acompanya el seu equip dret tota l'estona, pujat en una mena d'altar, amb el braç alçat, mirada fixa i 90 minuts sense moure's ni un mil·límetre.
0: Com les estàtues de la Rambla.
3: Igual, és que és igual, en sèrio.
0: Però des de la graderia, això.
3: Sí, sí, busqueu, busqueu.
0: I l'objectiu?
3: Lumumba, ara t'ho explico. Ah. El tema és, aquest noi es diu Michel Kika Mbaladinga, o Mbaladinga, però se'l coneix popularment com a Lumumba, com a homenatge a l'exprimer ministre congolès, que és un símbol de la independència del país. A les xarxes socials és una celebritat. Al
0: això entra examen o no? Perquè sembla que ens estiguis fotent una classe, una xapa d'història.
3: No, però en sèrio, no l'heu vist, aquest aficionat que està alçat amb el...
4: Sí. Amb un vestit de colors.
3: Correcte, correcte. Doncs el seu compte d'Instagram ja té més de 200.000 seguidors, mentre que els estadis ja s'ha convertit en tota una icona, Ernest.
6: Un talismán congoleño que quiere levantar al cielo a su selección.
7: Pour pousser notre équipe a la victoire.
6: Y aunque su primera aparición en el Mundial acaba en derrota, su sola presencia ya genera un aura increíble sobre su selección.
7: Le mec, il est exceptionnel en tout cas.
6: Lumumba está en el Mundial para que Red de Congo luche por hacer historia.
0: Home, doncs, déu-n'hi-do, perquè està fent un bon paper, no, la República Democràtica del Congo en aquest Mundial?
3: Sí, és veritat que el primer partit no va portar massa sort, però vaja, encara n'ha de jugar un altre a la República Democràtica del Congo, per tant, tots pendents del que pugui passar. Però vaja, un aficionat que ja s'ha fet superviral.
0: Una pregunta, Albert.
3: Digues, digues.
0: Quan fa l'estàtua, mira el terreny de joc o mira cap a l'infinit?
3: No, mira, diguéssim, cap a l'horitzó, però sí cap al terreny de joc.
4: Jo crec que amb els ulls deu seguir la pilota.
0: Sí. Això t'anava a dir, perquè clar, si no, també et perds el partit, és una putada.
3: Sí.
0: No?
3: A veure, escolta, 242.000 seguidors, es diu Lumumba B oficial.
0: Perfecte.
3: Vale?
0: Escolta, abans d'entrar en matèria d'hoquei patins, perquè hi ha hagut festa grossa a Igualada...
3: Ui, sí.
0: Aquesta matinada juga a Espanya, no?
8: Oh, coño.
0: Pedrol.
8: A les dues... Estàs hablant d'un negro antes d'hablar d'Espanya, hombre.
9: No, qué vergüenza, Pedro.
8: No me joda, Manolo.
3: Dues de la matinada a RAC1, per tant, tota la gent... Tu el fas, aquest... No, no el fas, no, aquest partit?
0: No, què dius?
3: Vale,
0: no,
5: Ernest, de matinada.
3: No, però com que tu fas partits diguéssim, del Mundial...
0: Jo avui l'únic partit que jugaré serà el de la sangria amb xurrasco.
4: Sí, senyor. Ja, i qui guanyarà, Ernest?
0: La sangria.
3: Vamos! Quina és aquesta combinació tan rara?
0: Bueno, a Marina de Cranc, també.
5: Hòstia, Marina de Cranc.
0: A Marina de Cranc.
4: Clàssic.
0: Embotits ibèrics. Aquest és el meu Mundial, Albert.
4: Cauran algunes croquetes, company?
0: Doncs no, però segurament una mica de pa torrat amb tomàquet i unes carxofetes.
4: Sí, senyor. Són braves, Pou? Són braves,
0: Pou! Bueno, res, a les dues de la matinada,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: Espanya-Uruguai, partit decisiu, eh?
3: Deixeu-me pujar el nivell, sisplau, del programa, perquè ara mateix acaba de baixar en picat. Dues de la matinada, Espanya-Uruguai. Espanya, que en té prou amb un empat per passar als setzens de final com a primera de grup, llevat que Cap Verd li casqui 4 gols a l'Aràbia Saudita.
4: Vinga, va, Cap Verd!
0: Quina és la combinació perquè Espanya es quedi fora del setzè?
5: Fora és impossible, no?
9: Crec que no, eh?
3: No,
9: que
3: sí, hi ha alguna mínima carambola, però vaja, Cap Verd hauria de fotre 4 o més gols a l'Aràbia Saudita, l'Uruguai hauria de guanyar Espanya i, a més, hi hauria d'haver altres resultats que anessin en contra d'Espanya per quedar fora.
0: Pregunta ràpida. Algú estarà despert a les 2 de la matinada a consciència per veure aquest partit?
9: No. Jo a consciència no, però com tinc un sopar que segurament s'allargui, és possible que ja empalmem amb el partit.
0: Clar, però acaba a les 4 de la matinada el partit, eh?
3: Bueno. Sí. Despert sí que estarem segurament.
5: Jo els divendres, ni intentant-ho, a les 2 segurament no.
4: Sí. Jo a quarts de 10 estic ja fent cops de cap al sofà.
0: Quico Rivera, tu, com a fabricant d'un dels himnes oficiosos de la selecció espanyola,
2: claro,
0: és aquest Vamos a España.
2: Escoltem-la. Mira que bonita.
0: M'agradaria saber si el seguiràs i amb qui ho faràs i on ho faràs.
2: Sí, claro, bueno, yo voy a estar con Lola, que es mi nueva pareja, y bueno, pues ahora ya me voy a dormir.
0: Ara, sí, a les 3:15.
2: Sí, me levantaba hace una horita, entonces ahora me voy a dormir ya para estar disponible para la noche.
0: Que aniràs al bar, algun pub, no sé, a casa teva?
2: Sí, no, vamos a ir a... Bueno, tú no sé si lo sabes, pero Cantora tiene una zona de bar con un proyector y bueno, vamos a estar ahí, vamos a ver la película. No sé ni lo que estoy diciendo.
4: No, ya, barato.
10: Mi hijo juega todo el partido, está para jugar ya, home. El hijo de Hasselhoff.
3: Tot el partit no, però més minuts que no pas al segon partit.
10: Muy bien, hijo. Dios te bendiga. Me pones caliente, hijo.
2: Però, gracias, papa.
4: Mira, cachondo, hijo.
3: Mira, Ernest, acabo de fer els deures.
4: Dios te bendiga.
3: Si Espanya perd, o sigui, Espanya perd, si Aràbia Saudita guanya... No, si Aràbia i Cap Verd empaten, Espanya tercera. Si guanya Aràbia i Espanya perd, hi haurà, pot ser que hi hagi, un triple empat, i si a Espanya li foten un capaç de gols, podria quedar fora, però com
8: no
3: et dic...
8: No s'ha enterat nadie de lo que hace.
9: I si hi ha un triple empat, què passa?
3: Depèn dels gols. Si a Espanya li foten un cabàs de gols, pues podria quedar fora, però és absolutament improbable.
4: Ja ens ho diràs, tu.
0: Escolta'm, fora del futbol, festa grossa Igualada, que continua de celebració per la Lliga d'Hockey Patins.
3: Sí, ahir van rebre un bany de multituds pels carrers de la ciutat. Milers d'aficionats van acompanyar els jugadors en una rua multitudinària que va acabar al balcó de l'Ajuntament. Els jugadors van anar amb bus urbà pels carrers de la ciutat. Van arribar amb diligència, que això és molt d'Igualada, una ciutat molt de tres toms... En fi, van arribar amb diligència, una imatge molt potent, i el gran protagonista de la jornada va ser el president de l'Igualada, en Manel Borón, que estava absolutament eufòric, tan eufòric que no va anar massa amb cura amb les paraulotes. Escoltem-lo.
11: Autoritats, perdoneu. Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria. Ja acabo, molt ràpid, només dius que algú va dir que aquí no hi havia projecte. I una puta merda!
12: Tranquil! Tranquil, Manuel!
3: Escolta, molt content per la gent d'Igualada, que s'ho mereixen tot.
0: Això és un àudio de la celebració.
3: Fixa't.
12: Igualada!
0: Escolta, quants anys feia que no guanyava...
3: 29 anys, Igualada, sí, sí.
0: Molt bé, doncs...
12: Quiere volar!
3: Com?
5: És un àudio que s'ha fet bastant viral de Mèxic, de la selecció de Mèxic.
0: Falta una mica de context.
3: Sí.
0: Albert Pedrol, molt bon cap de setmana.
12: Com que bon cap de setmana? I el Barça de futbol sala?
3: Home, és veritat.
12: Hòstia, hem guanyat la Lliga, collons.
4: Però quina merda és això d'esports?
12: Home, el dolor vaig anar. Només mirar la grada.
3: Entra la grada, president.
4: Només mirar.
3: El Barça de futbol sala, que ha guanyat la Lliga després de 3 anys sense fer-ho. Per tant, èxit també del Barça de futbol sala. I polèmica, per cert, Jan, amb els abonaments de la temporada que ve al Camp Nou.
12: Bé, avui és un dia...
3: Perquè hi ha socis que s'han queixat.
12: Perdoni, avui és un dia de celebració.
4: No
12: canvis
4: de tema.
0: Quan anirem deixant aquí, només recordar que el dia 11 de juliol punxo a la Festa Major d'Esparreguera.
3: Sí, tots allà.
0: És el poble de l'Albert Pedrol, i estic convidant tot Déu i sa mare en aquest poble.
3: Sí.
0: Ja pot venir gent,
3: La fotrem grossa, Ernest, fotrem grossa. Esparreguera, que es coneix com a Terra Santa, va ser capital de Catalunya durant uns dies.
4: Otra xapa.
3: Sí, sí, sí.
4: Ens importa zero.
3: Al segle XIX.
13: Al segle XIX?
4: Vinga, lo del churrasco otra vez, Ernest, que és més interessant.
0: No, però sí que podríeu venir tot l'equip del matí.
3: Ah, sí, sí. Quan és?
0: 11 de juliol, dissabte, Esparreguera serà molt gros.
3: Serà molt bèstia.
4: És que Esparreguera, si no has d'anar a fer alguna cosa...
3: El millor poble de Catalunya.
0: Estàs convidat a sopar. Mi i anem a sopar amb el Pedrol i tal.
4: L'única cosa que pot fer que vagi, si aparca fàcil...
3: Sí, i tant. No. Jo mira, et guardo des de plaça des de les 9 del matí.
0: Des de l'Ajuntament d'Esparreguera ja m'han demanat la matrícula del cotxe.
4: Ah, sí? Passa'ls-hi la meva, Ernest.
0: Passa'ls la teva perquè jo penso anar amb taxi.
13: Home, si Esparreguera no s'hi pot aparcar, ja apaga i vamonos.
3: Toni, tu també estàs convidat.
13: No hi aniré.
4: Vale.
0: Pedrol, bon cap de setmana, fins dilluns.
3: Vamos a vosaltres, guapos.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és... Híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Rec 105 Barcelona.
16: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb Parclic.
18: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
22: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
24: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
25: Això només passa
26: ja tardes.
27: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
28: Home!
27: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
28: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
25: Ja tardes.
29: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
25: A RAC 105.
29: Amb l'Enric Font.
25: El cotxe. Estimaràs les retencions.
30: Mira que bé! De nou obres!
31: Al carrer...
2: caminaràs fent saltirons.
5: La, la, la, la, la, la, la,
28: mira per on vas, idiot!
6: A la cuina et convertiràs en l'Arguiñano.
7: No hay nada mejor que cocinar con música.
2: Al gimnàs aixecaràs més pes.
8: La teva música!
6: A la feina et semblarà estar de vacances.
9: Perdoni, podria cobrar-me?
2: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
10: Abracadabra, nena, una anà!
6: Allà on siguis.
2: Facis el que facis.
11: Millora els teus dies.
6: Amb RAC 105.
12: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
26: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més RAC 105.
30: 105 RAC.
31: Let's go!
2: La teva música.
32: RAC 105.
33: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista.
34: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: Aquest és un dels elements de la celebració dels 40 anys de carrera dels gironins. Sopa de cabra, la remescla de Mont DJ amb la veu de la Suda, el clàssic Camins. 3 minuts i són les 10 del matí. Va! Què, vols un pla de tarda avui? Doncs és l'hora d'Enric Font. Enric Font. Avui es fa el Ja Tardes especial més refrescant de la temporada des de la piscina més gran de la ciutat de Barcelona, que és el llac de Can Dragó. Wow. Amb la millor música, peticions musicals, bon rotllo, molt riure, regals i molta, molta, molta aigua. Oh, convé, que farà solet aquest cap de setmana i temperatures pels núvols. I si divendres vols anar-hi, és a dir, avui mateix, a gaudir aquest programa, doncs el que has de fer és anar a Can Dragó, accedir a la porta i dir festa, festa, festa.
1: Ah?
0: Pots dir festa, festa, festa, si vols.
2: Festa, festa, festa.
0: I tindràs l'entrada lliure, és així com aconseguiràs no pagar ni un euro. Avui t'espera l'Enric Font i tot l'equip del Ja Tardes, que són 7 o 8 persones, per celebrar l'estiu a Eurofitness des del llac Can Dragó. No t'ho perdis, Albert Buscarons.
3: Oh, bon dia.
0: Bon divendres.
3: Buscarons.
2: Hola, Buscarons.
3: Què tal? Quina il·lusió sempre em fa venir veure-us.
0: Fidels a la tradició, actualitzem el mercat discogràfic amb les novetats musicals d'avui. Per on vols començar, amic?
3: La setmana passada us vaig dir al tanto que divendres vinent encara ens queden dues possibles candidates a ser cançó d'estiu. Les portem avui. Una d'elles és la nova dels Tiets, que es diu Era això. Era això.

0: Mira, una gran veritat, a vegades et vas buscant coses importants a la vida lluny.
1: I ho tens a prop. No?
0: I a vegades ho tens a davant als morros, eh?
2: Veritat, sí, en el teu cas, la Marpuga, clar.
0: Sí, sí.
3: Té tota la... Imagino que aquest entra a la fórmula de RAC 105, sí, no?
2: Nosaltres sempre amb tiets i també sempre amb banda neon, que amb Búhos i Mon DJ avui presenten el ventilador. Hola.

0: la rumbeta catalana estiuenca. Doncs mira, d'aquí una estona seran tots aquí. No sé com els acabarem en aquest estudi diminut de RAC 105.
1: Tots els búhos i tots els neons.
0: No, ve el Guillem, ve el Mont DJ, sí. I també ve el Sergi de Banda Neon.
2: Olé, sí, sí.
3: Escolta, amb aquesta del ventilador la podeu ballar sense roba, sí. Amb la cigala fent el ventilador.
2: La teva cançó.
1: A pensar que això era l'helicòpter. Val. Katy Perry avui té nova cançó, sí, que es diu Watch It Burn.

0: Escolta, dia 8 de Dream Team, no? Quins debuts musicals, discogràfics tremendos.
1: Més rockera, la
0: sí,
1: Katie?
0: Pinta bé l'estiu.
1: Sí. Atenció, perquè el tema dels samplers se'ns està anant de mare. Alan Walker i Ava Max tenen una nova cançó que es diu Fate i no diré res més. Is it all on me or can I blame it on?
2: Oh! Hola! Oh!
0: És Carmina Burana, no?
2: Sí.
0: Doncs la provarem, aquesta la provarem a la pista de ball, eh?
2: Té bona
0: pinta. Pinta.
1: Sí, oi que sí? I marxem a aquesta dedicada a la Mar. Tinc una cançó sempre per cada escut dels membres del programa.
2: Sí.
1: La guanyadora de l'últim Operación Triunfo, Chris Lora,
2: va,
1: avui publica la seva primera cançó, que es diu E un delirio.

0: Mar, per al·lusions, què et sembla la cançó?
1: Dímelo, Cris.
2: Bé. Correcte.
3: No sembla que t'agradi que... gaire.
0: No, no estàs tu com per treballar a la Rolling Stone amb aquestes crítiques, eh?
1: És que és correcte. A veure, no m'ha entusiasmat com Papi posa el disc, saps què vull dir-te? Però està molt bé. Oh. Ah, puc dir que el dia 10 de juliol
4: sí.
1: passa una cosa molt grossa?
4: Home, la Mar sempre ve aquí pel contingut.
1: El dia 10 de juliol, Albert Buscarons i aquí, servidora Mar Puga, veurem en directe a Cris Lora al concert de O.T.
4: Ah, t'ha fijat.
0: Quina sort que no m'heu convidat perquè no vindria ni per jo, tot el dolor del món.
4: Jo amb la Puga em reservo sí. per les grans ocasions. Vam sí. anar a veure Los Pecos,
1: sí.
4: després el concert de Nadal de Bisbal,
1: Bisbal? Sí.
4: I ara ho té.
1: Però has dit
5: Cris Lora, però no has dit aquí Lora.
1: Bueno, no, ara t'explico.
0: Què anava a dir Melendi a Barcelona? Quan?
1: Espera, quan? Però no,
4: aquí sí
1: Castanyada.
4: Ja no,
1: Ui, 2 de novembre, dues dates. Tres. Sí, que tindrem.
0: Ja queda poc, eh?
1: Queda res. Tic-tac.
0: Albert Buscarons, moltíssimes gràcies.
4: De res.
0: 10 i 2 minuts. D'aquí a 10-15 minuts, Banda Neon,
1: Nervis,
0: Bus
4: tothom.
0: I Mon DJ per presentar El Ventilador.
3: La ballarem.

0: seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
3: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: No et perdis l'últim Open Day de La Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Gual·la!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
9: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
8: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
9: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
5: 5 hores de ràdio matinal.
11: Que voldries que en fossin més?

0: difícil, però aquí estem superant i enfrontant un divendres.
1: Quin és el planasso que tens aquest cap de setmana? Vull saber el moment més esperat. Va.
0: Mira, no ho sé, és que no ho sé. No ho sé perquè estic pendent d'uns temes personals i no massa alegres, que diguem. Aleshores, hòstia, estic una mica que no ho sé.
1: Estava a punt de posar música.
0: No. Deixem-ho en no ho sé. Claro.
1: Com sempre, el tàndem, el duet radiofònic amb més química de la radiodifusió catalana us acompanya fins a les 11. De seguida amb la visita, per cert, de Banda Neon, Buhos i Mont DJ per presentar El Ventilador, que serà una de les cançons de l'estiu, però abans, efemèrides, commemoracions d'aquest 26 de juny. I want to break
0: free. Comencem dient que avui fa uns anys que des del Tribunal Suprem dels Estats Units s'autoritzava el matrimoni entre homosexuals, i això coincideix amb aquest mes, de fet, aquesta setmana, que se celebra el Pride, el dia de l'orgull LGTBIQ+.
1: Doncs, escolta, està molt bé que rememorem i que ens adonem també que els drets de les persones homosexuals fins fa 4 dies no existien.
0: I tant.
1: Per tant, motiu de celebració.
0: I el 26 de juny del 1989 era Roxette, que arribava al número 1 de vendes a Espanya amb el seu gran hit, The Look.
1: Em flipen.
0: I estem escoltant Harry Potter, i és que el 1997 es publicava el primer llibre de la pedra filosofal de l'escriptora J.K. Rowling, que es va fer tan i tan famós, i encara a dia d'avui continuen creant sagues de Harry Potter, perquè hi ha una sèrie, que veu.
1: Sí. El dia que J.K. Rowling descobreixi la teva màgia haurà de fer 80 llibres.
0: Oh, però quines coses! Això sí que és màgic, això que sona, que és Yellow, de Coldplay. I és que avui fa 26 anys d'aquesta cançó, que no va inclosa el primer disc de Coldplay i va ser un èxit total.
1: Hi ha cançons que són himnes que penetren fins a l'ànima, eh? I aquesta n'és una.
0: I aquesta n'és una altra. I és que el 1977 el cantant Elvis Presley feia el seu últim concert als Estats Units. Vinga, anem amb una efemèria curiosa, i és que el 1974 realitzava el primer escàner d'un codi de barres a un producte de venda públic, que era d'un paquet de xiclets, també als Estats Units.
1: I avui és el Dia Mundial de la Refrigeració. A fe de Déu, si
0: doncs
1: necessitem els refrigeradors amb el canvi climàtic i aquest ambient sufocant i respirable que tenim a tot el continent europeu, Marpuga!
0: Doncs sí, per això estem escoltant Neverita, i el que també escoltarem ara és Melendi, perquè avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. Cannabis, oh! Planta tira en la
1: ceniza. Cuando salgo de copa, treno camisa. Que, per cert, els Mossos d'Esquadra han avisat un augment de l'agressivitat precisament als carrers de Barcelona. Segons BTV, ho atribueixen al consum de marihuana i als problemes de salut mental. Vull dir que, més que mai, avui, amb aquest Dia Mundial, conscienciar una mica d'aquesta qüestió. 10 i 10, quins famosos, Marpuga, no ens convidaran, per desgràcia, a les seves festes d'aniversari.
0: No crec que ens convidin, però tant de bo em convidés un dels únics homes joves amb qui em casaria, que és l'actor Jacob Elordi, que avui fa 29 anys, l'hem vist aquest any a Cumbres Borrascoses i ens ha tornat boges a totes. Seguim amb l'actriu Abri Plaza, que avui fa 42 anys, també l'actor Chris O'Donnell, que en fa 56, i anirem amb tres cantants, començant per el cantant de Brahms, Francesc Rivera, que conegut com el Titot, que avui en fa 59. Tornaré, que hem de fer tornaré,
1: que hem de fer tornaré. Des d'aquí, un petó a una de les figures més il·lustres del Berguedà i gran defensor de la llengua i la cultura catalanes.
0: Home, Ariana Grande, a qui no li agrada Ariana Grande? Avui fa 33 anys la cantant.
1: I una veu masculina que també suma anys avui i que admirem des de RAC 105. Punxem moltes de les seves cançons.
0: Avui el cantant de One Republic, Ryan Tedder, fa 47.
1: Algun nom propi més?
0: No.
1: Doncs escoltarem fins al final aquesta mítica de One Republic.
0: M'encanta.

responsable d'aquesta versió actualitzada amb la base del Somebody de The Years to Know de Gautier i Kimbra. Així m'agrada, música de reaprofitament i sostenible. Sona molt bé aquesta cançó que ens ha col·locat a un quart i un minut d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Capicua, Matina Codina, ja a les portes d'un nou cap de setmana. De seguida, entrevista amb Mon DJ, Buos i Banda Neon per parlar del seu èxit d'aquest estiu. Abans, mira com sona això. Això també serà un número 1, a les carpes aquest estiu. A primera línia de mar sonarà amb molta força aquesta de Google, que es diu Jamaican Bam.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
4: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
5: Verisure.
6: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
7: Jo tinc al cap tota l'estona això.
8: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca!

0: tecnologia per protegir millor.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
3: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
2: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
3: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
4: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
5: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Gual·la!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
9: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
8: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
9: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: la web, Stephanie. Aquí la tenim amb Rich Gell, al Matina Codina de RAC 105. Una cançó estiuenca, fantàstica, meravellosa. No cal que sigui rica, en que sigui bona persona, ja en tindríem prou.
1: Correcte.
0: Oi, Marc Puga?
1: Sí, sí, sí.
0: Compte, 10 i 24 minuts. Rematarem la setmana amb una conversa amb bons amics. Vull dir, és que són aquí perquè són bons, però també perquè són amics.
2: Que maco.
1: És molt gros, això, eh?
0: Aquesta hora del matí, l'alineació titulars de Cerveseros de Catalunya.
1: Ara!
0: Mon DJ. Guillem de Búhos i el Sergi de Banda Neon. Bon dia a tots.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
3: Què passa aquí?
0: A veure, en Mon i en Sergi poden compartir micro, sí, però us heu d'acostar, eh?
5: Va.
0: Gairebé us heu de petonejar, que és una cosa que segurament de nit ja ha passat alguna vegada.
1: Sí? Segur que ja ho han fet.
5: De moment no, però no descartem a la llarga. A veure,
0: família, avui aquesta penya presenta una cançó que es diu El Ventilador.
6: No em revisa el ventilador.
7: Perdona, què tal? Sóc el Toni. La gran pregunta aquí és...
0: Toni Clapés, bon dia.
7: Heu fet aquest any el ventilador. L'any que ve què fareu? L'aire condicionat? Perquè, clar, al final això...
0: Bueno, què et sembla fàcil, el títol?
7: Hi ha títols que dius, bueno, se l'han tret de la màniga aquí, d'una manera...
0: Això, coneixent el Toni, és una pregunta, eh? És a dir, el ventilador, per què? Vull dir, què heu anat a buscar? Què heu anat a buscar, això?
8: No, però és una història d'amor d'un pobre desgraciat que el deixa la seva parella i li diu... pren-m'ho tot, però no em robis el ventilador, que d'amor no ha mort ningú i aquí fa molta calor.
7: Fixa't.
8: I aquesta és la història.
0: Sí, és més probable que et mati abans la calor que l'amor. De fet, no?
8: Segur.
1: Absolutament.
0: Hòstia, hi ha una capa filosòfica aquí que no me l'esperava de cop i volta, eh?
7: I si tornes amb la parella, què fareu? El radiador.
8: El radiador.
7: El radiador, perquè ja hem tornat.
0: No, escolta, calia unir tanta gent, és a dir, Banda Neon, Mon DJ, Búhos, tanta gent fa falta per fer una cançó de l'estiu, o no?
9: Podria ser Fit Codina, també.
0: Jo, com podeu comprovar, tinc molta feina a gestionar tota aquesta colla de cabres salvatges aquí al Matina Codina. Però...
8: No, ens trobem molt sovint,
0: Sí,
8: som tres grups que portem com 10 anys trobant-nos. Jo amb en Begó el conec des que era un nen. Quants anys tenies? 12 anys o 13?
9: Sí, ha sortit natural perquè, joder, ens vam conèixer fot anys. Jo és que tenia 12 o 13 anys i tots ja voltaven per la festa major i, bueno, doncs he anat creixent amb ells i ha sigut com natural, no?, de dir, hòstia...
0: Fa poc, no vau explicar la vostra història a les xarxes socials?
8: Total.
0: Sergi, explica'ns-ho tu.
9: Està guai com comença, sí. Sabeu qui és aquell nen que no aixecava un pam de terra? Bueno, és que era molt petit, era molt baixet.
0: Tu eres seguidor de Búhos?
9: Clar, és seguidor de Búhos. I ells feien versions per les festes majors i resulta que van venir a tocar a l'Empordà, que jo soc d'allà, i amb tota la cara els hi vaig dir, escolta, Guillem, m'agradaria pujar a l'escenari i cantar una cançó.
8: Però estem parlant d'un nen de...
9: 12 anys, sí.
8: 12 anys.
1: Quina bonada.
8: Com la meva filla té ara, saps?
7: Fixa't.
9: Sí.
0: I tu no vas fer com el Dani Martín, no? Que li vas dir...
1: Nina,
0: eres una maleducada. No sé si
8: que va, o sigui, jo vaig flipar de que un crio tan petit, que no aixecava un pam de terra real, perquè era molt baixet, però molt baixet...
0: Tampoc ha crescut gaire, el
8: Sergi. No, però és que era molt baixet, I vaig dir, vaja collonarros que té aquest, no? De dir que vol pujar al nostre escenari.
0: I tu li vas veure maneres, tu ja, eh?
8: Home, i tant. I només per la valentia...
0: Sí.
8: Amb la seva edat, ja, bueno, ja, vinga, ensenya, segur que té alguna cosa que demostrar.
0: I tu vas anar una mica de guais i li vas dir, tu i jo d'aquí uns anys farem una cançó, o no?
8: No, que va. Jo vaig aprofitar l'estona que ell va actuar per anar-me darrere
9: per fer un roncola,
8: a fumar-me un pit i veure'm un roncola.
0: Per cert, un moment, petit incís, la conversa serà desordenada perquè avui hi ha molta confiança, Catalunya ha de saber, Guillem, perquè tu tens una fama de fumador, que et fumes tot.
8: És un cigalero,
0: que et fumes els Dina 4, no?
8: Sempre està el català. Jo fumava a l'Avantguardia embolicada, ara, aquesta mala broncudor.
0: Heu de saber que el Guillem ha deixat de fumar!
8: Què dius? No fotis!
1: Quan fa?
8: Un any i 3 mesos.
1: Ai, com va això?
8: Pues corrent tot el dia per la platja, per la muntanya, per no parar a l'estanc.
1: Una ansietat de tenir.
0: I és d'aquests exfumadors que van allisonant el personal, perquè el primer que m'ha dit a mi és... has de deixar de fumar, tio.
8: Sí,
0: no m'ha dit ni bon dia, diu, encara fumes o què, tio?
8: A veure, perquè tu i jo sempre ens trobàvem a l'escenari fumant-nos un pipillo.
0: Bueno,
8: ho has d'explicar.
0: No, hi va haver un dia, a una festa, que vam anar a un estanc i vam exaurir existències.
8: Totalment.
0: Què dius? Espera't, deixa'm parlar amb el Mon DJ. Mon DJ, molt bon dia.
10: Bon dia, Nisca.
1: Home!
10: Este DJ como yo.
0: El millor DJ de Catalunya, se m'omple la boca de dir-ho.
1: Ho és.
0: Sí, home, sí. Vam començar tu i jo compartint cabina fa uns quants anys, diria ja unes quantes dècades.
2: Sí, potser sí.
0: I m'omple d'orgull veure fins on has arribat. Has remesclat ja tots els grups de música catalans, has no apujat canvi, els millors festivals i cabines, ara cançons pròpies amb aquesta gent, vull dir...
2: Molta il·lusió, perquè molta il·lusió, és el que em faltava, no? Sí. Fer un pas endavant en aquest aspecte, sortir... que seguiré fent remixos igualment, però avançant el camí de la cançó original, pues, em fa molta il·lusió.
0: Ha remesclat Els Tiets, ha remesclat Figaflaues, ha remesclat Teràpia de Xoc... Quin grup et queda per remesclar a Catalunya? Mira, ara està sonant a RAC 105, per exemple, la versió amb la Su i el Sobre de Cabra, Camins, Somnis i Promeses. Vull dir, no sé si et queda, tens ara mateix alguna espina clavadeta.
2: Oficialment, Oques no hem fet res.
1: Home!
2: Però no sé si es donarà ja... Bueno, si es dona perfecte i si no és endavant.
0: Potser amb l'artista que has col·laborat més és amb aquest que tens aquí al costat, home, no? Amb el Guillem.
2: Des del 2018 explicàvem la història també el mateix, això, que vam fer el remix de Volcans.
7: Home, aquesta és la que posem en el Camp Nou cada vegada que hi ha un gol.
2: Ara.
7: Tinc de la cançoneta ja.
0: Ara parlarem d'aquesta qüestió, però acaba d'explicar la història, Mont.
2: No, van així, perquè al final vam fer el remix, amb en Guillem no el coneixia, li vaig enviar i vaig dir, tu, en Guillem no ens coneixem de res, però m'agradaria molt que escoltessis aquest remix, a veure què et sembla. I des de llavors, doncs mira, molt roncoles, moltes col·laboracions i una bona amistat.
8: Total. Sí, no passa...
0: De les que heu fet vosaltres, quina és la que us ha funcionat millor?
2: Ostres, serà perquè t'estimo, Actitud.
8: Sí, Actitud, ara va fer 5 milions.
2: 5 milions, sí.
8: Serà
2: sí.
8: Perquè t'estimo, està a punt de fer 5 milions.
2: Correcte.
8: I el remix de Volcans, jo crec que és el que més ha sonat a les discoteques.
2: Sens dubte,
8: que és, aquell remix era com que sonava en llocs on no es posava res en català. O sigui, venien discoteques d'autèntics quillos, llocs superxungos, on l'única cançó que sonava en català era el remix del Mon DJ de Volcans, entre punyalades i robatoris de patinets.
3: Oye, yo que también soy DJ, okay? Soy Kiko Rivera. Me gustaría hacerle la pregunta al Mon.
2: Kiko, dime, dime.
3: Óyeme, tú también haces como yo, que pones un pendrive y haces ver que estás ahí pinchando toda la noche y te cobras ahí 5.000 euros.
2: Em sap greu dir-te que no, eh? No, tú sí, tú vas
3: para aquest camí. Yo siempre lo hago. Oye, a ver si me pincha una, la criminal esta, la del Mambo. A ver si me haces un remix.
2: Te l'havia posat algun dia. Ara ja no, eh?
3: A la gente le mola, tío.
1: Ha pasado de moda, Kiko. Sí,
3: sí, sí. Bueno, me voy a dormir que ya estoy cansado. Llevo media hora despierto.
0: Sí que has de veure Espanya avui.
3: Claro, esta noche.
0: Escolta, sí que és veritat, Mont, que moltes vegades tu i jo havíem tingut la conversa que el DJ tenia una mica la percepció social, no?, per part de la ciutadania, que eren punxadiscos, no? Que
2: correcte.
0: No, ningú té la perspectiva, la visió aquesta d'artista consagrat, com pot tenir un cantant, com pot tenir un productor.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Crec que tu has fet una molt bona feina, no sé si companys, si esteu d'acord, en d'alguna manera consagrar, no?, i donar una dimensió més profunda de la figura del DJ que està allà a la cabina consumint cocaïna, que és un estereotip que aprofitem per desmentir des d'aquí.
2: 100%.
1: Això anava a dir.
2: Ni bec ja, quasi. Sí, aquest era una mica el camí que tenia marcat des de fa un temps, aconseguir la notorietat que ens mereixim els DJs. No el DJ de nitxo que ja el tenia, potser, sí, sinó el DJ open format que som nosaltres, el DJ de Barbena, però donar-li la importància que té. I crec que en aquest temps hem aconseguit, ja no només jo, sinó altres DJs que tenim aquest camí.
0: Jo penso Guillem, què creus que ha de saber la gent que no sap dels DJs? Perquè la gent es pensa que el dissabte, o sigui, que entre setmana us esteu rascant els collons, no?, i que llavors el dissabte aneu a la discoteca,
3: sí,
0: us foteu dues copes, no?, quatre cançons...
9: Han de saber que és veritat. No.
2: Han de saber, en termes futbolístics, entre setmana és l'entreno i el cap de setmana és el partit.
0: Sí.
2: Per tant, entre setmana es prepara molt bé les sessions, els contactes, la música, i a partir d'aquí es prepara un bolo de puta mare. Què passa? Que la gent només veu la foto aquesta de darrere la cabina i es pensa que, bueno, els roncoles i tot això. I molt lluny de la realitat.
8: Els roncoles, tio.
2: Sí. I estem currant moltíssim amb el networking, quedant amb els artistes, en aquest cas, amb aquest parell de cracs que tinc al costat, o altres promotors, per poder tirar endavant la carrera.
0: Produint. Fent mashups, que es diu, remescles, el que sigui, no? I potser, segurament, ideant més cançons com aquesta.
7: Home, m'encanta.
1: Que bona!
0: Perquè aquesta sona ja a les bodes, als batejos, a les comunions, als partits de futbol, sona a tot arreu.
2: Sí,
0: a tot arreu.
2: Cert, i tu vas ser partícip d'aquesta idea, t'ho recordo, eh?
0: Sí, sí. Ens va passar a una... la idea neix en un bolo que estàvem convertint el Mon i jo
1: a
0: Mollet,
1: sí?,
0: del Vallès, que
1: sí,
0: ens van tancar la barraca molt aviat, la plaça estava plena i tothom va començar a cantar un dia de partit.
1: Ai,
0: i ens van mirar i vam dir, això s'hauria de fer.
1: Ah,
0: i em sembla que al cap de 24 hores ja era una realitat.
2: Ja era una realitat, sí, sí. No era molt complicada de fer, la melodia estava feta, per tant...
7: Vale, un segundo, tenia la palabra Guillem, no, de Búhos?
8: Sí.
7: Vale.
8: Sí.
7: Venga, pícharé.
8: No, jo que, el que deia és que lo del DJ, o sigui, sí. No hi ha cançó que sigui un èxit si no la punxen tots els DJs. O sigui, el fet de dir, no, és que el DJ és el punxadiscos, ja, però és que com al DJ no li agradi, la teva cançó no serà
1: única. No sona, ara.
8: Per tant, només per aquest motiu, tots els artistes han de respectar el DJ molt més del que el respecten, ara. Perquè si no passes pel DJ, sí, la teva cançó no serà popular.
7: Qué bonito esto que ha contado, ¿verdad?
0: Totalment. Claro. I sí que és veritat que veure una banda tocar instruments en directe és una cosa que encara et deixa la boca oberta, però pel que fa a la reacció del públic, jo crec que el moment de jockey també molta gent l'espera, no? De dir, hòstia, és que ara em tocarà una... Ara em posarà un remember, no? Em posarà rumba, farà una barreja d'estils, vull dir que el moment de jockey continua sent...
7: Bueno, perdona, que hi ha alguns grups que dius, mira, prefereixo el món DJ aquí liant la parda que aguantar el...
8: A mi el que em fa més ràbia són els grups que no porten cap músic. O sigui, prefereixo mil vegades el món DJ que aquell grup de música que venen quatre pipiolos allà amb tota la jeta i no toquen cap instrument.
7: Ara.
8: No, hòstia, si ets un grup de música, porta músics.
1: Per què vens?
8: Si ets un DJ, pues, ole tus huevos, ara. Però clar, anar de grup de música i
1: sense allà, músics,
8: fent
1: no?
8: una ballaruca i que ningú toqui res,
7: hòstia,
8: això fa una mica de ràbia.
0: Saps que és una putada ser DJ i tocar després de Banda Neon? Fa poc vam coincidir, Sergi, a l'Agrofest. El que passa que aquests tios ho foten molt bé. Banda Neon. Jo crec que heu fet un creixement estratosfèric des que jo us conec.
9: És que Déu-n'hi-do quan fa temps que ens coneixem,
0: sí,
9: jo també.
0: Sí.
9: També tenim la nostra història.
7: Sí,
0: totalment, però... és a dir, jo el primer dia que us vaig veure vaig quedar absolutament aclaparat.
9: Hòstia,
0: per la velocitat del vostre bolo, la quantitat d'estils que toqueu, els hits que heu escollit. Vull dir, el directe de Banda Neon, que primer va començar sent, explica'ns-ho tu, una banda
9: de versions.
0: I des de quan fa que esteu començant a elaborar els vostres propis temes?
9: Fa un any i mig, o així, sí, sí.
0: Quina va ser la primera?
9: Va ser, bueno, Les Busca Catalanet, jo dic que és la primera.
1: Oh, que bona, eh?

0: Aquesta també t'he de dir que em sona una mica buós.
1: Què dius ara? Pot ser, pot ser.
0: Vau estar treballant plegats la cançó, pot ser o no?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo fa, bueno, ja fa uns anys que treballem amb en Guillem, que faig, fem cançons junts i tal, i doncs també em va ajudar en aquesta cançó i sí, sí.
2: El Sergi és un tio que fa unes melos que se te'n va la olla, i amb Buos ha fet tantes melos, o sigui, ens ha ajudat
1: algunes
2: tantíssim,
1: melodies,
2: quan
1: sí.
2: Encara no... Sí. O sigui, no sé quants discos fa que el Sergi ens està ajudant a fer les cançons de Buos, i quan ella em demana que l'ajudi amb alguna lletra, com és el cas del Catalanet, doncs li he de tornar... I li he de fer lletres per 10 anys, perquè fa 10 anys que m'ajuda a fer músiques. O sigui, li dec unes quantes.
0: Però, no, Sergi... Sí. La de guapíssima, jo no sé aquest fenomen.
3: Mira si ha avançat la ciència.
0: Però, espera, que la tiraré
4: la tornada. És molt bèstia, aquesta cançó.
0: O sigui, és que jo faig molts punxo a molts casaments, a moltes sí. festes majors. Me la demana tothom, aquesta cançó.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí. T'ho vaig dir l'altre dia.
1: Sí, m'ho vas dir. És que per nosaltres és brutal, és que... no sé, jo si l'escoltava la meva iaia ja estava content i ara me dius tu això i la penya, no sé, vull dir...
0: No, el policia, policia!
4: Això,
0: m'han robat.
4: És bèstia, sí. Que et trobes.

0: de cara guapa.
1: També recentment els passos prohibits, no?
0: Vull treballar els passos prohibits. Ja no sé què...
1: Ara, aquest és el camí, no, ja? Fer un disc obviat, suposo, i deixar les versions. Per aquí... És aquesta la idea o no, de Banda Neon?
2: Bueno, de moment no tinc molt el camí molt marcat. Vull fer el que ens agrada, que és fer festes majors, fer versions i barrejar amb les nostres. I jo crec que sí que arribarà un dia que direm, ostres, ens estem animant, i jo crec que sí que arribarà el disco. Però no, ara mateix no vull dir, ostres, ara Banda Neon serà temes propis i deixem les versions. No, perquè és una cosa que ens ha format i ens agrada molt, i a mi m'agrada sortir a una festa major i cantar-te, jo què sé, Mi Gran Noche.
3: Ara!
1: Mira, és una bona cançó que us he de fer tots tres, vosaltres que heu fet una cançó de l'estiu. Deixant a banda la vostra, i que sempre esteu amb el públic, esteu a les grans places de Catalunya, alguna candidata que ja veieu molt clara a esdevenir cançó de l'estiu aquest any? Pot ser en qualsevol sí. idioma, eh? Aviam, Sergi, de Banda Neon.
2: De Banda Neon, Buas i Mon DJ, que es diu El Ventilador.
4: Fixa't.
1: Però he dit que aquesta...
3: No em revisa
2: el ventilador. Com te l'he colat, aquí.
1: Sí, no, home, ja penso que no et conec, o què?
2: M'has posat molt...
1: T'hauries de dir Bandarra Neon.
2: Bandarra Neon.
4: Molt bona.
5: Jo l'única que veig que pot intentar disputar-nos el lloc és la del Joan Dausà.
3: Home.
5: Perquè la sents un cop i és com la nostra.
3: És molt bona.
5: A la primera te la portes posada, i la samarreta.
2: Julieta. A mi m'agrada molt la de Catarres.
5: També. Sí, la de Catarres la veig com molt radiofònica, però no veig que és la pugui preciosa. Punxar un disjòquei a la festa major i que tothom es fiqui a ballar. Però aquesta del Dausà sí, eh?
3: És molt gros,
5: això. Ho pots tirar a les 3 de la nit i la plaça al revés. Sí.
1: Escolta, entre línies, tàcitament, està sortint aquí un tema, que és que la música catalana està en un moment increïble, pot ser o no?
2: Brutal.
5: Sí.
2: L'altre dia vam tocar amb Catarres i els vaig dir felicitats, perquè per mi teniu la cançó de l'estiu. O sigui, és brutal. Diumenge sense drames, és
5: molt
2: brutal.
5: Fina.
3: I ara ho dèiem abans d'entrar, dèiem al Món DJ, que aquestes cançons són les que vol Catalunya. O sigui, a l'estiu, això té entre aquestes cançons que feu, que és una meravella, és el que vol la gent. És estiu, és festa, és com, no?, passar-t'ho bé. I al final, això...
1: Escolta, Mont, aviam. Entre tots tres, no?
5: Sí.
1: Si ells dos representen un grup i tu com a individu en solitari, quantes places, quantes festes majors animareu aquest estiu? Sí, però tu, sumem bolos, va. Tu quants bolos tens aquest estiu, Mont DJ?
6: Si sumem de juny a setembre, 73.
4: Què dius?
6: 73.
1: 73 bolos en menys de 3 mesos.
6: No, 4. Juny, juliol, agost, setembre.
4: Però si no hi ha tants dies.
3: Que bèstia. Vale.
1: Perquè fas doblet, és una mateixa nit.
6: Sí, avui mateix, puja. Tossa i Vigues i Riells.
1: Avui ets a Tossa i a Vigues i Riells.
4: Vale.
1: Mont DJ,
5: I pel camí, encara truca per telèfon als col·legues.
1: Banda Neon, vau penjar fa poc el cartell i vaig dir, aquesta penya, o sigui, la família trucarà als Mossos, aviam, que han perdut el fill, no? Vull dir...
2: Ara portem uns dies fora i, hòstia, sí. No, 50 o 60.
1: Holy. Ara fa poc heu estat en camp, a Andorra, no?
2: Sí.
1: Aquest cap de setmana segur que també teniu actuacions.
2: Sí,
1: on
2: avui
1: sereu
2: estem a Premià, demà a Hospitalet de l'Infant, diumenge a Rubí.
4: Mare de Déu.
3: Que bèstia.
1: Buos, no, aquest any feu menys bolos, per
5: 20,
1: expressament...
5: Perquè és el 20è aniversari. Vine a Catalunya i vine a fora de Catalunya.
3: Uau, molt bé.
5: Però a veure, que jo vine normalment me'ls feia a l'agost, o sigui que em sembla molt poc. Però
2: és el primer any que fas això.
5: És el primer any. En portem 1.800.
3: Com-la.
4: Carai!
5: Sí, aquest any hem fet la xifra de 1.800 bolos.
1: Sí, pot ser que Buos sigui l'únic grup de Catalunya que no s'ha pres un temps de respir. Saps allò que diuen? Any sabàtic.
3: Mai.
5: És que jo, no sé, si estic fent el que m'agrada, ja plegaré. O sigui, és com si un futbolista dius, no, ara faré un any de respir i no aniré al Mundial. No, és que a mi m'agrada jugar al Mundial. No,
1: me'n recordo,
5: i si puc jugar al Mundial cada estiu, i puc aspirar a guanyar-lo, que vols que l'any sabàtic.
1: No fa gaire vaig coincidir amb el Josep Montero Toques Grasses a un casament d'en Valle, de Toques Grasses, i em va dir, que encara matines tant, tu? El Josep Montero, òbviament, no escolta la ràdio.
5: No.
1: I dic, sí, i diu, fas cara cansat, diu, hauries de parar un any. Dic, tant de bo pogués, no? Sí, sí. És que no tots els oficis es pot parar.
3: El que diu el Guillem, no, a mi m'agrada, no em cal.
1: No es pot parar un any. No,
5: si fas el que t'agrada, perquè
3: has de parar.
5: El tercer dia, aquest home, el tercer dia sense venir a ràdio, li agafa una depressió.
3: No, li agafarà alguna cosa. Escolta'm,
1: heu de saber que el títol no és molt original, perquè el Gato Pérez ja va fer una cançó que es deia El Ventilador.
5: I tant, ja ho sabíem.
1: Ole, ole.
3: Ole, ole, ole.
4: Molt bona.
3: Gran modernitzat.
4: El Ventilador.
1: Home.
4: El Ventilador.
3: Ja.
4: El ventilador, que fa molta calor.
2: Ja ho sabíem, ja ho sabíem.
0: Traemos en la guitarra la bomba de neutrones. Olé. El artefacto más peligroso que mete ruido por los...
1: I també los Manolos.
0: El ventilador, el ventilador, máquina, el ventilador.
2: És que...
0: El ventilador.
2: Hi ha una figura a la rumba que és el ventilador, que sí, és amb
1: correcte,
2: la guitarra.
1: Xeca-t'un.
2: Passa que nosaltres parlem del ventilador, l'aire condicionat, l'aire que fa, saps? Llavors, sí.
4: clar,
2: hi ha molta penya que com sí. que és així una rumba, diuen, el ventilador, la guitarra. Sí. I dic, no, cuidado, que la lletra parla d'un ventilador que t'estàs morint de calor.
1: Avui heu de saber que avui és el Dia Mundial de la Refrigeració. Ho hem explicat sí. amb la...
2: És que ho hem estrenat perfecte.
5: Setmana d'onada de calor i el Dia de la Refrigeració surt el ventilador.
1: No, però estem d'acord que dels instruments que hi ha per refrigerar el ventilador és el que
5: es refresca més.
3: No, és
5: horrorós.
3: Jo aquesta nit he dormit amb el ventilador justament sí. per vosaltres, perquè vaig escoltar cançons i ara me'l poso i no m'ha fet res.
5: No,
3: aquest aire és calent, horrorós.
5: No funciona.
3: Tinc
5: un dubte.
1: Espera't, home, Francesc Mauri, bon dia.
7: Ja sabeu que jo sóc nudista, m'agrada anar a la platja i fer, doncs, bé, ensenyar la cigala, bàsicament. I clar, si escolto la cançó del ventilador, m'agradaria saber de sí. quina manera la puc ballar.
1: Sí,
7: tenint en compte que estic amb la cigala a l'aire...
1: La pregunta ja us la tradueixo jo. Hi ha coreografia d'això o no, del ventilador?
8: Algú ja, no?
5: Sí. Alguna coseta ja. Sí? Ja no ho hem tret perquè anirem mica en mica. Sí.
1: Home, potser si...
3: Home, va...
1: Digues, Marc.
3: No, que hi vam veure el reel, que no és coreografia del tot, no? Però que esteu a l'Insta, que estem boníssims. Però segur que es fa el típic clip viral de la coreo.
2: A veure si algú vol fer, aquest... també, no?
3: Sí, ara la farem.
5: Que algú estreni i així
2: ens farem una mica rara.
5: Nosaltres fer cançons, sí, però ballar tampoc seria el nostre fort.
1: El
5: nostre és fer ballar.
1: Amb aquestes agendes que fa un moment acabeu de desplegar aquí sobre la taula d'estudi RAC 105, hi ha algun moment en què es puguin alinear els astres i fer una aparició conjunta tots
5: sí.
1: tres o no?
3: Quan?
2: Sí, algun dia sí, no?
5: Bueno, és que a veure, no res, la setmana que ve no aneu al Canet, valtros? Sí. Ens veiem tots allà.
2: Sí, potser anirem allà. Podria
5: doncs... passar
3: jo vindré, mira, vindré a veure.
5: O podria passar, segur que ens veurem a... Avui a Tossa, de fet.
1: Bon, no se't sent, si vols parlar. Vull dir, compartiu el micro.
5: Perdó.
8: Sí, que ens trobem avui a Tossa amb en Guillem.
5: Sí, ens anem trobant sempre.
8: Sempre.
5: Jo potser demà me'n vaig a l'Hospitalet de l'Infant, que no tinc bolo, a veure el Sergi, i li prenc el micro mitja bolo i li canto el ventilador a la cara. Vull dir que normalment ens trobem molt sovint.
9: Com t'agrada la Costa Daurada, Guillem?
5: Home, la Costa Daurada.
9: T'he trobat allà alguna vegada amb en Guillem Soler, alguna vegada vam anar a prendre uns xipirons allà.
5: El peixet de Calafell.
9: El peixet allà davant del passeig.
1: El que sí que és un miracle és que estiguin tots tres tan esvelts. Perquè una cosa que sí que feu molt els artistes, fem, ja m'hi poso jo també aquí, és menjar i beure.
5: I
1: això
5: tant,
1: sí.
5: I dormir poc. Menjar i beure, poc. Posar i treure.
1: Ara. A tu, Guillem, el metge què et va dir l'últim cop que et va veure? Perquè...
5: No, em va dir que tot perfecte.
1: Tot bé.
5: Tot perfecte. Jo faig molt d'esport, o sigui, cada matí faig no sé quants quilòmetres corrent, caminant, jugo a hockey patins.
1: Clar, és veritat.
5: Tot això que fem els caps de setmana no s'aguantaria.
9: Encara
5: fas
9: les retransmissions aquestes de la ràdio.
5: De l'hockey patins, sí, m'encanta.
9: Sí,
5: i això és així, eh? Jo sempre ho explico. El món DJ es passa el dia fent crossfit i el Sergi, quan el truco, diu, estic caminant. O sigui, és
3: home,
5: molt guai.
3: Per això aguanteu, eh?
5: Clar, sí que és molt guai que la gent aquí estem parlant de que si els roncoles que i tal, però la gent ha de saber que no és tot així. O sigui que per poder aguantar això a la meva edat, si no estic tota la setmana corrent i fent esport, el tercer bolo ja no aguantes. I crec que els meus companys t'ho poden corroborar, que tots fem esport.
8: Sí, 100%. Sí, sí.
1: Avui, Mon DJ, Banda Neon i Guillem de Buós. Quina Codina presentant una de les grans candidates a ser cançó de l'estiu. Poca cosa més, perquè hem d'anar acabant. No sé si voleu afegir...
5: Si el Codina vol, serà la cançó de l'estiu.
1: Hola! Mira quina pressió t'han fotut,
5: no,
1: eh?
5: No, perquè el tio és un...
3: No, és que depèn d'ell.
5: És un prescriptor dels millors que tenim en el país.
1: Sí, però discrepo, perquè jo crec que al final qui decideix sempre és el públic, eh?
5: Ja, sí. Això sí. Sí.
1: És la gent, la gent la que...
10: Sí, però té raó el Guillem, també. Vull dir, la ràdio fa molt.
3: Clar.
10: Sí.
1: És veritat.
3: Que soni el ventilador.
5: I la cançó sigui bona és el 80, però que hi hagi tios com el Codina és l'altre 20.
1: Sí, però vosaltres noteu realment el poder prescriptor de la ràdio encara, no? És a dir, les cançons que sonen a la ràdio són les que tenen més reproduccions a Spotify, entenc, no?
5: I les que la gent coneix. Sí, és que avui en dia la tele ja no la mira ningú, però la ràdio...
1: qui no escolta la ràdio, la dutxa, el cotxe, la ràdio ens acompanya cada dia.
9: I a la ràdio, a ràdios musicals històriques de les Espanyes, hi han hagut autèntics suborns per part de discogràfiques per colar les cançonetes. Que tu dius, mira, aquesta deu estar de moda. No, no, és que l'han fet de moda. Perquè la cançó original era una merda que no vegis.
5: Això a Catalunya no ha passat mai.
1: Escolta'm, no, només un apunt sobre la cançó que sona al Camp Nou. És Volcans, la que sona quan amb el remix.
9: A tot drap la fotem.
1: Sí. No, això sí que hi ha molta gent que ho comenta, no? És a dir, com va passar això, companys?
5: Doncs va passar que un dia estàvem a casa i va marcar 4 gols al Barça el primer partit que es va jugar al Camp Nou, sí. I ens va esclatar el mòbil i ens deien, tio, que estan ficant Volcans cada vegada.
1: Però
5: això
1: que no és una gestió de ningú, diguem. Això va passar perquè sí.
5: No, això és un... Després, quan ens van convidar...
11: Inclús abans sonava el Serà perquè t'estimo.
5: Sí,
11: o sigui, veníem del Serà perquè t'estimo i van canviar-ho a Volcans.
5: És veritat. Sí. I després, un cop que vam actuar allà al Camp Nou, ens van dir que la directiva de la Porta volia que abans del partit, durant el partit i sempre, els artistes catalans tinguéssim una importància, cosa que jo ja era de la Porta de sempre, i això encara em va acabar de fer més laportista que mai.
9: Això era una cosa del Juste. Està desbocat últimament. Fot música en català, vinga.
5: No, però és veritat, o sigui, és guai que si tu vas a Alemanya posaran una cançó alemana, clar. I no té cap sentit que al camp del Barça, al camp de l'Espanyol, al camp del Girona, doncs posin una cançó anglesa o espanyola tenint-ne de catalana.
1: La gran pregunta, perquè a mi m'agrada el morbo i la gent vol saber aquestes coses, de cada cop que sona, vosaltres percebeu uns drets d'autor?
5: Encara
1: cosa?
5: No ho sé. No, eh? En sèrio que no ho sé, perquè com que va tan tard això de les GAE, sí. I va començar potser gener, perquè el Barça va arribar tard al Camp Nou, no? No sé quan hi vam arribar, ara me'n recordo. Jo encara no he rebut allò que fiqui por Camp Nou, allò no m'ha arribat, espero que arribi. Però
9: no demanis tant, que hem de fitxar Julián Álvarez. A veure si ara no podré fitxar per pagar els buhos.
5: No, sí, ja donarem una part pel Julián, no pateixis.
1: Nois, bon estiu, que serà calent i sobretot rodat sobre l'asfalt de la xarxa viària catalana amb tants quilòmetres, tantes actuacions. Banda Neon, Buhos Mont DJ, el ventilador. No. Moltes gràcies, molta sort, nois, i a triomfar aquest estiu. Voleu afegir alguna cosa més?
2: Ets el poto amo, moltíssimes gràcies.
5: Matina Codina. Ens l'empina.

0: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
8: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Si Espanya marca el dia 27, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: RAC 105 Barcelona.
12: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
13: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
18: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
19: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
18: Coldplay. El Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/català.
22: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
23: Aviam aquest botó.
24: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
25: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
26: Ostres! De cop som als 2000!
24: Aviam, puja la intensitat.
0: viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
0: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
4: El ritme de la nit.
11: Només a RAC 105.
26: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
27: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
28: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
29: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
27: Menys Shazam i més RAC 105.
30: Aquest és el so RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: RAC 105.
3: Molt bé, 2 minuts i marxem de cap de setmana, últim divendres del mes de juny, que tanquem, com sempre, amb la crítica del nostre gran mentor i referent, Toni Clapés. Endavant, quan vulguis.
4: Doncs mira, comencem amb el millor del programa, que ha estat aquesta visita dels Búhos, banda León i el... banda Neón, perdó. Perdó.
5: León.
6: Santera de Remain.
4: Què passa, que vosaltres no us equivoqueu, o què?
5: No, exacte. No,
3: però perfecte, però dit, és banda Neón.
4: Banda Neón, sí, que m'he equivocat. Perdoneu.
3: No passa res.
7: Perdonat.
6: Banda León i el bon DJ.
4: Fins i tot la gent que tenim dos premis Ondas, ens equivoquem.
3: Això espero que no resti en la nota global del programa.
4: I Mon DJ, que són autèntics artistes.
3: Sí, senyor. Amb aquesta cançó.
4: Ara, el ventilador.
3: A més, amics personals que es mereixen el millor, perquè són bones persones.
6: Sí, sí,
3: que
6: ara
3: no sempre passa que un artista tingui un bon fons.
4: Que ja queda
3: no
4: pujadet que tira enrere. Aquests són bona gent, segur que ho peten aquest estiu, i a més l'entrevista m'ha agradat molt, així que l'enhorabona.
3: Bravo. Això ha estat el millor, i el pitjor del programa, Toni, què?
4: El pitjor del programa és la manera de vestir que tenen alguns membres d'aquest equip.
6: Ostres!
4: Com el Sergi Ferrer, o fins i tot l'Albert Buscarons, que...
3: Però
4: han vingut avui amb bermudes.
3: Des de quan importa això?
6: A
3: tall radiofònic.
4: Aquest és el problema, que si tu creus que no és important la manera de vestir i de venir a enfocar el programa, tens un problema. Tu imagina que jo anés amb bermudes pel grup Godó.
8: Ostres, seria una imatge guapa.
6: Sí, seria xulo.
8: Però com és que ho has destacat avui i no ahir, sí, per exemple, no sé, que hi havia més gent que venia...
6: Sí, recordo l'Alan, per exemple.
8: És veritat?
6: L'Alan anava amb pantaló molt més curt que el meu.
7: L'Alan va molts dies amb bermudes.
8: Però no avui.
7: Sí, però ho destaca avui el Toni, justament.
8: Són tan cortos que se li sale un huevo.
6: Sí, perquè són molt colganderos.
3: Bé, doncs, escolta...
4: Bueno, perdona, si em deixes argumentar.
3: Sí.
4: M'han fet una pregunta. Per què ho destaques avui i no altres dies? Bueno, doncs perquè avui ja és un dia especialment sensible, perquè...
7: Per què?
6: Deixeu-lo sol. Deixeu-lo.
7: Mare meva.
3: És a dir, avui és un dia especialment sensible...
6: I riu.
3: ...per portar bermudes. Explica'ns per què, Toni.
6: És que és típic d'algú que li agrada la banda León.
7: El ventilador.
3: Toni, tinc moltes ganes de marxar de cap de setmana, si us plau.
7: Ostres.
4: Bé, ja us explicaré. Bàsicament, si el teu jefe no va amb pantalons curts, crec que no hi vagis tu.
6: Però,
4: perquè,
6: Toni, perdona.
4: Perquè tu ets un mindundi.
6: Vale, el meu jefe directe és el Codina, però el coordinador de l'emissora és el Buscarons i anava vestit exactament igual que jo.
4: Mira, avui teniu programada una reunió important.
3: És veritat.
4: A més, en qüestió de minuts.
3: Una hora.
4: O d'aquí una hora.
3: No, per exemple, esperar que la Mar se'n vagi a RAC1 a fer el tonto un rato allà.
7: A fer el tonto, no, perdona. No menyspreis la meva feina. Menysprear.
6: Ho has dit molt bé, Marta.
7: Ai, és veritat, sí. Perquè sempre dic despreci. Toma!
6: Això de suma punts.
7: Hòstia, vamos. Perquè no menyspreis, com deia, la meva feina i els meus companys de RAC1, que em tracten allà molts dies millor que aquí.
4: Bueno,
7: per
4: almenys,
7: què no dir-ho?
4: Almenys per anar cap allà t'has posat una camisa. Que portes tot el matí en sostenidors.
7: Et ficaràs amb la meva manera de vestir, Toni?
8: Ai, van sujeta molt, això és verdad.
7: No em miris les tetes i ja està. Estàs tot el dia mirant-me.
3: A mi m'ha sabut greu que et sentis millor tractada per quatre expresidiaris de RAC1 del divendres que per nosaltres, que estem al teu costat cada dia.
7: He dit a
3: vegades. Consolant-te quan més ho necessites.
7: Això és veritat, ja, però hi ha
3: sonat,
7: dies...
3: Ha sonat que, no que et tracten millor aquella penya que nosaltres.
7: No, he dit, hi ha dies que em tracten millor, perquè aquí hi ha dies que són molt
3: pesats. Només comparteixes 60 minuts amb aquesta gent.
7: Ja.
4: Lideràs el presentador d'aquest programa que li vaig fotre un repàs 6-1, 6-0 a tennis?
7: No.
3: Perfecte.
6: Voleu obrir algun maló més que la gent no entengui?
3: Amb la nota tancarem el programa. Va, que tinc unes ganes d'anar a esmorzar de Déu.
4: Doncs per un programa on hi ha gent que va vestida d'anar per casa.
7: Em sostens.
4: Però també per un programa que té els millors artistes en antena com els Banda León. La nota del Matina Codina d'avui és... un 6.
6: Molt bé!
8: Ostres, no!
7: Mira, vindrem més, em sostens.
3: Si haguéssiu vingut ben vestits, avui marxàvem de finde amb un notable.
4: Imagina't. Però
3: igual, escolta'm. La qüestió és que és divendres, que tenim ganes... Necessitem desconnectar, oxigenar-nos. i passar-nos-ho molt bé, que ja estem en aquella època propera a les vacances que tot ens la comença a suar literal i metafòricament moltíssim. Alan Lillo, moltes gràcies.
0: Ha estat un autèntic plaer.
3: No, recíproc. Sergi Ferrer, bon cap de setmana. Passa-t'ho bé.
6: Gràcies, igualment.
3: Et mous de Castelldefels aquest cap de setmana? O...
6: Si Déu és just, no penso moure'm ni del sofà.
7: Uau. Planazo.
6: Joder. No, però m'obligaran a anar a la platja i coses, això de dir, he pensat que podríem anar a fer un vermut a les 12 i mitja del migdia a ple sol.
0: Que s'estarà tranquil.
6: I jo li diré, clar que sí, carinyo, el que tu diguis sempre tota l'estona.
3: Hòstia, teniu gent de 90 anys a dins. Marc Puga, bon cap de setmana, carinyo.
7: Ernest, gràcies i t'estimo. I ningú em tracta com tu.
3: Jo també t'estimo. Bon cap de setmana.
7: Gràcies.
3: Xavi Cazorla,
4: vaig a vomitar.
3: Tu m'estimes?
4: M'estic de...
8: Us estimo a tots, no em mouré a la piscina, jo.
7: Podem venir?
8: Subnormal.
4: Privada, no?
7: Podem venir? Sí,
4: sí, tu també en tens una, eh?
6: Vaya patada a la boca que us donaria ara tu.
3: Escolta'm, va, gràcies també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, que és potser l'estudiant en pràctiques amb qui menys contacte estem tenint, últimament.
4: És un becari.
3: No, no, però això és, una, és autocrítica, també. Que
7: hem de fer. Sí, absolutament, absolutament.
3: Aquest, aquest tio ha vingut aquí a prendre alguna cosa i tinc la sensació que no està aprenent res. Però bueno,
4: parlarem... L'únic que aprèn són cafès. Que tot el dia al bar.
3: Ui... Qui més, qui més? Ja està.
6: Ja està, Ernest. I qui no,
3: jo soc, que vingui dilluns. I qui no, que es faci notar més. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Sigueu feliços. Arriba l'Arnau Molet, que avui el desgraciat agafa vacances.
6: Hola! Hola!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
3: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
5: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
8: Estiu.
9: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
10: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
9: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
11: La teva música.

sempre buscant a fora, invertint molts diners per fer plans, i resulta que el millor ho tenim aquí, ho tenim a casa, ho tenim al Mediterrani. Era això, amics. Els Tiets han fet aquesta proposta que apunta a ser una de les cançons importants a aquest estiu en català. I que precisament doncs, l'estrenem avui aquí a RAC 105 com a novetat. La veritat és que ens ha encantat fer aquest rotllo així, com et dic, mediterrani, aquest rotllo estiuenc, que jo crec que encaixarà molt bé i que pot ser, com et dic, una de les cançons importants d'aquest estiu. Va, que això no para. Continuem repartint èxits, que es noti que és divendres, amb Icona Pop i amb Charlie XCX. Això es diu I Love It. I Love It.

0: Doncs aquesta és la cançó original de Tame Impala amb la col·laboració de Jenny de Blackpink, que també hi posa la seva veu i el seu talent per fer aquest remix, aquesta versió actualitzada de la cançó Dràcula, que està funcionant molt bé a tot arreu. Per això, evidentment, també forma part de la teva música i de RAC 105. A veure, si us voleu sentir segurs de veritat, però segurs literalment, la solució és Línia Directa, perquè tenen una assegurança per tot el que importa. El cotxe, assegurat. La moto, assegurada. El Tobi i el Max, també, assegurats, clar que sí. I el més important, també tenen assegurança de salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
1: La teva música.
0: Va, que no pari el ritme. Ara és el moment de DJ Tiesto al costat de Karol G. Un bon tàndem, això. Es diu Don't Be Shy.

0: REC 105 Barcelona.
1: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
2: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
3: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
6: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
9: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
10: Això va per mi o no?
11: Tampoc ho diràs per mi, no?
12: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
13: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
14: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
15: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
16: I les nits de divendres i dissabte,
17: de 9 a 12,
16: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
18: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
19: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
20: El cotxe. Estimaràs les retencions.
21: Mira que bé! De nou obres!
22: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
23: La, la, la, la, la, la, la,
24: mira per on vas, idiot!
20: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
25: No hay nada mejor que cocinar con música.
26: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
27: La teva música!
20: A la feina, et semblarà estar de vacances.
28: Perdoni, podria cobrar-me?
26: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
29: Abra cadabra, nena, una nena!
20: Allà on siguis.
26: Facis el que facis.
30: Millora els teus dies.
20: Amb RAC 105.
31: La vida està cada cop més cara.
32: Els preus,
33: home,
32: no paren de pujar.
34: Un mango, 9 euros.
35: Robatori.
32: Inflació!
31: Necessites estalviar.
32: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
31: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
32: No pots canviar d'emissora.
30: No pots escoltar una altra cosa.
32: RAC 105.
31: La teva música.

0: A veure, fa el que es pot, eh? Jo crec que la Taylor canta bastant més bé que jo. Però escolta'm una cosa, tothom la pot cantar aquesta i és part de l'èxit del seu Opalite. Una cançó molt cantable, molt ballable fins i tot, i que, escolta'm, està funcionant la mar de bé a tot el món.
1: Rex 105, la teva música.
0: Mira, i ara Gracie Abrams, també el mateix rotllo. That's so true.

0: ets tu.
1: La teva música.
0: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.

0: Déu-n'hi-do que bé que sona aquesta de Joe Kiri. Sí, End of Beginning, cançó que ja havia publicat feia molt temps, però que després de sortir a la sèrie de moda Stranger Things, clar, la cosa es va multiplicar. De fet, és del 2022, eh? Sí.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet a RAC 100.
0: Ei, que arrenquem nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, amb bon rotllo, bona música. Si és que ets al lloc correctíssim. No cal que toquis més el dial. Ja està, home. És divendres, el cos ho sap, i aquí ho estem celebrant amb els grans èxits d'ara i de sempre, també. Cançó que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit, recorda? Avui a partir de les 9, amb l'Héctor Huguet aquí a RAC 105, eh? I demà també, doblete. Això es diu Mr. Saxo Beat, i és ni més ni menys que d'Alexandra Stan. Què? Quantes vegades l'has ballat i cantat, aquesta? Jo crec que no les puc ni comptar.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
3: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar.

0: Esperem tot per gaudir del caravaning autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
1: Estiu.
2: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
3: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
2: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
1: La teva música.

Risk It All és la grandíssima balada de Bruno Mars. I no és maco això, que diu que ho arriscaria absolutament tot per estar amb ell o amb ella. Ai, sí, l'amor, tu. De fet, el nou disc es diu The Romantic, per tant, havia de ser la cosa romanticota, com és, evidentment. Mira, parlant de coses romàntiques, la Su fa uns quants anys ens presentava aquesta, que jo crec que és la més reconeguda de l'artista. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Doncs a veure, aquesta és la banda sonora de Toy Story 5, pel·li més que taquillera. Jo crec que aquest cap de setmana encara hi haurà moltíssima gent que anirà allà a refugiar-se de la calor una mica. I a veure aquesta pel·li que promet, i molt. De fet, la gent que l'ha vist diu que almenys és molt entretinguda, divertida, ja una mica marca de la casa Disney, no? En fi, dos quarts clavats, una del migdia. Avui és divendres i avui l'Enric Font se'n va a fer el Ja Tardes a un dels llocs més refrescants de Barcelona. Sí, el llac de Can Dragó, mira'l. Ja està allà tirant-se a la piscina. Sí, fent una mica alguns beures, algunes coses, veus? Amb la millor música, peticions, bon rotllo, molt riure, regals i molta aigua, evidentment. Apa, ja s'ha tirat a la piscina, el tio. Enric, treu-te la roba almenys, clar que sí. Escolta, això serà a partir de les 5 de la tarda, ho podeu escoltar en directe, evidentment. Un dels programes més estiuencs per fer unes capbussades. Escolteu el Ja Tardes, que valdrà molt la pena avui. Des del llac de Can Dragó, divendres, avui, 26, celebra l'estiu amb el Ja Tardes i Eurofiners al llac de Can Dragó. No t'ho perdis, ja està, fins aquí.
1: Rec 105, la teva música.
0: I ara Fèlix Gen amb Jasmine Thompson i amb aquesta que es diu I Know Body i que va triomfar moltíssim fa uns anys.

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Bruno Mars.
6: Joe.
0: Olivia Dean.
6: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Soc el Guillem de Bugós.
9: El Fred García.
10: Tinc a Flaues i Stay Home.
11: Fumida des del País Valencià.
12: Som els Ties.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
15: Som els Catarres.
16: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
16: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
16: Rosalía.
17: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
18: Bravo.
19: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
20: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
16: Leire.
21: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
22: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
23: Bravo. Sí, sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
24: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
25: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
16: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
16: RAC 105.

0: Doncs mira, Adam Levine al costat d'Air City amb aquesta grandíssima proposta que es diu Locked Away, una de les clàssiques també de la formació Air City i també d'Adam Levine conjuntament. Sonant aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: I camí de 3 quarts d'una del migdia, atenció perquè arriba David Guetta, Forever Young.

0: Que una mica de rumbeta, no? Una mica de so positiu, de so estiuenc, Dani Six i Iski. Ho han tornat a fer, han fet una cançó molt ballable i que la veritat ens ha enamorat des del primer instant. Una cançó feta, pensada en català, que es diu Que s'aturi el temps. Sempre recolzant els artistes de casa des de RAC 105. Va, camí de la una.
1: RAC 105. La teva música.
0: També mirem què passa a nivell internacional, evidentment. I Dua Lipa ja fa uns anys, un any, crec, o dos, va fer aquesta cançó. Dance the Night.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: 5.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
2: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.

0: Bueno, doncs ara sí, Vinga, va, que comenci el cap de setmana, clar que sí. Amb Uguel i amb aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam, que està arrasant per tot arreu. Ens hem rendit bàsicament a una obvietat, que és que aquesta cançó està escalant les llistes de mala manera i que té un rotllo i un ritme que, en fi, era totalment necessari que formés part de la teva música, no? No creus?
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: Te la presentem avui com a novetat, una d'aquestes que ja forma part de la teva música i amb la qual arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos, divendres ja per fi. Aplaudiments, home. I ara Lady Gaga i Beyoncé.

0: Positiva música.
1: RAC 105.
2: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Si vols fer la compra, ve a Tanacarre.
9: Surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
8: Si vols fer la compra, ve a Tanacarre.
10: Estiu.
11: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
12: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
11: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si

0: Més importants a nivell internacional és la de Teddy Swims, amb aquesta que és una gran perla de la seva trajectòria. Es diu Patrick.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Va, i continuem avançant. La crítica està valorant molt positivament el nou treball d'Olivia Rodrigo, que incorpora temes tan brillants com aquest Drop Jets.

0: La música electrònica d'aquest Ryan amb aquesta que es diu Desenchanté, sí. Cançó que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit d'Electroguet, ja ho saps. Aquesta nit a partir de les 9 del vespre i demà també. Anem a tot arreu amb presses i saps què és el que no espera la teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als VA 917-700-700 o entra a lineadirecta.com 917-700-700 o lineadirecta.com i recorda, la teva salut no espera.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, i ara la banda sonora oficial del Mundial de Futbol de Shakira i Burna Boy. Dai, dai!

0: REC 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Aviam aquest botó.
5: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
7: Ostres! De cop som als 2000!
5: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
7: Això és brutal!
5: Màxima potència!
7: Els 80!
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
7: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
7: El ritme de la nit.
8: Només a RAC 105.
7: Per trobar bona música.
9: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
10: Tisselo Carti.
11: Mi penya del RAC 105.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
13: Família de RAC 105.
14: Som els Catarres.
15: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
16: Som els Tiets.
17: Sóc el Migui Núñez.
18: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
19: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
20: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
21: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
22: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
23: No cal creuar mig món.
24: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
25: Un petó i una abraçada, família.
26: Un petonet de part de tots cinc.
7: Això és RAC 105.
26: Un besinho.
7: A RAC 105.
24: Merci, besito.
7: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
7: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
5: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
7: Això va per mi o no? Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
7: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
0: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet. De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
7: I les nits de divendres i dissabte, de 9 a 12, surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
0: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
7: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

Una grandíssima balada de Pink amb aquesta al costat de Nate Ross, que es diu Give Me a Reason i que sona també, evidentment, aquí a RAC 105. 3:15 del migdia, continuem acompanyant, anem a pujar una mica les revolucions, tornem cap a casa, ens anem concretament cap a Valls, allà hi tenim els Figaflowers i aquesta és una cançó que coneixes de sobres i que es diu Mossego. RAC 105, la teva música.

0: Aquí tenim a Calvin Harris amb aquesta grandíssima cançó que es diu Blessings. I escolta, s'acaba d'obrir la porta de l'estudi, ha entrat l'Albert Buscarons.
1: Molet!
0: Què passa? Carregat doncs, de...
2: Que te'n vas de vacances i llavors jo vinc amb una sorpresa.
3: Abans de res, el primer de tot.
2: Què portes? Fa calor, sí, però també fa solet, que és el que ens agrada en aquesta època. I què passa amb el solet i el bon temps? Que arriben els vermuts. I per això et porto, per les teves trobades d'estiu d'aquestes vacances que comences ara, doncs tots aquests moments amb Olives l'Espanyola.
0: Home! A més, n'hi ha de molts tipus, eh? Hi ha de jalapeño, de saitó, de gilda... A més, aquesta... Hi ha una nova incorporació d'olives que són d'anxoves de l'escala.
2: Ah, més l'ostrat impossible, que és el que més t'agrada.
0: Això m'encanta.
2: Doncs tenim de tot, varietats per tothom. I ara amb el Mundial toca compartir els partits amb la família, els amics, amb tothom que estimes.
0: Aquesta matinada, a partir de les dues, a mirar Espanya amb l'Espanyola, no?
2: Trobo que les dues de la matinada és una hora perfecta per fer-te unes olives d'Espanyola. No forma part de l'aperitiu, però bueno, abans de dormir una miqueta de tal.
0: I és que és l'Espanyola una aceituna com ningú, Albert.
2: Bones vacances, eh?
0: Gràcies. Apa, que vagi bé.
2: Adéu.
4: Li diguis xiringuito.
5: O li diguis guingueta. La música que hi sona
4: és la de Rack Sensing. No crec.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
3: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.

0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.

0: tu. La teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Tuturu del Ciderland, que mai encansem. Què tal? Encetem nova hora aquí a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Divendres ja, eh? Comencem amb un èxit de Sia. Això és Give Me Love.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.

Aquesta cançó de Sopa de Cabra que ens demostra que els camins mai els fem sols i si els fem a vosaltres, doncs molt millor. Un quart de tres, recuperem un èxit del 2015, Cake Back the Ocean de DNC.

New Religion de Bibi Rexha i Faithless. De seguida, Ava Max, però abans no baixem el ritme i donem pas a The Weeknd i el seu Take My Breath.

0: REC 105 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Això només passa al
6: Ja Tardes.
7: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
5: Ja Tardes.
8: De dilluns a divendres,
9: de 5 a 9,
5: a RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.
11: La teva música.
5: RAC 105.

Psycho, una cançó que segurament ballarem avui amb Enric Font, el Ja Tardes més refrescant al llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, amb la millor música, peticions, bon rotllo, molts riures, regals i molta, molta aigua. Si voleu anar al llac de Can Dragó per gaudir d'aquest programa estiuenc i fer unes capbussades, escolteu el Ja Tardes. Ara, Shakira, amb Zoo.

Just the Way You Are, aquest èxit de David Guetta i Milky del 2026. Jo ja m'ho comiat ja, però abans... Un artista que ahir la teníem al Clotilde Fest, que va ser una gran festa. I ara la tenim aquí. És Naina amb Jo no sé ballar.

0: Això només passa als Jatardes.
1: Mira, hola.
2: L'Enric Font i companyia.
1: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen. Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, eh? Us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oita, aquesta, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Molta sort amb la recerca, rei.
1: La teva música...
2: Albert Buscarons.
0: La britànica continua buscant marit. I amb aquesta comencem una hora més de música en aquest divendres 26 de juny. Què tal? Com ho portes? Salutacions a l'Albert Buscarons. Hola. A terra, una d'aquestes cançons que està tenint una segona vida, jo diria que encara més intensa que la primera 11 anys després de la seva publicació. És el Lush Life de Sarah Larson.

0: Teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

arriscant, perquè qui no arrisca no pisca, això també ho sap el Bruno Mars i sap que passa especialment en l'àmbit amorós. Risk It All, una altra de les cançons del seu últim disc. Seguim en forma, escoltant artistes que han marcat el so de l'actualitat els últims mesos, com és el cas de Teddy Swims. Va ser una autèntica revelació el seu primer àlbum, on hi trobem cançons com The Door.

Tame Impala amb Jenny. Aquesta és la cançó Dràcula que tant i tant estem escoltant en aquests últims mesos i setmanes a RAC 105. I com que és estiu, com que és cap de setmana, entra a la mar de bé una rumbeta catalana i això és l'especialitat dels nostres següents convidats. La banda Neon. Aquesta és guapíssima.

0: REC 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots. Sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un messinyo.
24: A RAC 105.
25: Merci, mesito.
3: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
26: Ei, tu! Si sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
27: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
28: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més RAC 105.
29: RAC 105.

Bang Bang. Aquesta és Jessie J apuntant, disparant i encertant de ple el seu objectiu, que és segurament treure'ns la mandra aquestes hores. Ja divendres comença a costar una mica aquesta setmana tan estranya amb el Sant Joan pel mig, oi? Va, que seguim. A més, amb novetat d'avui divendres, els tiets tenen ganes de conquerir l'estiu del 2026 a ritme d'aquesta cançó que es diu Era això, nova a RAC 105.

Me acuerdo de ti. Aquest és el Nil Moliner amb un altre dels seus hits imponents aquí a RAC 105. Veieu-vos una mica de música de ball, una mica de dance, no?, que es noti l'ambient cap de setmana. Doncs aquí arriba el màxim especialista en fer-ho. David Guetta. RAC 105. Una altra de les seves versions recents és aquest Baby Don't Hurt.

ja podem dir que sí, sí, anem direcció cap a la fi del món, com diu Miley Cyrus. The End of the World és un altre dels seus hits que ens acosta a l'hora en punt. Busquem ja les 4 amb una de les bandes que més estarà girant per Catalunya aquest estiu. Segurament els trobaràs a pocs quilòmetres de casa teva en directe en algun moment. Catarres, ara fins que arribi l'alba.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Una d'aquelles cançons que ens acompanyarà durant tots aquests mesos de calor és aquesta de Ugel amb Solto, que es diu Jamaican. Bam, bam. La cançó que segurament ha celebrat aquestes hores. Són les 4 i 3 minuts. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí estem una hora més de música al teu costat amb números 1, com aquest d'Avicii. El DJ ens ha deixat en herència cançons com Wake Me Up.

La gent que estimo serà segurament un dels moments més emocionants del final de carrera dels Oques Grasses, que recorda són 4 concerts a l'Estadi Olímpic el mes d'octubre d'aquest 2026. Queden i aproximadament en 3 mesos, una miqueta més. I després dels Oques, l'artista que precisament va treure a l'escenari el seu concert a Josep Montero per cantar aquesta cançó de La gent que estimo. Aitana, que continua de gira, ella també no s'aturarà durant tot aquest 2026, presentant en directe aquesta cançó que ha creat tendència i moda, Superestrella. Me ven.

0: Aquest és un altre dels flirtejos del canadenc Shawn Mendes amb ritmes llatins, de la mà de la que un dia va ser la seva parella, Camila Cabello. Senyorita, per donar pas a un dels nous grans talents que tenim a casa nostra. Amb una personalitat artística a prova de bales, es presenta l'Ivan Herzog, ara amb Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, sobreentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Bruno Mars.
4: Joe.
0: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: Alfred García.
8: Tinc a Flauas i Stay Home.
9: La Fumira des del País Valencià.
10: Som els Tiets.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
13: Som els Catarres.
14: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
14: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. La teva música.
15: És el millor que hi ha.
16: Dance. This is Calvin Harris.
17: Hola, Rex and Steve.
18: M'encanta la vostra ràdio.
19: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.

Aquesta és La Relíquia, una altra de les cançons de Lux, sens dubte, el disc que va marcar el final del 2025 de la mà de Rosalía. I aquí seguim, en ple divendres, no podia faltar la cançó que li fa homenatge a aquest dia de la setmana, la de Riton. Som-hi amb Friday.

En breu, podrem veure ja a plataformes el documental dirigit pel creador d'Avatar, James Cameron, que recull en imatges l'última gira de Billie Eilish, que també va tenir parada a Barcelona, amb un doble concert al Palau Sant Jordi, on no hi van faltar cançons com aquest Birds of a Feather, que avui ens serveix pràcticament per tancar i donar pas a aquest ja tardes especial amb l'Enric Font des de la piscina més gran de Barcelona, des de Can Dragó, des de l'Eurofitness. Allà ens hi connectem de seguida. Jo et deixo amb aquesta una de les cançons més importants de Calvin Harris. How Deep Is Your Love? Bon cap de setmana.

0: sortim de l'estudi de RAC 105 amb Eurofitness per gaudir de la piscina més gran de Barcelona. Aquí comença el Ja Tardes amb l'Enric Font, en directe des del llac de Can Dragó.
1: Ep, tu!
2: Sí, Ja Tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja Tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això?
4: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
1: Ei, com mola!

0: Que bonic, tu. Que bonic. Ai. La bona proposta d'Olivia Rodrigo amb aquesta, eh? Drop Dead. Tu, així hem començat una nova hora i nova edició d'aquest programa del Ja Tardes. Avui edició especial des de la piscina més gran de Barcelona. Des de la piscina de Can Dragó. Toma! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per cert, no vegis quina calda que fa, tu. Però fa una calda... I sort que tenim aquí la piscina al costat, aigüeta fresqueta... En fi, va, que fins a les 9 estarem aquí en aquest especial Ja Tarda, celebrant l'estiu, celebrant una miqueta, doncs, el bon rotllo que tenim també per aquí. I em fa molta il·lusió poder saludar, que ens acompanyarà durant tot el programa, l'Alba Castellví. Hola! Què tal?
1: Molt bé, escolta, quina patxoca fa aquesta piscina.
0: Ah, que sí?
1: No, no, ja m'hi tirava jo de cap.
0: Oh, però és que jo crec que acabaràs a l'aigua.
1: Sí?
0: Jo crec que sí.
1: Què dius?
0: I tu saps, no cal que et facis la sorpresa perquè saps que acabaràs a l'aigua.
1: Sí. Vinga, va, d'acord. No em queixaré.
0: Ai, doncs l'Alba que estarà amb nosaltres i estarà doncs enxampant a la gent que trobi per aquí, que hi ha un munt de gent ja a aquesta hora, però evidentment vosaltres també falteu, eh? Sí? Recorda que avui pots venir aquí a les piscines de Can Dragó amb la gent d'Eurofitness i pots venir totalment de franc si entres, o sigui, a l'entrada, dius la paraula màgica, bé, la paraula, són tres paraules. Festa, festa, festa. Sí, de debò. Això és així, eh? Vull dir, entres i tu dius...
2: Festa, festa, festa.
0: Exacte, i entres, gratis. I de pas també pots dir que vens a veure els Ja Tardes aquí amb l'Enric Font i l'Alba Castellví. I a més, que tenim molts regals.
2: Hola.
0: Sí, però molts. I recordeu que els que esteu a casa o al cotxe o a la feina, que també podeu participar com? Doncs com sempre, a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Expliqueu-me cosetes, com feu vosaltres per treure-us la calor? O què fareu avui? Si ens veniu a veure o no? Sí. I al tanto, perquè des de casa també tindreu regals, eh?
4: Oh, i tant.
0: Ai, sí. Així que estigueu atents, perquè tenim de tot avui. De tot. De moment, Alba, que la gent vingui a veure'ns, que l'ambient està molt maco.
1: Oh, i tant, veniu-nos a saludar, home.
0: Ara,
1: que estem
0: ara.
1: Aquí a la cantonadeta, però que tenim ganes de conèixer-ho.
0: Ara, sí senyor. Doncs veniu, que tenim, a més, molts regalets. La gent també ens està escoltant aquí, que tenim uns altaveus aquí a tot drap.
1: Unes samarretes. Xulíssimes.
0: Tenim samarretes, sí, és veritat. Bé, samarretes i els gots del programa, el Ja Tardes. Vull dir que tenim de tot avui. Així que jo us recomano que, si no teniu res a fer aquesta tarda, que veniu aquí a Can Dragó, a la piscina més gran de Barcelona. I res, que ens ho passarem superbé. Fins a les 9, que tenim horari, un nou horari, que estaran oberts fins a les 9 de la nit. I la liarem molt fort, ja t'ho dic. Va, fins

Al Ja Tardes de l'Enric Pont mai falta el bon rotllo. I avui tampoc ni la tovallola ni el banyador. A RAC 105 vivim amb Eurofitness la tarda més refrescant de la temporada, en directe des del llac de Can Dragó.

0: puedes enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Una d'aquelles cançons que sempre ens venen de gust, i més amb aquest rotllet que ens porta Josh Fawad. La veritat és que està molt xulo, aquest Like a Prayer. És que les canto totes, eh? Va, 16 minutets que passen de les 5. Això és el Getardes, un especial Getardes des de la piscina més gran de Barcelona, eh? La piscina de Can Dragó, aquest llac que tenim aquí, eh? Avui tot ple de gent, i recorda que tu també pots venir totalment de franc si dius festa, festa, festa a l'entrada. A més que tenim molts regalets, moltes coses. La veritat és que és una enorme llac artificial on ens trobem ara mateix, a l'aire lliure, al barri de Nou Barris, que es troba dins del complex esportiu de Can Dragó. Al llarg dels seus 15.000 metres quadrats, sí que es diu aviat, és la piscina més gran de Barcelona i també una de les piscines descobertes més atractives de la ciutat, perquè aquí hi trobareu des d'una àmplia zona de gespa per estirar-se, per prendre el sol, llegir, jugar, vull dir, pots fer de tot. I també podreu aprofitar la visita per fer una mica d'esport, passejar pel parc de Can Dragó. És que tot és una passada, tu. I avui, com sabeu, estem fent un ja tardes, com els de sempre, eh? Amb la millor música, amb peticions, bon rotllo, molts riures i molta aigua, que això està molt guai. I molts regalets, també, eh? Que això, eh? Sempre ens agrada. I l'Alba Castellví, que avui ens acompanya, doncs està ja intentant averiguar aviam si pot trobar algú per fer-li unes preguntetes, no?
1: Doncs sí, Enric, ho sento molt, marxo del teu costat, no em trobis gaire a faltar.
0: No, no, adéu, adéu.
1: Serà breu, serà breu.
0: Vale. Adéu, adéu.
1: He parlat amb una noia, amb una nena que està aquí a la piscina,
0: sí,
1: i és fan del programa.
0: Què dius ara?
1: Parlant, aviam. I jo vull preguntar-li que com està

0: en aquest dia de piscina?
1: Ai. Molt bé.
0: Com et dius?
1: Maria.
2: Hola, Maria.
0: T'ho estàs passant bé, doncs?
1: Sí, molt bé.
0: Que vens sovint aquí?
1: Bueno, aquesta és la segona vegada que vinc aquest estiu.
3: Oh. Ah!
0: Que és xula, eh? És gegant, aquesta piscina.
1: Sí, molt gran.
0: I a què jugues tu a la piscina? Què t'agrada fer aquí?
1: El que més m'agrada fer és natació.
0: Oh. Natació?
1: O sigui, fer submarinisme.
0: Uau, fas submarinisme?
1: A la piscina, sí.
0: Uau, espectacular. Escolta, m'agradaria molt que em diguessis quina cançó vols que soni.
1: Guapíssima.
0: Guapíssima com tu.
2: Ole!
1: Ai.
0: Doncs a més, t'has guanyat una samarreta que t'acompanyarà Esperanta.
2: Atenció, perquè avui tenim samarretes exclusives del programa del Ja Tardes amb, gràcies a la gent d'Eurofitness, que des d'aquí una... M'agradaria que tots els que estem aquí a prop d'aquí fem un fort aplaudiment per la gent d'Eurofitness, que s'ho mereixen. Va, un fort aplaudiment a aquesta gent. Va, aviam. Ole, ole i ole. Doncs va, atenció. Vine cap aquí. Et donarem samarretes del Ja Tardes amb Eurofitness. I tots els que esteu a casa, atenció, perquè en una estoneta us explicaré que també tindreu regalets, eh? Sí, regalets. Va, doncs ens ha demanat la banda neon guapíssima, oi?
0: Sí, exactament.
2: Vale, doncs dit i fet, escolta'm, anem a ballar-la. Vinga, va. Si vol, clar. Ella

0: música.
1: RAC 105.
0: Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats bombó mini magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
4: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Al Ja Tardes de l'Enric Pont mai falta el bon rotllo. I avui tampoc ni la tovallola ni el banyador. A RAC 105 vivim amb Eurofitness la tarda més refrescant de la temporada, en directe des del llac de Can Dragó.
6: Ja Tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: Ja estivem tres, Enric.
9: Oh. Pues vinga, anem.

0: Carey amb aquest End of Beginning, una altra de les que ens agrada repassar de tant en tant aquí al Ja Tardes.
1: Me gusta.
0: Va, re, en 5 minutets arribarem a 6:15. Quina calda que fa, tu! I sort que estem aquí en aquest megallac de Can Dragó, tu! Amb aigua per avorrir, eh? No te l'acabaràs, l'aigua, ja t'ho dic ara. Va, recorda que tens l'entrada lliure. Si vens a veure'ns i dius la paraula festa a l'entrada, et deixaran entrar a gaudir. I a més, si ens vens a veure, potser t'endús un regalet, eh? Ens agrada, sí. I per cert, els de casa també podeu guanyar cosetes. I és que no sé si saps que a Can Dragó es viu el tardeo més energitzant de tota Barcelona. Sí, això és veritat. Doncs el tanto perquè el divendres 17 de juliol podràs gaudir-lo a partir de 8:15 de la tarda amb música en directe, festa blanca i festa retro. I a més amb bany nocturn i moltes coses més. Això és una passada. I atenció perquè avui des del WhatsApp podràs guanyar packs de 4 entrades. Sí, com ho sents. Simplement m'has d'enviar un àudio a través de, ja saps, del nostre WhatsApp de sempre, habitual.
2: 608-717-141.
0: Exacte. I només m'has d'explicar, doncs, com et refresques, tu, eh? Maneres originals de refrescar-te, de donar-te, doncs, una miqueta de treva amb aquesta calor que fa aquests dies, que és una mica infernal. Doncs això mateix, 608-717-141, i explica'm com ho fas tu per refrescar-te, eh? Maneres originals, i et podràs endur, atenció, a aquest pack de 4 entrades pels tardeos de Can Dragó! Va, participa i no et perdis el Sunset d'Eurofitness al llac de Can Dragó el divendres 3 i el divendres també 17 de juliol. I si vols entrades a la venda, eurofitness.com/llac. Què et sembla? Està xulo, això, eh? Està xulo, xulo. Aviam, que tenim l'Alba Castellví per aquí, que no sé, jo la perdo. Clar, hi ha tanta gent aquí. Estàs aquí? Doncs pues encén el micro, aviam si funciona.
3: Ja està.
0: Ara.
3: Doncs estic aquí i estic xerrant amb la gent que hi ha a la piscina.
0: Ah, sí?
3: Em passen superbé i em fan una enveja, de veritat. Havia quedat... Mira, per aquí està la família!
0: Ai!
3: Com estem?
0: Ai, mare.
3: Estem bé?
4: Sí.
3: Escolta, i aquesta piscina tan gran, que és xula, eh?
4: Sí.
0: Sí?
3: Sí?
4: Si no hi caga, sí.
3: Oh!
0: Com?
3: Què?
5: L'any passat.
3: No m'ho crec.
5: No, però això...
4: Sí.
3: I escolta, a part de venir a la piscina, tu què t'agrada fer?
4: Jugar a futbol.
3: A futbol? Ets bo jugant a futbol?
4: Sí.
0: I com es diu el futbolista?
3: Com et dius tu?
4: Pol.
3: Pol, què més? Per saber que quan siguis una estrella, no? Per saber que hem parlat amb tu.
4: Pol Ferrer.
3: A més a més, crec que em vols demanar una cançó que té molt a veure amb el futbol.
4: Dai,
3: de qui és?
4: Shakira.
0: Ole!
3: Dai, de Shakira. T'agrada molt, eh? Doncs escolta, t'acabes de guanyar una samarreta d'aquí, de la piscina d'Eurofitness.
0: Oh!
3: I a més, escoltarem la cançó de Dai, de Shakira.
0: Molt bé! Ole! Doncs va, dit i fet, eh? Però el vull veure ballar aquí, el Pol, eh? Aquí davant.
3: Estem venint.
0: Ara. Bé, mira, quina patxoca fa.
3: T'agrada ballar, Pol.
0: Què? No li agrada ballar? Doncs em sap greu que avui ballaràs. Doncs va, anem a escoltar aquesta de Shakira. Dai, va, fot-li, puja volum. Va.

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: evidentment que pensarem això d'aquí un temps. Bé, ho estem pensant ja. Bé. Que no s'acabi l'estiu. És la bona proposta que ens porten les Figaflauers. Una altra d'aquestes que també ens venia de gust. Aquest dia tan especial, dia que estem celebrant l'estiu, precisament aquí al llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, on estem fent el Ja Tardes aquí en directe, i on, a més, et trobis on et trobis, des del WhatsApp, pots guanyar, atenció, un pack de 4 entrades, sí, 4 entrades, per gaudir dels tardeos més energitzants que fan a tota Barcelona, que són els tardeos aquí del Sunset Teurofitness, al llac del Can Dragó, el divendres 3 i el divendres 17 de juliol. I poden ser per tu aquests packs si participes i m'envies un àudio al WhatsApp i em dius com, bé, maneres així originals de refrescar-te. Tenim uns quants ja, de missatges, tenim uns quants comentaris. Aviam, que anem a escoltar-los. Mira per aquí, hola!
1: Hola, Enric!
0: Ei!
1: Hi ha una manera que tinc bastant original de refrescar-me és menjar-me gels.
0: Com?
1: No beure-me'ls amb aigua,
0: no
1: menjar-me'ls.
0: No. Molt bé. Vale, doncs bon profit, Ara, poder... No sé si és massa bo això per les dents, Jo ja t'aviso. Va, més missatges. Vinga, som-hi.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, per aquí, hola.
3: Hola, Enric.
0: Ei.
3: Mira, sóc la Lia.
0: Uh-huh.
3: I jo el que faig és, per les tardes vaig a la piscina...
0: Ah, mira, molt
3: i
0: bé.
3: I els matins, quan tinc molta calor...
0: Ai, sí.
3: Pues em fico al congelador, l'obro i em fico a buscar coses per així refrescar-me, però és que si deixo el congelador obert es fa malbé el menjar, aleshores no em deixen. Però jo ho faig igualment.
0: Normal. És que, vaya tela. Home, que les coses es fan malbé del congelador. Però tu també m'ho pots explicar. Recorda 608-71-741. També em pots venir a veure aquí en directe, que estem al llac de Can Dragó. I recorda que pots entrar gratis i a l'entrada dius la paraula màgica. Bé, les paraules màgiques.
4: Feta.
0: Exacte, feta. Continuem per aquí perquè tenim a l'Alba Castellví donant voltes, agafant gent i, a més, regalant cosetes xules que tenim aquí avui en aquest especial. Què em dius, Alba?
5: Doncs, Enric, no he marxat massa lluny perquè estic amb la Leila i la Nàdia que ens han vingut a buscar fins la carpa perquè ens volen demanar una cançó.
0: Ai, aviam.
5: Encara no la direm, però us dono una pista i us diré que estic amb dues superestrelles. Què tal, com esteu?
0: Aviam.
6: Bé.
0: Hola.
6: Bé?
0: Hola.
5: Heu acabat l'escola, oi, vosaltres?
6: Sí.
5: I què, com ha anat això, les notes?
6: Bé. Ai.
5: Molt bé, no?
0: Bé, segur.
5: I heu vingut a la piscina a celebrar-ho?
6: Sí.
5: I a qui us agrada jugar a la piscina?
6: Jocs de...
0: De què?
6: De matar...
5: De matar?
6: No.
5: Ah!
0: De mullar, segur.
6: El cap a baix de l'aigua.
0: Ah,
5: de submergir-se.
0: Capbussar-se, sí. Molt bé, que guai.
5: I ara, a més, m'estàveu explicant que vosaltres mai havíeu parlat per la ràdio, no?
0: Oh!
5: I què tal el primer cop?
6: Bé.
5: Sí? Però escolta, a partir d'ara, potser us convertiu en superestrelles, perquè quina cançó volíeu demanar?
0: Aviam.
6: Superestrella.
5: I de qui és?
6: Aitana.
5: Oh! I a més, m'heu dit que em cantaríeu un trosset, que sí?
0: Ui.
5: Com fa? Ara sí, superestrella!
0: Vinga, doncs... Doncs us vull veure ballar, La ballareu aquí davant d'aquí de l'estudi, de RAC 105?
5: Sí, no?
0: Sí! Va, que han guanyat una samarreta ben xula! Ole!

0: REC 105 Barcelona. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
1: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
3: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanc blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
6: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport, príncep, perquè no és el rei?
5: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
7: Encara en tinc cap.
5: No tens cap, tu mateixa, clar que sí.
6: Encara no tinc cap, déu-n'hi-do.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: Per trobar bona música.
9: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
10: Sí, Celo Carti.
11: Mi penya del RAC 105.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
13: Família de RAC 105.
14: Som els Catarres.
15: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
16: Som els Tiets.
17: Sóc el Migui Núñez.
18: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
19: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
20: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
21: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
22: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
23: no cal creuar mig món.
24: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em puso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
25: Un petó i una abraçada, família.
26: Un petonet de part de tots cinc.
27: Això és RAC 105.
28: Un besinho.
29: A RAC 105.
30: Merci, besito.
2: RAC 105. Sempre apostant per la música en català.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Pel Matí Cafè i el Ja Tardes, Llac de Can Dragó. Avui amb l'Enric Font i Eurofitness, una tarda de sol, música i bon ambient en directe des de la piscina més gran de Barcelona.
2: Si és estiu,
1: és el Llac.

0: tant.
1: Això només passa.
0: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
0: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
1: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: La teva música.
1: RAC 105. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
7: Tovallola, banyador, crema solar i...
8: algetardes a RAC 105.
7: Tenim tots els ingredients per una gran tarda de piscina des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. Si és estiu, és el llac.

0: bonica, aquesta, eh?
1: Ai, ai, ai, ai!
0: El so de Bruno Mars. Aquest bolero tan xulo, eh? Risk It All, si és que ens agrada tot. Vinga, bé, un parell de minuts que passen de les 6. Aquí estem a l'especial Ja Tarda, celebrant l'estiu des del llac de Can Dragó. Déu-n'hi-do, quina calorada, tu. Però aquí quedarem desfets, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Sort que, mira, jo crec que l'Alba Castellví s'anirà de seguida a remullar-se. Eh que sí, eh que sí?
2: Ja en tinc ganes, nen.
0: Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Espera't un momentet, que anem a escoltar missatges, que tenim molts comentaris a través del WhatsApp. Ja saps que tu també pots participar si vols aconseguir un pack de 4 entrades pels tardeos de Can Dragó. Aquests sunsets d'Eurofitness al llac de Can Dragó, recorda, el divendres 3 i el divendres 17 de juliol. Com ho has de fer per aconseguir-ho? Doncs enviar-me un àudio i explicar-me el teu mètode per combatre la calor.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam què ens diuen per aquí, aviam. Hola.
4: Hola, Enric, bona tarda. Som la Magda i el Jordi.
0: Ei.
4: Doncs mira, què farem per passar la calor? Que vam de sortir de la feina i ens anem directe al Gorg.
0: Al Gorg?
4: Un Gorg que no es diré un test, perquè és un racó.
0: Oh.
4: Molt especial. Ni piscina ni mar.
0: Oh.
4: Allà que hi anem a refrescar-nos.
0: Però aquí hi ha una piscina molt xula. Ens
4: agradaria molt poder guanyar les entrades al Tardeo.
0: Ah, veus?
4: Per regalar-los als nostres fills perquè portin a les mosses.
0: Oh, ita.
4: Vinga,
0: les
4: mosses.
0: Apa, adéu. Doncs mira, dit i fet, escolta'm. En fi, ja saps que tu també pots participar comentant-me el que vulguis i de pas, doncs, això, com combats la calor, eh? Quins mètodes tens per refrescar-te? Vinga, va.
5: 608-71-71-41.
0: El que tenim per aquí és l'Alba Castellví, que ja ha atrapat algú, ja té alguna... alguna persona que la farà... Bé, no sé què li farà fer, perquè té els seus mètodes per treure informació, aviam.
2: I a més són mètodes que no explicaré, són secrets.
0: Oh, oh, oh!
2: Però escolta, amb aquests grans trucs que ens estan explicant per combatre la calor per WhatsApp, doncs jo he decidit sortir i demanar-los cara a cara, perquè aquí hi ha gent que s'ho està passant molt bé al sol, però hi ha gent que també està a l'ombra. Llavors vinc per aquí a preguntar a un oient nostre...
0: Ah, mira.
2: ...quin és el seu truc per passar menys calor a l'estiu.
6: A l'ombra, a l'ombra. A l'ombra i molta aigua. Piscina.
0: Ara, ara.
2: I fas alguna cosa així, algun secret, algun truc amagat que tinguis per passar menys calor?
6: Pues poca cosa, la veritat. Refrescar-me, no queda una altra amb aquesta calor que queda.
2: Clar, és que al final ens hem d'aguantar, no? Vull dir...
6: Ja, sí, fa moltíssima calor, la veritat. I més incendis i de tot. La veritat és que sí. I més aquí, al costat de la Meridiana, que encara fa molta més mal calor.
2: Oh. Però en aquesta piscina s'està...
6: Molt bé, super, super bé. La veritat és que jo feia molt de temps que no venia. He vingut expressament per vosaltres.
0: Oh! Oh! Oh! Doncs mira, escolta'm, només perquè hagi dit això, ja de venir cap aquí, on tenim tot el tinglado aquí muntat, que jo crec, mira, li donarem un altre mètode per combatre la calor i és beure alguna cosa ben fresquet amb els gots del programa. Què et sembla?
2: Ara et regalarem uns gots del programa.
6: Oh, supercontenta.
2: És que l'Enric s'ha posat molt content quan has dit que ets la nostra oient i vol conèixer en persona.
0: Sí.
6: Enric, ara.
2: Estàs nerviosa?
6: Una mica.
0: Apa, apa.
2: Tu l'escoltes cada dia, eh?
6: Cada matí, cada matí.
0: No, matí no, no, no estic al matí jo, eh?
6: A la tarda.
0: A la tarda, eh? Ai, que ja t'hem enxampat. Doncs vine cap aquí, que t'enduràs un parell de gots, el Ja Tarda, també una samarreta, aquí tenim de tot. Avui som la teletienda, eh? Avui... Sí, sí, sí.
2: I a més, et demanarem que ens demanis quina cançó vols que soni.
0: Aviam.
6: Sisplau. Papa, posa'm el disc.
0: Home! És la nova del Joan Dausà, eh? La Julieta. Com fa? La sabries cantar? Què?
6: T'estàs mullant la samarreta.
0: Ara! Doncs va, per tu, els gots, la samarreta i la cançó, evidentment. I ja sabeu que vosaltres, si voleu venir aquí totalment de franc, heu d'entrar i heu de dir la paraula... Bé, les paraules. Fista, fista, fista.
1: Feta, feta, feta.
0: I entreu gratis.
1: Olé.
0: Sí, olé. Doncs va, dit i fet. Anem amb una miqueta de bona musiqueta. Veus?

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

Avui no fem el programa en banyador, però quasi, perquè l'Enric Font i Eurofitness et porten el ja tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó. Si és estiu, és el llac.

0: d'aquelles cançons que s'enganxa i, a més, que està funcionant superbé, per exemple, a les xarxes socials, que té un ball que és ben viral. Déu-n'hi-do, eh? El Sutherland! Amb aquest tu-tu-turú, eh? Tu i tu i tu. Perquè és una cançó d'aquelles que li dediques a qui vulguis. Tu, tu i tu. Vinga, va. Per tu, tu. En fi, rei, uns 15 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes, un Ja Tardes ben diferent, ben calorós, també, perquè estem aquí, que ens estem... Estem suant més, suarem més en un dia que en tot l'any. Sí, això és així, eh? Però bé, per sort, estem al costat del llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, eh? Un enorme llac artificial a l'aire lliure al barri de Nou Barris, que es troba dins del complex esportiu de Can Dragó. Al llarg dels seus 15.000 metres quadrats, que es diu aviat, és la piscina més gran de Barcelona i també una de les piscines descobertes més atractives de la ciutat. Oh. Sí, sí, sí. Perquè aquí trobareu des d'una àmplia zona de gespa per estirar-se, per prendre el sol, per llegir, per jugar, i també podreu aprofitar la visita per fer una mica d'esport, passejar el parc de Can Dragó, si és que tot això és una passada! I avui estem fent aquest Ja Tardes especial, com sempre, amb bona música, amb peticions, bon rotllo, molts riures, molt regalets, que això està molt guai. I atenció a tots els que esteu avui a la piscina, perquè sapigueu que fan horari especial. Sí, avui tanquen a les 9. Avui estarem fins a les 9 de festa, festa, festa, eh? Com diríem per aquí, així o no? Així que...
1: Festa, festa, festa.
0: Exacte. Fins a les 9 de la nit, aquí liant-la una miqueta... Amb el Ja Tardes. I, a més, també amb l'Alba Castellví, que es troba per allà... Ah, és que ara no et veig, Alba, no sé on estàs.
2: Estic aquí, amagada, no em veus?
0: Ai, hola, no et veig. No t'has d'enganyar, no et veig.
2: És que aquesta piscina és tan gran que ens posem una a cada banda i no ens veiem.
0: No, és que és enorme, això. És una... Sí, és enorme.
2: És gegant.
0: Sí. Què, on et trobes? Què m'expliques? Aviam.
2: Doncs mira, estic aquí amb la...
3: Raquel.
2: Ai. Amb la Raquel, i m'estava explicant que li agrada molt una cançó dels Catarres.
0: Oh.
3: Diumenge sense drames.
0: Oh, doncs, aviam, jo te la poso, però em sap greu dir-te que avui ja ha sonat.
2: Ja ha sonat aquesta?
0: Sí.
2: Diumenge
0: sense
2: drames, avui m'ho prenc amb calma. Com fa?
3: No sé.
0: El què?
2: Que diu que se la sap, però que li fa vergonya cantar-la.
0: Ai, no, canta-la, va.
2: Per, Enric vol que la canti.
0: Sisplau.
2: Té vergonya.
0: Ai, bueno. Va, un aplaudiment per ella. Ho ha intentat. Alba, què més m'expliques? Perquè jo no et veig i no sé on et trobes. Pots explicar cosetes.
2: Mira, Enric, jo encara estic aquí amb la Raquel perquè volia preguntar-li com viuen aquestes excursions a la piscina als pares.
0: Ah,
2: perquè els nens ja veiem que s'ho passen teta, però els pares també vull saber... A veure, què fan un cop aquí? S'ho passen bé? Què han de fer?
3: Ai. Una mica d'estrès.
0: D'estrès?
2: D'estrès, però si estem de relax a la piscina.
0: Oh.
3: Però si estigués sola, millor.
2: I què faríem amb els nens, llavors?
3: Amb els avis.
0: Oh, no!
2: Sí.
0: No, home, no.
2: No, home, no, diu l'Enric. I escolta, els tens per aquí, els teus nens?
0: Ja els ha perdut. Ja els ha perdut.
2: Estan amb uns manguitos, eh? Jugant amb l'aigua. Enric, des d'aquí la piscina es veu tan plena.
0: No, és que hi ha molta gent.

0: però la gent s'ho està passant d'allò més bé, eh? Vull dir, jo veig que salten, es mullen, s'esquitxen...
1: Tinc davant meu aquí uns nens que estan jugant amb pistoles d'aigua, que estan mullant a tothom, però s'ho estan passant...
0: Sí, ells sí, els que mulla, els que els estan remullant, no ho sé. Això ja no ho sé.
1: A mi no m'importaria, que em mullessin una mica.
0: Oh, doncs vés-hi que et mullin.
1: Els hi demano.
0: Vés-hi que... Clar.
1: Vinga, va, entro a la piscina, Enric.
0: Vinga, va, vés-hi. Però vigila'm el micro, eh?
1: No passarà res. Ara estic dins de la piscina, ara mateix.
0: Ah, sí, de debò?
1: I vull que em mullin.
0: Ai, mare.
1: Aviam. Ai, estan venint. Ai, ai, ai, ara tinc por. Ara potser me n'arrepenteixo.
0: Ai, ai.
1: Ei, em mulleu. Ai.
0: Ai, mare. Ai, que la liaran. Ai, que la liaran.
1: Crec que no volen. Crec que només mullen en el cas que no vulguis.
0: Doncs bé, vigila, tu vigila, que encara acabaràs tota mullada, i veuràs, acabaràs tota capbussada. Ja, és que ho veig a venir, ho veig a venir.
1: Cap mena de problema, Enric, perquè fa una calor...
0: Ja, ja, m'ho imagino. No, sí, acabarem tots a la piscina. Jo ja t'avanço que serà així, eh? Vull dir que... Va, que continuem. Alba, després connecto amb tu, ja on et trobes, vale?
1: Vale, jo em quedo aquí banyant-me, eh?
0: Sí, ara, ara, ara, remulla't per mi. Doncs va, que nosaltres continuem amb cançons d'aquestes d'estiuet total, com per exemple aquesta de Milky, al costat de David Guetta, versionant aquesta Just the Way You Are. Com ens agrada.
2: Ole!
0: Va, puja volum. Avui ja tardes especial des de Can Dragó.

0: petita música.
1: RAC 105.
0: Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
3: Verisure. 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena. Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: Avui no fem el programa en banyador, però quasi, perquè l'Enric Font i Eurofitness et porten el ja tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó. Si és estiu, és el llac. RAC 105. Ja tardes.
5: L'afterwork de l'Enric Font.
4: Per què no puguis canviar d'emissora?
6: Ai, que calor, ai, que calor.
7: No puedo. Agua, agua.

0: avui sí que estem de festuqui, eh? És la gran proposta que ens porta Marcos amb K. De fet, és un oient d'aquest programa, eh? El Marcos, sí, que ens envia missatges a vegades, demana les seves cançons, el teu... Bueno. I, evidentment, gaudim de bones referències que ens porta com aquest festuc, eh? Festuqui-tuqui.
1: Festa,
0: exacte. Recorda, jo et vaig informant, que pots venir aquí a Can Dragó, que estem fins a les 9 de la nit, en directe, i pots venir de franc. Et pots remullar a la piscina més gran de Barcelona, totalment gratis, si dius la paraula, bé, les paraules festa a l'entrada, què et sembla? Està xulo, això, Està xulo. Va, que tenim l'Alba Castellví per aquí, donant voltes per aquesta piscina, i com és tan gran, jo vaig perdut, no sé on estàs, Alba... No sé on estàs. Alba.
2: Estic aquí, Enric.
0: Ai, hola.
2: T'estic xerrant amb unes noies.
0: Ah.
2: Ai, t'estan saludant. A veure com els saludem.
3: Hola, Enric.
0: Ai, hola.
2: Ai, escolta, vols venir a conèixer-lo? Anem a conèixer l'Enric.
0: Va, veniu cap aquí, vinga.
2: Cap aquí.
0: Ah, vinga. Ai, mare meva.
2: A conèixer l'Enric, vine cap aquí.
0: Jo és que, clar, com tinc aquí com una... Ens han tapat una mica el sol i ja no veig més enllà. I no sé per on vens, però... En fi.
2: Quién? Oh, però estàs aquí mateix, l'Enric.
0: Estic aquí. Hola. Ai. Hola.
3: No. Hello.
2: Enric, no sé, estàs siguent això?
0: Ja, és un desgavell
2: no
0: avui.
2: Saber. Anem o no? Anem.
0: És un desgavell.
3: Vamos, vamos.
0: Però escolta'm,
2: vinga,
0: que...
2: Samit, et venim a saludar.
0: Val, vinga.
2: I a més m'han demanat una cançó.
0: Ara us veig, ara sí. Esteu allà, a l'altra punta estàveu, mare meva.
2: Home, i tant, és que ja et dic, aquesta piscina és tan gran, estàvem al costat del bar, que hi ha un bar xulíssim aquí.
0: Ah, sí? Però...
2: Sí.
0: No, però haurem de demanar alguna coseta que ens convidin, no?
2: Després ens escapem, Enric, no passa res.
0: Ara, que com som, corregant aquí, vamos.
2: Doncs mira, ja estem arribant i estem creant...
0: Ai, hola!
2: No? Aquest moment on l'Enric coneix... Cap aquí.
0: Hola! Què tal?
2: Ai, ara estan vergonyoses.
0: Mare meva. Escolta'm, que m'han dit que voleu alguna cançoneta, no?
3: Sí, Do Jackie.
0: Quina cançó voleu?
3: Do Jackie.
0: Com?
2: No, aquesta no era.
0: No era la morotxa? No voleu la morotxa?
3: Lo Jackie,
0: pues jo poso la morotxa, perquè és la que tinc jo aquí. Ja ho sé, que no és aquesta. Ai, mare. En fi, la morotxa, que aquesta també us la sabeu, no? La morotxa, evidentment, clar que sí. És que, clar...
2: A mi m'han dit que volien una cançó de ballar. I quina cançó és més ballable que la morotxa?
0: Home, no! Oita. I s'han quedat una mica pensides, de dir... Oh. Jo queria lo Yankee. En fi, però escolta'm, voleu algun regalet o no? Perquè us veig aquí. Voleu regalet, no?
3: Sí, per favor.
0: Val, doncs voleu una samarreta ben xula?
3: Sí.
0: Vale. Vinga. Doncs ara ja han canviat la cara,
2: Ara ja
0: ara han canviat la cara. Va, samarreta i got del Jatardes per cada una d'elles. Va, què et sembla? Vinga, ole. Ai, mare. Ai, com ens hem de veure, tu. Ai. Quin programa més... desmanegat avui,
2: Enric, mira, jo venia amb un full en blanc i està passant tot, està siguent improvisat. Clar, i això m'encanta.
0: És que hem d'explicar que l'Alba Castellví ve dels Taloners de RAC1, saps?
2: I allò sí que...
0: Allò sí que és un desgavell, allò sí. En fi, va, doncs, enhorabona.
2: Adéu.
0: Va, surten contentes ja, ara sí.
2: Oh,
0: i res, us recordem que de nou podeu venir a veure'ns en directe. Estem fins a les 9. Que avui fan horari especial aquí al llac de Can Dragó. Fan un horari especial ben xulo. I nosaltres que anem avançant, això sí, amb bones referències d'aquelles mítiques com la que ens portava Rihanna, una mica SOS, que és el que estem dient avui, des d'aquí, entre la calor i aquest desgavell, SOS.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, bé.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: d'aquelles cançons que sempre anima, sempre ens dona aquell puntet extra d'energia per anar, per exemple, a la piscina, com avui. Déu-n'hi dret. L'alçó de Bibi Rex amb aquesta New Religion, una altra de les que fem sonar tant en tant aquí a RAC 105. Vinga, pràcticament 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Avui, doncs, aquest especial ja tardes des del llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, i on, a més, avui, estiguis on estiguis, ens pots enviar un àudio i ens pots explicar, doncs, aquelles maneres de combatre la calor originals que teniu. I al tanto, perquè entre tots els que participeu avui amb aquest àudio al WhatsApp, sortegem packs de 4 entrades pels Tardeos de Can Dragó. Vai, poden ser per tu, doncs, si m'envies aquest àudio i explica'm-me com et refresques.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. Aviam, és que avui hi ha problemes, eh? Mira, tenim àudios com aquest. Mira, hola. Hola.
2: Soc el Garau.
0: Hola.
2: I una manera que em va molt bé per refrescar-me és quan em tiro de bomba a la piscina o la voltereta.
0: Això
2: em fa molt bé. Em mullo tot el cos i, a més, estic supercontent i refrescat.
0: Molt bé.
2: Bueno, gràcies, adéu.
0: Veus, un que ve aquí a Can Dragó a refrescar-se, Veus que bé? Bé, tu també pots participar. Recorda que tenim en joc aquests packs de 4 entrades pels Tardeos del Can Dragó, aquí al Sunset d'Eurofitness, en aquest llac immens, que l'aigua... Bé, t'avorriràs de tanta aigua que hi ha, jo crec. Va, que tenim l'Alba Castellví per aquí i crec que ha enxampat algú que està ben sovint aquí a la piscina.
3: Doncs sí, Enric, estic amb un dels protagonistes invisibles, potser, d'aquesta piscina, d'Eurofitness Can Dragó, i és un dels socorristes. Com
4: home,
3: et dius?
4: Ever Forever.
0: Com?
3: Atenció, perquè estem parlant amb Ever Forever.
0: Ai, mare, això promet.
3: D'on ve aquest nom?
4: Es nombre veio de Brasil.
0: Home!
4: Soy mitad galego y
0: brasileiro.
4: Mitad español.
0: Home!
3: Home, mira. Nen, molt bé. I escolta, com... Què tal treballar aquí en aquesta piscina?
4: Y tenemos que tener varios ojos para los niños. Mas estamos aquí para socorrer y ayudar a las personas.
3: Clar, exacte. I jo ara t'estic molestant, per exemple.
4: Dime.
3: T'estic molestant, jo ara.
4: Ahora sí, un poquito.
0: Oh!
3: Oh! Oh! Però ara no has de salvar ningú, diguéssim.
0: Però
3: no,
0: hi ha molts,
4: Són aquests dos nius que estan perto de la cotxera.
0: Ai.
4: I més per acá, hi ha perigo.
3: És que és un déu de socorrista, No has despista ni un segon.
0: Ara, tot s'ha de dir que no només n'hi ha un, hi ha uns quants de socorristes en aquesta piscina, eh?
3: Home, i tant, n'hi ha uns quants. Quants socorristes sou aquí?
4: Som 6 socorristes més a infermeria.
0: Oh, molt bé.
3: No, un equip gegantí.
0: Hi ha seguretat aquí.
3: Ah, exacte, estem segurs en aquesta piscina, no?
4: Muy bien, muy seguros.
3: Escolta, com a persona que treballa sota el sol, tu em sabries dir algun truc per passar menys calor?
0: Ai.
4: Se hidratar mucho y mucha ducha.
0: Mucha ducha. Que algú li fa falta, potser.
3: I per la higiene també, no? El tema de ducha.
4: Sí, mucha ducha para higiene y para se mojar bastante.
3: És que, escolta, aquí l'Ever Forever potser és la persona que està més morena de tota la piscina.
0: No, ja m'ho crec. Home, si està cada dia aquí...
3: Té un to de pell...
0: Transmet-li una pregunta que tinc jo. Que si es lliga molt com a socorrista. Perquè això és un mite, no? Però jo crec que és veritat.
3: L'Enric vol saber si es lliga molt sent socorrista.
4: La mia època de joven sí, ahora estoy casado y tengo una hija. Tengo que prestar atención
0: claro,
4: en las personas.
3: De joven, però si sembla que tinguis 25 anys.
0: Sí.
4: 23.
3: Al revés, quasi. Per tant, lliga, sí, però potser no massa.
0: Ara no ho busca, però sí que lliga, vamos.
3: Exacte, perquè normalment la gent que diu que no lliga és la que lliga més.
0: Ja. En fi.
3: Pues,
0: doncs res, merci a l'Eder... Com es diu? Eder què?
3: Eder Forever.
0: Eder Forever. És que m'encanten aquests noms. És que ja es veu que és un personatge. Ja. És que promet. És que...
3: Ara tinc ganes de posar-me en mote a mi mateixa.
0: Sí, com et diries? Alba què?
3: Alba...
0: Ai.
3: M'ajudes? Alba...
0: Digues, Isabel Vinaixa, de producció, que vol dir el seu nom, tu. Aviam,
5: què? Com ella es diu Eder Forever,
0: sí.
5: Doncs ella, Alba Always.
0: Alba Always.
3: M'agrada.
0: Mira, doncs...
3: M'agrada.
0: Ja està rebatejada, Alba Always.
3: A més, Always vol dir que estaré cada dia allà tocant el crostó, no?
0: Exacte. Va, que tenies algú... un dels petits de la casa, no?, que volia demanar una cançó, crec.
3: Sí, exactament. Els hi fa molta il·lusió escoltar la cançó de...
6: Mon amor d'Aitana.
0: Amb el vol, eh? M'agrada. Doncs la posarem. Com es diu?
3: Com us dieu?
6: Adam i Karim.
3: L'Adam i el Karim, que han vingut avui a gaudir d'aquesta piscina gegantina. I què estàveu fent? Estàveu jugant?
6: Sí.
3: I a què jugàveu?
0: Ara.
6: A nedar.
0: M'encanta. A refrescar-vos.
3: Quina pregunta més estúpida.
0: A remullar-se, a fer una mica de capbussada. Doncs clar que sí. Doncs va, per ells, que estan ben fresquets, una mica d'Aitana i Zoilo. Mon amour, hola.
7: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
8: Voy a ir directo.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
1: Rex en 5 Barcelona. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay. El Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
8: Quin contestador més estrany, no?
9: Sí, sí, perquè ha dit, i jo comprobaré si esta persona está... Joder,
10: ¿qué vas a comprovar tú si eres un robot? Compruébame esta.
8: Ara. Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
7: Gracias. Vale. No cuelgues, por favor.
10: Vale. No cuelgues?
8: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
10: Ui, la boníssima.
8: Quina manera de filtrar, no, les trucades. Sí, és com, a veure per què em volen, sí, no? Hola, Arnau.
11: Bon dia.
8: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és aquest contestador que tens?
11: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
8: Però si truca la teva mare també ha de dir que per què vol? I ja et dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre diria, soc la mama, agafa el puto telèfon.
9: Exacte.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
13: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
14: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
15: Això va per mi o no?
16: Tampoc ho diràs per mi, no?
17: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
18: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
19: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
20: De 5 a 9, tu fas el ja a tardes amb l'Enric Font.
21: I les nits de divendres i dissabte,
22: de 9 a 12,
21: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
23: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
24: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
25: Tovallola, banyador, crema solar i...
26: El ja tardes a RAC 105.
25: Tenim tots els ingredients per una gran tarda de piscina des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. Si és estiu, és el llac.

0: Ets molt molon, Enric Font.
1: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ. Com a Little Enric Font. Ja tardé.
2: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes. Enric Font.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: La teva música.
1: RAC 105. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Si Espanya marca el dia 27, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Tovallola, banyador, crema solar i...
10: El ja tardes a RAC 105?
9: Tenim tots els ingredients per una gran tarda de piscina des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. Si és estiu, és el llac.

0: Déu-n'hi-do amb aquesta història de Hugel, amb aquest bam-bam, Jamaican bam-bam. Una d'aquestes que de ben segur sonarà moltíssim aquest estiu i, evidentment, també la fem sonar aquí al Ja Tardes, si és que ens agrada. Ole! Avui en Ja Tardes, refrescant, diferent, des del llac de Can Dragó, gràcies als d'Eurofitness. Des d'aquí els agraïm, doncs, aquesta estada tan xula que estem fent avui. Amb l'Alba Castellví, que està per aquí també, Déu-n'hi-do.
1: Estic enfeinada, eh?
0: Sí, avui estàs... que no pares, escolta'm. Aviam, és que passen ja uns 6 minuts de les 7. Això, recordem que estem fins a les 9. Avui estan fent un horari especial, perquè normalment tanquen a les 7. Però avui, ja que estem nosaltres aquí fent el programa en directe, estaran fins a les 9 liant-la una miqueta amb l'aigua, fresca, gresca... I el que faci falta, amb bones cançons, evidentment, que són les que posem aquí en el programa. Escolta'm, Alba, que tenies algú per aquí, no? És que tens tanta gent per avui, és que...
1: No, estic a punt de repartir números com a la peixateria perquè vagin passant un darrere l'altre.
0: A part, com sap la gent que regales cosetes, com samarretes, els gots, doncs et venen a veure i... Jo vull!
1: Exactament, semblo el Pare Noel, però sí. D'estiu.
0: D'estiu,
1: amb un banyador.
0: Sí, exacte, amb biquini.
1: Mira, ara m'acompanyeu cap a la piscina.
0: Vinga, som-hi.
1: Perquè estaves parlant de bones cançons, sí. És que me n'han demanat una.
0: Oi.
1: Que és bona. Mira,
0: oi, aviam.
1: Posaré els peus a dins i tot per arribar.
0: Com està l'aigua? Està calentona, no, una mica?
1: M'encantaria dir-te, fresqueta, però és que no seria veritat. Es nota que porta aquí sota el sol,
0: sí,
1: dreta, és a dir,
0: clar,
1: que hi ha caliu.
0: Clar,
1: però a mi ja m'agrada, això.
0: Exacte. Però refresca, això sempre.
1: Exactament.
0: Va, qui tens per aquí, aviam?
1: Doncs mira, per aquí tinc a la...
2: Raquel.
1: I la Raquel té una acompanyant molt especial.
0: Uh-huh.
1: I elles dues juntes ens demanaran quina és aquesta cançó que volen.
0: Aviam.
1: Esteu preparades?
0: Digues.
3: La Marina està morena.
0: Oh! La Marina està morena?
1: La Marina està morena!
0: Oh, no! Que guai!
1: I a més, podem cantar un trosset.
0: Oh, i tant! Canta. Vull dir... Canta-la així, a capella, aviam.
1: Tres i...
4: La Marina està morena.
0: Ai, mare.
4: Es pentina, es fa una trena.
1: Com diu?
4: Lo rompe, ho trenca.
0: Un aplaudiment! Ole, que guai! Doncs va, ja que han cantat tan bé, es mereixen un bon premi i, evidentment, també la bona cançó que la ballaran aquí davant. Ole! Doncs res, moltes gràcies, eh? I a refrescar-se una miqueta més. Apa-li! Toma!

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

Pel Matí Cafè i el Ja Tardes, Llac de Can Dragó. Avui amb l'Enric Font i Eurofitness, una tarda de sol, música i bon ambient en directe des de la piscina més gran de Barcelona. Si és estiu, és el llac.

0: sincerament, és que em fa molta il·lusió poder punxar cançons com aquesta d'un servidor, l'Enric Fons. És l'última, l'última. És l'aposta per aquest estiu 2026. Agafant l'essència dels decors amb aquest Breathless. Ah, és que em fa il·lusió. Sí, sí. Mira, sí, sí, sóc així de criatura. Barre, uns 16 minutets que passen de les 7 de la tarda. Aquí estem, al llac de Can Dragó amb l'agenda Eurofitness. I a més a més, recorda que avui estem sortejant aquests packs de 4 entrades pels tardeus de Can Dragó. I això mola molt. Sí. Recorda, el divendres 3 i el 17 de juliol, també és divendres, podràs gaudir-lo a partir de 7:45 de la tarda amb música en directe, festa blanca, festa retro, bany nocturn, que això de banyar-se a la nit, això mola molt.
1: Sí, sí, sí.
0: I moltes coses més. Si vols aquestes entrades, aquest pack de 4 entrades, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp.
2: I el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. I explica'm quins mètodes fas servir per refrescar-te amb aquesta calor calorada que fa. Mira, jo una bona opció és venir aquí al llac de Can Dragó i doncs fer-te un banyet ben fresquet. Va, i tenim comentaris, tenim àudios per aquí. Aviam, deixa'm mirar. 608-71-71, mira, comenten coses com aquesta. Hola.
3: Doncs una bona manera de refrescar-se, omplir la banyera amb aigua i gel.
0: Oh.
3: Glaçons de gel.
0: Sí, de debò.
3: Si ho aguantes,
0: ai, sí, clar,
3: baixa la temperatura i estàs fresquet, fresquet, gelat.
0: Gelat.
3: I després una altra manera.
0: Aviam,
3: sorprèn-me. Del mar al xiringuito, del xiringuito al mar.
0: Ah, exacte. Salvaceta,
3: bany. I estàs també refrescat al 100%.
0: Molt bé.
3: Hola, una abraçada.
0: Apa,
3: molt forta.
0: Adéu.
3: I que acabeu de passar molt bé allà.
0: Ai, gràcies,
3: al llac de Can Dragó.
0: Ara, ara. Ei, faltes tu, clar. Aquí també pots refrescar. Ara no podríem omplir de gel la piscina perquè acabaríem amb el gel de Catalunya, eh? Va, 608-71-741. Tu també pots participar per aquestes entrades, pack de 4 entrades pels tardeus de Can Dragó amb el Sunset d'Eurofitness. Vinga, va, digues.
4: 08-71-741.
0: Va, que tenim a l'Alba Castellví per aquí i amb més gent, perquè això és un no parar de gent. És que...
5: Sí, sí, sí, això és un no parar. I ara mateix estic amb l'Estefania i amb la Hilary. Com esteu?
6: Molt bé.
0: Ai.
6: Molt bé.
5: Mira, jo les he parat, estic aquí amb elles,
0: uh-huh,
5: perquè tenen una història, Enric, que no te la creuràs.
0: Ai, ai. Aviam, explica'm.

0: tenia.
1: Ai, ai, ai.
0: És la cangur de la Hillary.
1: Sí.
0: I la Estefania, que és la cangur, volia molt una samarreta com aquestes que estem regalant.
2: Ah!
0: Que sí.
3: Sí.
0: Que volia molt, molt, molt aquesta samarreta.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I com te l'ha demanat? Què t'ha dit?
2: Ve i dile que t'ha roto la pierna.
1: Com?
0: Ho creus?
1: Oh, però no s'han de dir mentides, home, que nosaltres te la regalarem igual, oi?
0: Volia fer veure una baixa mèdica per aconseguir la samarreta. Imagina't lo xula que és.
1: Hola. Déu-n'hi-do.
0: I llavors...
1: Aviam, digues, digues.
0: L'Estefania m'ha dit que li ha dit a la Hillary que vingués a mi a demanar-me una cançó, per tant, li donaríem una samarreta i que llavors l'Estefania li compraria un gelat a la Hillary.
1: Oh, i quin gelat vols? Quin gelat, quin gelat? Quin t'agrada?
2: Xocolata.
1: De xocolata. Mmm, que bo.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Pues escolta, jo aquí he après a fer negocis, no?
1: Ah, sí, sí, clar.
0: Jo et dono això, tu em dones això.
1: Intercanvi, intercanvi.
3: Intercanvi, sí.
0: Ah. I tu com a cangur sempre fas això?
3: No, no.
0: Perquè és una bona tècnica.
1: Sí, sí, clar.
0: Sí. Escolta, Hillary, ara tu i jo aquí, que no ens escolta ningú.
1: No, no ens escolta ningú, aviam.
0: Què tal l'Estefania com a
1: aviam.
2: Bien.
0: Bien.
1: Bien? Sí, segur?
0: Diu l'Estefania per darrere, digues que és la millor.
1: Ai, va, ja
0: doncs escolta, us heu guanyat aquesta samarreta que tant volies, Estefania.
1: Home, i tant, i tant.
0: De fet, us en donarem dues i dos gots del programa Ja Tardes.
1: Vinga.
0: I a més,
1: estan contentes.
0: Hillary, et dono el micro perquè demanis la cançó que tu vulguis.
1: Aviam, sorprèn-me. Quina cançó?
2: No puc dedicar, no sé què fer, una vida de les mans. Un copi de sencero.
1: Oh, molt bé! Coti per coti, ja ho veig.
0: Coti per coti.
1: Doncs va, dit i fet, l'anem a ballar. Vinga, som-hi.
0: Som-hi, la ballem tots.
1: Vinga. No puc...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energy a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
6: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
9: Pel Matí Cafè i el Ja Tardes, Llac de Can Dragó. Avui amb l'Enric Font i Eurofitness, una tarda de sol, música i bon ambient en directe des de la piscina més gran de Barcelona.
10: Si és estiu, és el llac.
11: Ja Tardes.
12: Amb sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: Evidentment, és una de les cançons del moment i, a més, una altra de les cançons que ens heu demanat per aquí, aquí en directe. El so de Shakira, amb Burna Boy. Die, die, we go. La cançó del Mundial que ja s'està coronant com el nou Waka Waka, eh? Això és evident. Sí, sí. Barre, pràcticament en un minutet arribarem a 8:15. Això és el Getardes en directe des del llac de Can Dragó, gràcies a la gent d'Eurofitness. Que, a més, tenen unes instal·lacions aquí superxules. I pots fer de tot, eh? Pots aprofitar per donar-te el banyet aquest i refrescar-te. De pas, doncs, et posen en forma, eh? Vull dir, ho fas tot al mateix temps. És una cosa... Sí, total. Bé, nosaltres continuem per aquí. L'Alba Castellví, que està donant voltes i té més protagonistes. Hola.
1: Hola, doncs mira, estic aquí amb un d'ells. Com et dius?
2: Pol.
1: Pol, escolta'm, prefereixo que descriguis tu la teva feina perquè ara, a hores d'ara, no ho sabria fer.
0: Ai.
1: Què fas aquí?
0: Ai.
2: Jo l'únic que controlo és que la gent de fora no entri al club d'Eurofitness.
0: Oh, oh.
1: Per tant, tu ets...
0: Ets el segurata.
1: Exacte, ets el segurat, ets el policia de la piscina.
2: Es podria, sí, que sí, sí.
1: Però hi tens porra i tal?
2: No, això no. Tinc un walkie per comunicar-me amb seguretat i ja està.
0: Ah, val.
1: Ai, si calgués alguna cosa, tu no hauries d'actuar.
2: No, exacte.
1: I això que tens per aquí, de color lila, què són?
2: Són les pulseres que poso als socis perquè puguin sortir i entrar sense cap problema.
0: Ah, mira. Ah,
1: perfecte, mira, jo en porto una. Enric, tu en portes una?
0: No, a mi no me l'han donat.
1: L'has de fer fora!
0: Espera, marxa, espera! Adéu!
1: A veure aquest walkie, seguretat! Escolta, i avui ha vingut molta gent, més gent que de costum?
2: Sí, la veritat que sí. Sí, sí.
1: I això és perquè hem vingut nosaltres, no?
2: Home, esclar que sí.
0: Ai, mira l'ell, saps què passa? Jo crec que ens està fent una mica la rosta, la rosca, perquè vol una samarreta.
1: Ah, és d'això?
2: Pot ser que sí.
0: M'encanta la cara que ha posat. Bé, no sé, pot ser que sí.
1: Pot ser que sí. Doncs mira, per aquí ve la Isabel Vinaixa amb una samarreta xulíssima per tu.
0: Oita! Molt bé.
1: I escolta, tu des d'aquí deus veure moltes coses, no? Com anècdotes i coses que passen en aquesta piscina.
2: Bueno, alguna anècdota sí que tinc. Sí,
0: aviam, que expliqui, sisplau.
1: Explica'ns-en alguna, no?
2: Aviam. Jo de gent que no entenc, que no pot passar per aquí i se m'encara o alguna cosa així.
0: Oi, però... de debò? Dius,
1: però a més, aquest noi té una cara de tros de pa.
0: Sí, un bon jan, és un bon jan.
1: I què has fet?
2: Pues trucar a seguretat, en aquest cas. I ha vingut a la seguretat i els ha fet fora, i ja està.
1: Molt bé, i tu bé, íntegrament, o sigui, estàs bé?
2: Clar que sí. Ai.
1: Molt bé. Doncs mira, és que hem volgut parlar amb tu perquè ens ha encantat la teva feina, tu.
0: I la veritat és que es mereix la samarreta i poder també li donarem goig perquè, home, on t'aquí, tantes hores, aquí davant, de dret, controlant, tu entres, tu no, doncs es mereix el millor aquest home.
1: Exactament, felicitats i res, a seguir amb la teva feina, que l'estàs fent molt bé.
0: Clar que sí, ole! Ja continua... O sigui, estàs tot l'estiu aquí o què?
2: Estic tot l'estiu, sí.
0: Ostres. Ànims, ànims! Però et deixaran refrescar-te de tant en tant, no?
2: Sí,
0: Val. Almenys tens recompensa. Doncs res, moltes gràcies. I ara et donarem uns gots, també, dels Getardes. Ai, Alba, tu, escolta'm, que això és un no parar, eh? Vull dir...
1: És un no parar, a més, Enric. El que ve després...
0: Què ve després?
1: El que ja he planejat per després és que us caureu de la cadira on esteu...
0: Però... Després m'ho expliques.
1: Exacte.
0: Després m'ho expliques.
1: Era per obrir boca.
0: Ai, vale, ok. Bueno, nosaltres anem continuant. Recordeu que vosaltres també podeu participar a través del WhatsApp.
3: 608-71-714.
0: I nosaltres, doncs, anem amb temes com aquest dels Maroon 5.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: nova història dels tiets. Era això. És la cançó que han estrenat avui. I a més, també sona, evidentment, aquí a RAC 105, al Ja Tardes. Què, com mola, tu?
1: Ai, mare.
0: Barre, en menys de 20 minuts arribarem a les 8. Avui especial, Ja Tardes, celebrant l'estiu aquí al llac de Can Dragó, gràcies a la gent d'Eurofitness, amb l'Alba Castellví, que avui ens està ajudant, està aquí de reportera dicharachera. I ara mateix està... Ara sí que no et veig, eh? Ara, perquè has entrat, no?, dins de les instal·lacions.
2: Exactament, ara estic a la piscina interior.
0: Ah, mira!
2: I m'he escapat perquè estan fent una classe de coagim.
0: Oh!
2: I clar, quan jo he vist això, doncs he dit, hi he d'anar de cap.
0: Oh, i tant! Sí, sí, mira.
2: Estan a punt d'acabar i jo vaig a veure si puc segrestar en un moment la mestra. Ai. El que passa és que ara estan com en aquest moment àlgid de la coreografia.
0: Ah, sí? I què? Però què fan? O sigui, explica'm una mica...
2: No, no, ho estan durant tot. Ara, mira, estan fent dreta,
0: ara,
2: esquerra.
0: Dreta. Però què fan amb la dreta? Les mans?
2: Les mans.
0: Les cames?
2: I mouen tota l'aigua amb una força que semblen sirenes d'aigües de l'aigua.
0: Oita!
2: No. Són espectaculars. I ara jo també li vull demanar a la monitora que m'expliqui com fer aquests moviments correctament, no? Perquè sembla que això de l'aquagym sigui una tonteria, però és un esport.
0: I tu entraràs a l'aigua?
2: Mai no ho tenia plantejat, no... No, en principi no. De moment, no.
0: Ai, doncs estaria molt bé.
2: Però perquè jo em poso a fer l'aquagym al costat d'aquestes senyores i és que els hi quedo a la sola de les sabates perquè són boníssimes.
0: Ah, sí? Ah, bueno. Doncs
2: pues mira, ja tinc per aquí la professora.
0: Aviam què ens explica, va.
2: Com et dius?
3: Victòria. Ah, muy bien.
2: No, i com et dius?
3: Ah, Victòria, Victòria.
2: I escolta, què tal? Com ha anat la classe avui?
3: Bien, muy bien.
2: Sí? Tu em sabries dir quin és el truc, quina és la tècnica per fer bé l'aquagym?
3: Mucha energía, mucha fuerza, muchas ganas.
0: Molt bé.
3: Esa es la técnica, sí, es el secreto.
2: I tu la tens, Victòria, perquè estàs a tope.
3: Sí, estoy a tope, sí. Igual yo creo que ellas me la dan.
2: Són bones alumnes.
3: Són muy buenas alumnas.
2: I fa temps que venen, ve gent nova, com...
3: Puede ser en castellano, por favor.
0: Sí.
2: Parlo més lent. Les alumnes són noves cada setmana o sempre venen les mateixes?
3: No, por lo general siempre vienen las mismas. De cara a esta temporada tenemos alumnas nuevas, pero por lo general la clase siempre es la misma.
2: Claro, y tú veus la millora, ¿no?
3: Sí, claro, voy viendo la mejora, vamos cambiando la música, vamos animándonos a hacer mejores ejercicios. Sí.
0: Uy.
2: Carai, tenim aquí Sergio Dalma cridant una mica.
0: Sí, oi? És que m'he quedat... Ui, aquest el conec, saps?
2: Està aquí en directe, dins de les piscines.
0: T'imagines? Estaria bé, això, eh?
2: Seria tan fort fent aquagym, m'encantaria.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs escolta, jo et vull demanar, Victòria, si em pots ensenyar tres moviments.
0: Ai, mare.
2: D'aquagym, sí. I que els expliquis aquí per la ràdio com es fan.
3: Como se hacen... Bien, perfecto. Movimientos.
2: Som-hi. Ara estic aprenent. Esquerra cap endavant. Amb el braç.
3: Doble con la derecha.
2: Ara amb la dreta. Bum.
0: Com ens hem de veure?
2: Vale, tanquem.
0: Sí.
2: Vale.
0: Ai.
2: Vale, i els peus a terra, eh?
0: Ojo, eh? Ojo. Ojo, no patinis i facis mal, ara.
2: Això són riscos laborals.
0: Sí, exacte. Ai.
3: Lugar, cierro y abro.
2: Això, nen, va superbé pel cos i això dins de l'aigua imagino que costa.
3: Sí, claro, claro que cuesta. Y esto solo con las manos, de cara con los elementos cuesta mucho más.
2: Con los elementos que es, por ejemplo, un churro.
3: Sí, o las mancuernas, o a veces trabajamos con pelota. Sí,
0: oh, mira, yo
3: siempre trabajo con elementos.
2: Estic al·lucinant amb el món de l'aquagym, eh? Sí, no te l'acabes.
0: Ja ho veig, eh?
3: Nunca, no tiene fin, es precioso, es muy divertido.
0: Doncs dona-li moltes gràcies de part nostra, que ens ha fet ja una mini classe via online. O via FM, o des d'on estigui escoltant la gent. I que moltes gràcies per aquest ensenyament.
2: Moltíssimes gràcies, Victòria.
3: Gràcies a ustedes, un placer.
2: Hola. Hola. Després t'apropes i l'ensenyes a l'Enric.
0: Exacte, bueno, a mi em convé això.
3: A ver qué tal le va con esto.
2: Vale, quedem així.
0: Ai, merci, Alba. Ai. Déu-n'hi-donet. Escolta, doncs mira, tot de coses que podem fer aquí a les instal·lacions d'Eurofitness, aquí al llac de Can Dragó, si és que hi ha de tot, eh? Ja t'ho dic que hi ha de tot. Vinga, va, nosaltres continuem, això sí, amb bon rotllo, com el que ens portaven al setembre, ja fa uns anyets, això, però ens agrada. Saps, like?

0: Rec 105 Barcelona. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
1: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial.
9: Amb respecte al senyor Gran.
8: Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclong, clinclong, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
9: Ostres, fa gràcia, tampoc això. Joder.
8: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
10: Molt bona.
8: I la fruita confitada per al lideratge de la pitjor cosa del 2026 d'aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
9: Això sí que no. Has tocat un límit, que aquest sí que ja no els límits del món els has passat amb lo de la feta que hi ficava. Ja.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
11: El cotxe. Estimaràs les retencions.
12: Mira que bé! De nou obres!
13: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
14: La, la, la, la, la, la, la,
15: mira per on vas, idiot!
11: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
16: No hay nada mejor que cocinar con música.
13: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
17: La teva música!
11: A la feina, et semblarà estar de vacances.
18: Perdoni, podria cobrar-me?
13: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
19: Abra cadabra, nena, una anna!
11: Allà on siguis.
13: Facis el que facis.
20: Millora els teus dies.
11: Amb RAC 105. Avui no fem el programa en banyador, però quasi, perquè l'Enric Font i Eurofitness et porten el ja tardes més refrescant de la temporada
20: des del llac de Can Dragó.
11: Si és estiu, és el llac.

0: La teva música.
1: RAC 105. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
7: Avui no fem el programa en banyador, però quasi, perquè l'Enric Font i Eurofitness et porten el ja tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó. Si és estiu, és el llac.

0: una d'aquestes tendres que ens porta Taylor Swift. De fet, és la banda sonora d'aquesta nova pel·li de Toy Story, que és a Toy Story 5, una pel·lícula que jo tinc ganes de veure. Sí. En fi, va, recta final ja d'aquest programa, quan passen ja 5 minuts a les 8 de la tarda. Així encetem l'última horeta juntets en aquest especial ja tardes des del llac de Can Dragó amb la gent d'Eurofitness. La veritat és que s'ho estan currant, ens han tractat molt bé i, home, i la gent que ha vingut, evidentment, també s'ho està passant de conya. Mira, tenim l'Alba Castellfí, que és que no para. Està d'un cantó a l'altre. No para. Avui fa les cames, eh?
1: Exactament, però per això m'he sentat. Mira, és el primer moment de la tarda
0: home,
1: que sec.
0: Ja tocava, també, una
1: ja
0: mica.
1: Ja tocava, sisplau, deixeu-me aquí.
0: Aviam, que tens més protagonistes aquí al costat.
1: Exacte, parlaves de que la gent ve a la piscina a passar-s'ho bé, sí. I una de les persones que s'ho ha passat més bé, que ho sé jo, que m'ho ha dit abans, és l'Eric. Eric, què tal?
2: Molt bé, la piscina molt fresqueta, molt calenteta.
0: O sigui, fresqueta o calenteta?
2: Calenteta.
1: Ja crec que li dono el micro a l'Eric i jo marxo, perquè...
0: Sí, pot fer el programa ell.
1: Parles molt bé, tu, eh?
0: Quants anys tens?
1: Agafa'l.
0: Eric, quants anys tens?
2: Tinc 8.
0: 8 anys, molt bé. I, doncs, escolta'm, i a tu t'agradaria fer un programa de ràdio?
2: M'encantaria.
0: Oh, sí? Això m'ho apunto, eh?
1: Jo crec que té fusta, eh? Sí, ho fas molt bé, tu, això. I, escolta, et volia preguntar per aquesta gorra tan xula que portes. Qui són aquests?
2: Els Vengadores.
0: Home!
1: Atenció, ostres. Els Vengadores superherois. I quin és el teu preferit?
2: El Hulk.
0: Oh!
1: El Hulk? I quin és aquest? Com el descriuries?
2: El mamadíssimo.
1: Ben bé com l'Enric Pol, no?
2: Sí,
0: igual. El mamadíssimo, diu.
1: El que passa és que l'Enric no és de color verd.
2: No, però algun dia arribarà.
0: M'encanta.
1: El pintarem de color verd algun dia.
0: Sí.
1: Escolta, Quitali, tu has passat bé avui?
2: Molt bé.
1: Què has fet? Explica'm una mica.
2: He anat amb la meva mare.
0: Oh.
2: Hem jugat.
1: Molt bé.
0: Us heu mullat molt, ja veig.
2: Hem passat a saludar l'Enric Fons.
0: Ah, l'hem fet, home. Clar que sí.
1: I ha sigut simpàtic o no?
2: Molt simpàtic.
1: Oh, simpàtic.
0: Ai, gràcies.
1: I a tu t'agradaria demanar-nos una cançó? Ah, t'ha dit que tu també ets molt simpàtic.
2: La cançó que m'agradaria demanar és la d'Espresso Macchiato.
0: Home! Que guai!
1: Vaya, que macla!
0: Sí.
1: I com fa? La sabries cantar una mica?
2: Mi amore, Espresso Macchiato, por favor.
0: És un crac, és un crac. Doncs va, et mereixes això, et mereixes els gots, et mereixes una samarreta, t'ho mereixes tot. O sigui, és que,
1: es mereix el món.
0: I es mereix el dia de demà fer aquest programa.
1: Oi tant, jo li veig futur. Sí. Si et sembla, Enric, jo em quedo aquí asseguda amb ell, vale?
0: Sí, oi tant.
1: Aneu fent.
0: Sí, i jo vaig posant l'Espresso Macchiato, què et sembla?
1: Som-hi.
0: Va, però, Eric, la ballaràs, no?
2: Claro.
0: Vinga.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: tovallola, banyador, crema solar i...
1: Els ja tardes a RAC 105.
0: Tenim tots els ingredients per una gran tarda de piscina des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. Si és estiu, és el llac.
2: A RAC 105, ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Una font de saviesa musical.
3: Ah, doncs no ho sabia.

0: estem ben animats avui, eh? Bé, bé, bé. És el gran treball que ens porta Josh Fawad versionant aquesta bona proposta de Madonna, Like a Prayer. És tot un clàssic que ens agrada, evidentment. Sí, sí, sí.
1: Me gusta.
0: Ara, ara. Ara. 17 minuts que passen de les 8. Això és el Ja Tardes, avui especial des de Can Dragó, gràcies a la gent d'Eurofitness. Doncs celebrant l'estiu, celebrant la caloreta i bé, celebrant també doncs, la vida i tot aplegat, eh? Que ens agrada. Tot el que sigui celebrant aquest programa ens agrada, eh? Sí o no?
2: Ai, mare.
0: Ai, mare. Va, tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes també d'aconseguir aquest pack de 4 entrades per gaudir dels tardeos més energitzants de tota Barcelona. Al tanto, perquè pots guanyar un pack d'aquestes 4 entradetes per el divendres 3 i el divendres 17 de juliol, on podràs gaudir doncs, a partir de 7:45 del vespre, de la tarda, amb la música en directe, festa blanca, festa retro i, a més, bany nocturn i moltes coses més. Simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me doncs, maneres originals de refrescar-te, mira.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Va, participa i no perdis aquest Sunset d'Eurofitness aquí al llac de Can Dragó, divendres 3 i divendres 17 de juliol. Si vols entrades, eurofitness.com/llac, eh? Vull dir que més fàcil impossible. Doncs va, anem a escoltar aquests comentaris, no? Vinga.
4: 608-71-71-41.
0: Aviam, hola.
5: Hola, bona tarda. Hello. Aquí la Cristina és a Sant Cugat.
0: Molt bé.
5: No anava a enviar un àudio perquè estic aparcada aquí sota un ombra, perquè no es pot fer molta cosa més, esperant per entrar a fer-me un massatge. Res, volia veure si en ressorteig les entrades dels tardeos, sí, que sempre va bé en aquesta època.
0: I
5: dedicar-li una cançó al meu veí, al Dani, de Sant Cugat, que és un currante, és un artista, només a veure si ens toquen les entradetes, que aniríem de festa.
0: Molt bé.
5: Ell em va donar a conèixer aquesta emissora i des de llavors estic encantadíssima.
0: Oh, mira!
5: Si us podeu posar la cançó de Matt Wall, de Timmy Trumpet, us estaria agraïts. Una resta molt forta, bon cap de setmana i al tanto amb la calor.
0: I tant,
5: passeu
0: i tant.
5: Tots per l'ombra.
0: Però escolta'm una cosa. Adéu. Però m'has de dir com et refresques.

0: No sé si m'ho expliques. Mira, crec que...
1: I per refrescar-nos, bueno, gràcies a Déu, tant ell com jo tenim piscina.
0: Ah, mira,
1: i
0: veus.
1: Si no, jo una opció que tinc, que m'encanta, perquè ho vaig descobrir quan tenia migranya, és agafar glaçons de gel o toalletes, o sigui, draps humits amb gel congelats, i posar-me'ls pel cos. O sigui, una de les dues, o l'aigua o tirar-me gel pel dimunt. A més, soc capricony.
0: Com?
1: I soc nascuda el 20 de gener, com el veí, i això. Passo fatal a l'estiu, així que
0: Ai,
1: on foto l'aigua o em tiro gel.
0: Doncs ja saps.
1: Salutacions, bon cap de setmana.
0: Molt bé. Ai, s'ha acabat, que s'ha tallat. Va. En fi, mira, maneres diferents i originals de refrescar-se. Falta la teva. Recorda que pots guanyar aquestes entradetes ben xules. Pels Tardeos, aquí a Can Dragó. Amb el Sunset d'Eurofitness. Escolta'm, Alba, com va la cosa? Com ho portes? T'he enganxat, eh? És que m'ha encantat, ho he fet expressament. Soc dolent.
2: Una mica dolent, sí, Ri.
0: No, és que estava descansant ara amb la nostra productora, la Isabel Vinaix. Estaven xerrant i jo l'he enganxat. I bueno, què? No, ara digues, què?
2: Li estava fent la pilota, perquè a mi la Isabel m'agrada molt com vesteix, l'estil que
0: doncs
2: té.
0: Doncs sí, té molt estil i molt bon gust musical, que poc se'n parla d'això.
2: Totalment, és que és una estrella.
0: Sí, totalment.
2: Re de l'Aitana, la Isabel és la superestrella.
0: Escolta'm, això ja és una altra cosa, eh? Aquestes hores, que normalment no s'obre al llac de Can Dragó aquestes hores... Hi ha menys gent, evidentment, però és que també s'està millor, perquè s'està més fresquet, ja no fa aquella calor insuportable.
2: Totalment. Sí. És com que el sol ja no cau directament sobre la piscina, llavors hi ha més zones d'ombra i realment s'està molt bé. La gent, clar, ja comença a ser una mica més tard i van marxant, però jo crec que t'hauria de dir que és l'hora que jo arribaria.
0: Exacte. És que és... Estem d'acord amb aquí que estem completament d'acord que jo també vindré a aquesta hora perquè és una miqueta més de calma. A més, doncs, això no sua tant, gaudeixes més poder de l'aigua i tot.
2: Exacte, hi ha gent que ha portat una mica de berenar,
0: sí?
2: Això també està bé.
0: Sí. Bueno, hi ha berenar a sopar, a aquestes hores.
2: Bueno, clar,
0: però bé.
2: Berenar a sopar.
0: Està bé. Aviam si en una estoneta enganxem algú. Això en una estoneta. Ara, per això, què et sembla si ballem una miqueta el so de Rosé i Bruno Mars, una que segur que coneixes.
2: Apetxe, apetxe.
0: Apetxe, apetxe.

0: La teva música. RAC 105. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta. Si vols ser la compra, ve
1: a Tanacarre. Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt fins al 5 de juliol.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
0: Pel Matí Cafè i el Ja Tardes, Llac de Can Dragó. Avui amb l'Enric Font i Eurofitness, una tarda de sol, música i bon ambient en directe des de la piscina més gran de Barcelona. Si és estiu, és el llac. Ja Tardes.
4: Enric Font, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
5: Ay, ay, ay, ay.

0: resposta, Daniel Moliner. Me acuerdo de ti, i tant. I vosaltres també. Pràcticament dos quarts tocats de nou. Això és el Getardes, ja ho saps, avui especial.
1: Hello.
0: Hola! El que poc se'n parla que... tenim a l'Alba Castellví, que va que no para, eh? Poc se'n parla d'això. Escolta'm, Alba, què? Com vas?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, ara passava per aquí i he vist un noi que estava fent la siesta i dic, saps què? Vaig a despertar-lo.
0: La vaca Aina està fent aquí.
2: Ah, exactament. Estava aquí dormit sobre el ciment, que deu ser comodíssim, i dic, mira, vaig a parlar amb ell. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé.
2: Què tal aquesta vaca Aina?
3: No sé lo que...
2: Aquesta siesta que t'estàs fent.
0: Clar.
3: Aquí, cansat.
0: Ja es nota.
2: Cansat, ja.
0: Però
2: ja, ja ho diria.
0: Sap on està, aquest noi?
2: Tu saps on estàs?
3: Sí, a Can Dragó.
0: Ara, sí, senyor.
2: Ubicat està. Quin és el teu nom? A veure si això també te n'en recordes.
3: El Víctor.
2: Víctor, tu t'estic molestant molt ara mateix?
3: No, tranqui.
2: Ha fet una cara... de ser un...
0: Perquè portes mentiré el micro, perquè si no...
2: Clar, exacte. Li ha fet pena dir alguna cosa més forta.
0: Ai, mare.
2: I amb qui està el Víctor? A veure, com us dieu?
4: Merche. Laura.
2: I s'estan les dues rient, vamos.
0: Home,
2: que...
0: normal.
2: Que s'estan a punt de caure al terra. Escolta, ara que hi ha baixat més el sol, s'està una mica més tranquil, no?
4: I menys gent.
2: Menys gent. Això és un dart?
4: De veritat, eh?
0: Oh!
4: Jo fa anys que no vinc a aquesta piscina.
2: Però, i lo xula que és? Avui heu vingut, perquè s'està molt bé.
4: Sí, bueno, però... Yo vengo más porque tengo niños.
2: Ai, s'ho passen bé aquí els nens, eh?
4: Sí.
0: Molt.
2: Escolta, doncs, amb aquest mood més relaxat, no? M'agradaria que em demanéssiu una cançó que representi, no?, aquest estat més tranquil que esteu, com el Víctor, que està aquí dormint. Doncs pues una cosa més així, més adequada.
4: No era... La perla de la Rosalía.
0: Oh!
2: La perla. Que heu basat en algú? Que hi ha alguna perla a la vostra vida?
0: Ai.
4: Jo misma.
0: Oh! Quina por.
2: Doncs elles mateixes, tu.
0: Sí, són unes perles. Doncs res, pues els hi dediquem aquesta cançó a les perles d'aquí de Can Dragó, no? Una miqueta. Vinga,
2: nenes,
0: va.
2: Nenes, us dediquem la cançó per vosaltres.
4: Gràcies, eh? Ai, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Hola.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans n'escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollons.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Ei! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.

0: molta atenció amb aquesta història perquè és la nova que ens porten Banda Neon, els Búhos i Mont DJ. L'han estrenat avui mateix al Matina Codina, aquest matí. El ventilador. Mira que la farem sonar aquest estiu, evidentment. Ai, com ens agrada. Vinga, res, menys de 20 minuts per arribar a les 9. Tenim molts missatges, molts comentaris i molts intents d'aconseguir aquestes entrades. Aquest pack de 4 entrades per als Tardeos aquí al llac de Can Dragó amb el Sunset d'Eurofitness. Recorda que busquem maneres originals de refrescar-nos. Va, tu també pots dir la teva, evidentment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, hola.
2: Bona tarda, equip.
3: Hola.
2: No, ja tardes.
3: Hola.
2: Jo no vull cap entrada.
0: Com
2: però
0: que
2: vull
0: no?
2: compartir la meva experiència de com passava jo la calor amb un pis supercalorós quan treballava a Montblanc. La meva solució era anar al súper, encara que fos anar a comprar un bric de llet, el que fos.
0: Ah, sí?
2: I em passava allí pues, les hores més xungues de calor fins que em toqués anar a treballar. I ja està, així passava. Tu llavors, més tardes. Res, que m'ha venit. The last day. Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs vagi bé. Això està bé, això me l'apunto, eh? Vull dir, anar allà a la zona de frescos, del súper, i quedar-se allà fins que et toqui anar a currar. Això està bé. En fi, va, 608-71-741, encara hi ets a temps a aconseguir les últimes entrades per aquests Tardeos, aquests Sunsets d'Eurofitness al llac de Can Dragó. Va, que tenim per aquí a l'Alba Castellví, que encara està donant voltes, eh? És una cosa, és com una baldufa. Escolta'm, on et trobes?
4: Doncs ara estic a l'altra banda de la piscina.
0: Ah, mira!
4: I acabo de fer això que no s'ha de fer mai en una piscina, que és córrer.
0: Ah, ui!
4: Recordeu.
0: Ui! Ui, com no t'enganxi aquell, com es deia?
4: Eder Forever!
0: Eder Forever! Aquest!
4: Ai, ja el trobo a faltar, mira!
0: Trobes a faltar,
4: un crac,
0: diu.
4: Un crac.
0: Ai, mare meva, tu.
4: Doncs mira, jo he vingut corrents fins
0: sí.
4: aquí perquè he vist un conclave de dones, una rullana gegant de dones.
0: Ai!
4: Abans de marxar, sí. he de parlar amb elles, que estan aquí molt a gust.
0: Molt bé.
4: Com us dieu?
0: Aviam.
5: Mia.
6: Ingrid.
7: Iria.
0: Ah, molt bé.
4: Teníem moltíssimes.
0: Quina colla.
8: Mònica.
7: Ruth.
0: Ostres,
4: però... I escolta, de què xerraveu tant? Ai, me n'he deixat una.
8: Ah. Laia.
4: Oh. La Laia. De què xerraveu tant efusivament dins de l'aigua?
8: Dels instituts i l'adolescència.
0: Ai, ai, ai.
4: Ui, quin tema.
0: Ui.
4: Normal que se les veiés posades, no?, dins la conversa.
8: Molt posades.
0: Ai,
4: molt posades. Aquí veig que hi és un grup format per mares i per adolescents. Que parlàveu d'algun d'aquests que tinc aquí pel meu voltant? Que han fet alguna cosa dolenta?
0: Ai, ai, ai.
4: Alguna cosa dolenta sí que haureu
9: fet, no?
4: Sou bons i bones?
9: Sí.
4: Ah, molt bé, us heu portat bé, doncs?
10: Ai, ai, ai, ai.
4: Carai, bueno, també us heu de portar malament de tant en tant, eh?
0: Oh, no, home, no.
4: Portar-se malament també està bé.
0: Bueno, però una mica, només una mica. Només
4: una miqueta, exacte, una miqueta. Escolta, què tal, us heu passat bé avui a la piscina?
11: Sí.
4: Què heu fet?
11: Nedar, tirar-nos aigua per sobre i buscar unes boies.
4: Buscar unes boies? Però i on són?
11: No, unes boies no, uns cercles per tirar.
0: Això està guai, això està guai.
4: Submergir-se sota l'aigua, no? I qui ha guanyat?
11: Jo.
4: Oh. Ai, Enric, escolta, perdona,
0: Digue'm.
4: Llavors, és que estem parlant amb la guanyadora del concurs dels Arús sota l'aigua.
0: Home! La gran guanyadora, tu.
4: La gran guanyadora. I saps què has guanyat, també? Una samarreta que estem regalant allà.
0: Oh, que guai!
4: Per ser la guanyadora de la recollimenta dels Arús de la piscina.
0: M'encanta.
4: Està molt contenta. Aquí estan totes aplaudint.
0: Ole, ole. Doncs clar que sí, s'ho mereix. I que demanin alguna cançó.
4: Ah, exactament. I com a premi també tens l'orgull i el privilegi d'escollir la cançó que sonarà ara.
11: Bueno, m'agradaria la de Jazz Mike de Bruno Mars.
0: Oh, doncs...
4: Tamacla, boníssima.
0: Doncs... sí, què et sembla? Què et sembla?
4: Doncs ara la ballarem totes aquí.
0: Ai, doncs moltes gràcies. I escolta, acaba de passar bé el dia, eh?

0: REC 105 Barcelona. Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
5: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
6: Això només passa
7: al Ja Tardes.
8: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio... de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
6: Ja tardes.
9: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
6: a RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.
9: Per trobar bona música...
11: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
12: Dice Locarti.
13: Mi penya del RAC 105.
14: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
15: Família de RAC 105.
16: Som els Catarres.
17: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
18: Som els Tiets.
19: Sóc el Migui Núñez.
20: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
21: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
22: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
23: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
24: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
25: no cal creuar mig món.
26: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
27: Un petó i una abraçada, família.
28: Un petonet de part de tots, sí.
9: Això és RAC 105.
29: Un besinho.
10: A RAC 105.
26: Merci, besito.
9: RAC 105.
4: Sempre apostant per la música en català. Aquest és el so RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Al Ja Tardes de l'Enric Pont mai falta el bon rotllo. I avui tampoc ni la tovallola ni el banyador. A RAC 105 vivim amb Eurofitness la tarda més refrescant de la temporada en directe des del llac de Can Dragó.
3: Arriba l'estiu amb nous reptes. Un estiu més actiu i saludable? O potser un estiu per posar-te a prova? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
6: Arriba el Super Saturday i Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
7: Plan família, amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Al Ja Tardes de l'Enric Pont mai falta el bon rotllo. I avui tampoc ni la tovallola ni el banyador. A RAC 105 vivim amb Eurofitness la tarda més refrescant de la temporada en directe des del llac de Can Dragó.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: diumenge sense drama. Bé, i cap dia de la setmana, eh? Vull dir, una proposta dels Catarres, que amb aquesta ja pràcticament tocarem el 2. Eh? Que ja va sent hora. En aquest especial ja tardes que hem fet des del llac de Can Dragó. Gràcies a la gent d'Eurofitness. Déu-n'hi-do, quin dia. Que tenim aquí l'Alba Castellví, que de bo, gràcies per venir i donar-nos un cop de mà, entrevistar la gent. La veritat és que t'ho has currat molt.
1: A vosaltres per convidar-me. Ara t'ho estàs explicant, que jo no volia que s'acabés el dia.
0: Ai, què dius ara?
1: Que m'ho he passat superbé.
0: Ai. Escolta'm, doncs res, que vagi molt bé pels taloners, que jo sé que estaràs uns dies per allà, no?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bueno, és una... Poder era una exclusiva que t'he xafat, vull dir, però m'és igual.
1: No ho sé, mira, tot és qüestió de celebrar-ho.
0: Ara m'agrades. Doncs gràcies també a tota la gent, bé, a tots els tècnics que han vingut aquí a muntar tot el tinglado, al Xavi Cupido, a la Isabel Vinaix, a la producció. Gràcies també a la gent d'Eurofitness, que ens ha ajudat molt i també que s'han currat moltíssim. Mira, estan caient cables, estan plovent cables. Enhorabona també als guanyadors d'aquestes entrades, d'aquests tardeus a Can Dragó. I merci a tots els que heu vingut a veure'ns aquí en directe expressament, que no sou pocs i això la veritat és que fa molta il·lusió.
2: Sí.
0: Va, ara sí, marxarem i ho farem amb el so de Rihanna, però abans, mira, escolta...
3: I fins aquí un ja tarda super refrescant amb l'Enric Font des de la piscina més gran de Barcelona. Recollim la tovallola després d'una gran tarda al llac de Can Dragó amb Eurofitness. Fins la propera!
0: Doncs fins la propera, exacte. Gràcies, Alba, de debò.
1: A tu, Enric.
0: Apa-li. Sigueu bons, no desconnecteu, perquè de seguida per aquí l'Héctor Huguet amb més bon rotllet i el ritme de la nit, que ens dona, com sempre...
4: Feta.
0: Exacte. Apa-li. Chao, pescau, bacalao.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Quantes alegries ens van donar els Venga Boys, sí o no?
1: Sí.
0: Que bons que eren. No, que bons que eren, no. Que bons que són, eh? Que aquesta gent encara està de gira i tenen moltes parades aquest estiu, la veritat. Aquí els tenim amb el seu bum, bum, bum. I un més, bum. Hala, ja està aquí la guerra, i no només la guerra, sinó que especialment... No, la guerra no, eh? La guerra no, sisplau. El que sí és aquí és el ritme de la nit, el programa Dance i Remember de RAC 105, on sonen les cançons immortals, les mítiques, les més emblemàtiques, aquelles que sempre, malgrat passin els anys, tenim guardadíssimes a la patatona, a dins del cor. I aquesta és una d'elles, sens dubte, els Venga Boys. I ara que us dic això de que continua de gira els Venga Boys, continuen, és perquè estan tornant molts festivals Remember arreu del món, i també aquí a casa nostra. Parlarem d'això, dels festivals Remember que estan tornant, de aquí una estoneta, perquè tinc bones notícies per vosaltres. Abans, va, ens posem seriosos, que arriba de seguida Ace of Base. Arriben també els Tua Ibiza, o arriben des de l'any 1995. Me and My, i això que es diu Dubidub. Bon divendres.

0: Els Galantis, Runaway, You and I, quan ara et dono la notícia que estaves esperant. Ets amant de la música dels 90? Sí, no?
1: Jo també.
0: Doncs apunta, va, que després de l'èxit de la passada edició, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90, el dissabte 26 de juliol. Apunta, d'aquí aproximadament un mes, a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco, com Marcos Peón, punxant tots els èxits dels 90 i amb l'actuació especial... Sí, sí, sí, bèstia, bèstia. Dels Sound Lovers. Sí. Amb el Walking, amb el Surrender, temes mítics de la formació italiana que vindrà a Roses per cantar-nos tots els seus grans hits. A més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctels, cerveseta, això, que no hi falti mai, sisplau, i molta música, sobretot. Així que si vols més informació, sonsdelmón.cat, sonsdelmón.cat. Torna a la Ciutadella de Roses, Bojos pels 90, per viure, entre d'altres, cançons com aquesta.

Si és que tot depèn del punt de vista. Point of View, D.B. Boulevard, d'inicis de mil·lenni, quan arriba ja a primers compassos aquesta meravella de ATV. Fent cua també, Sasha López, Andrea D. amb el seu All My People, abans, com et dic, catifa vermella per rebre aquest killer.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps.

0: És que clar.
1: Brutal. Home. Absolutament brutal.
0: On sona, si no és aquí a RAC 105, aquesta parleta que segurament bona part de vosaltres desconeixia l'original, segurament la controleu, de Bob Marley, el Sunny Shining. Aquesta versió, però, que hem escollit a RAC 105, el ritme de la nit de Funkstar Deluxe, una mica més picantona, amb una base dance del mític, com et dic, Sunny Shining. Seguim, va, camí de les 10, ara amb Groovy 69 i aquest Stardust Medley with Dust. Go!
2: Hello, people. Are we ready to go? Look at me and do exactly

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Una setmaneta laboralment curta. Dimecres va ser festiu, Sant Joan, potser algú de vosaltres ha agafat un pont, un cap de setmana una mica més llarg. I potser, qui sap, també hi ha gent que ja està de plenes vacances. Si és així, enhorabona, merescudíssimes. I si no, tranquil, tranquil·la, que ja arribaran, ja arribaran. Nosaltres, de moment, seguim animant aquesta nit de divendres. Salutacions d'Electroguet, nova hora en marxa. Són les 10 i aquest és el programa Remember i Dance de RAC 105.
1: Toma, toma, toma!
0: Oi tant, sempre al peu del canó. L'únic programa, això és bèstia, que mai fa vacances, eh? Tampoc a l'agost, tampoc a Setmana Santa, ni a l'hivern ni al Nadal. Ja et dic, el ritme de la nit sempre presents amb la nostra estimada màquina del temps. Aviam, cap on anem? Ostres! 2002, tu! DJ Sammy, Heaven!

Bona pregunta, eh? La Swedish House Mafia. Qui salvarà el planeta Save the World? Doncs no sé qui el salvarà. El que sí que et puc assegurar és que la notícia que et dono de seguida t'interessa. Si t'agrada la música dels 90, apunta't al que et diré. Perquè torna, sí, sí, un festival que ho va rebentar l'any passat, Sons del Món, torna a portar Bojos pels 90. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics, icònics de la dècada dels 90, d'aquí un mes, aproximadament. Dissabte 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco i Marcos Peón, punxant tots els hits dels 90. I atenció, amb l'actuació...

la, la. Sí, sí, allà els tindrem a Roses, els italians, els Sound Lovers, que ens van deixar grans clàssics, que si el Walking, que si el Surrender, doncs allà hi seran per reviure plegats doncs un dels directes més mítics dels 90. I a més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica brutal, amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctels, cervesetes i molta música. Més informació, ja saps, a sonsdelmón.cat. No t'ho perdis per gaudir, per ballar plegats de grans clàssics com aquest de Rozzala. Everybody's free! Yeah.

Fa més de dues dècades, més de 20 anys, que el món sencer balla les seves cançons, David Guetta, i encara ho rebenta. De fet, aquesta setmana ha fet història el francès, omplint de gom a gom l'Estat de France, l'estadi més gran de França, 80.000 assistents, imagina't. Vaja, la seva aparició, una sessió seva, també Armin van Buuren, altres DJs, i col·laboracions com, per exemple, la de Jennifer López o Akon, que van ser algunes de les sorpreses d'un esdeveniment únic i memorable, el que s'ha viscut aquesta setmana a França, de la mà de David Guetta. Doncs va, nosaltres que seguim ara repassant una altra cançó que ho va petar moltíssim l'any 2003, So Carioca, al ritme de Junior Jack, és això que es diu Se'n va. Sona aquí a RAC 105, on si no, al ritme de la nit, a gaudir, va. Bona nit de divendres, som-hi!

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
3: 82.988 82988
2: Sèrie
3: 75075.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: reconeixement, si us plau, a Michael Mind.
1: Ole tu.
0: Ole tu.
1: Ole tu.
0: Una cançoneta increïble, jo crec que infravalorada, al Baker Street, que ens regalava l'any 2009 i que, evidentment, té l'espai que mereix en un programa com aquest, Remember, de RAC 105, al ritme de la nit. I ara canviem de registre completament amb una cançó de Robert Miles. No és la més coneguda, evidentment, de Robert Miles. Tothom recorda el mític Children, però aquesta també està més que bé. Es diu One and One.

0: Sí, ja ho deia el rei emèrit, no en el seu dia, deia allò de...
1: Porque no te calla.
0: Doncs d'això parla aquesta cançó. Sin With Sebastian diu, shut up, calla, vine cap aquí and sleep with me i dorma amb mi. Doncs home, dormir, ja et dic jo que no, que comencem nova hora, que són les 11 i que fins les 12 seguim donant-li canya al ritme de la nit, va.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I amb Bandido i Piropo, I Drove All Night.

0: és el ritme de la nit.
1: Vibra amb el millor del dance de totes les èpoques a RAC 105. Escapa.

Nadal. Això és el que vaig dir jo quan em vaig assabentar de la notícia que et transmetré ara mateix. És molt probable que t'interessi festivalar-ho, que se'ns ve a sobre. D'aquí un mes, aproximadament, apunta't la data, 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses, després del gran èxit de l'any passat. Sons del Món torna a apostar per Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més mítics, icònics, de la dècada de les nostres vides, als 90. I qui punxarà? Potser et preguntes. Doncs mira, DJ Frisco, Marcos Peón, garantia de qualitat, punxant tots els hits dels 90 i amb una actuació més que especial, la dels Sound Lovers. Nobody loves me. Nobody loves me. Ale. Boníssima, eh? Oh, no. Lara, lara, la, la, la. Els italians, que no s'ho perden, eh? Viurem plegats al seu directe i, a més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica increïble amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctels, cerveseta que mai falti i molta música. Tota la informació a sonsdelmón.cat. Jo de tu no m'ho perdria. Sonsdelmón.cat, Bojos pels 90, 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses. La, la, la.

0: Una història xulíssima, la de l'ESO, quan tenia, 15 o 16 anys, si no m'equivoco, era un adolescent, li va donar un CD. Aleshores, les coses anaven amb CD. El gran Sebastián Ingrosso, que ja era una llegenda dins de la Swedish House Mafia. I Sebastián Ingrosso, doncs, va dir, vinga, em miraré què hi ha dins d'aquest CD, i va dir, aquest nano la toca.
1: Sí, la toca força.
0: Com es diu? Es diu l'ESO. I el propi Sebastián Ingrosso va incloure'l dins de la seva discogràfica. El va ajudar una miqueta, però la resta la va fer el mateix l'ESO i tantes altres cançons que ens ha deixat el suec, com aquesta amb One Republic, If I Lose Myself, des del 2013. Seguim endavant, família. Encara queda, 20 minutets, una mica més segurament, de programa del ritme de la nit. Tranquils i tranquil·les, que els gaudirem de seguida amb Gin Rouge, amb Milk and Sugar, o, per exemple, amb Luna. I aquest, Baila mi ritmo. Som-hi!

0: Shake It to the Left, Shake It to the Right, eh? Una mica ziga-zaga, ziga-zaga, ziga-zaga. Hola. Aquí tenim a One Track Mind i el seu I Like You. Doncs va, no una, sinó dues cançonetes per tancar el programa. Família, salutacions de part de l'Héctor Huguet, que vagi estupendament aquesta nit de divendres.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I demà més i millor, a partir de les 9, Sant Tornem-hi amb més Sort Remember aquí a RAC 105. Que vagi genial, va, deixo de seguida amb Gala. L'última cançó serà el Coming to My Life. Abans, la penúltima, una de les grans de Gigi D'Agostino. De fons, va, un giorno credi. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.